0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Venga, Agor, va, echa, venga, ahí va, vale.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: La ràdio sona diferent al Maresme.
3: Amb el tema curiós del dia, què ens portes?
4: La policia va rebre l'avís d'una veïna que alertava d'una fuita d'aigua i que se li havia inundat el pis. Durant la inspecció, els agents van trobar dues habitacions amb 178 plantes de marihuana.
3: Elles mateixes són les que van avisar, sí, no?, sí, a la policia. Sí. Hi ha una fuita d'aigua.
4: Sí, sí, hi ha una fuita d'aigua, escolti, però vull dir, no, a l'habitació del pots de l'esquerra no hi miri, perquè no...
3: Clar, clar.
4: No cal que entri.
2: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: Com si fos un psicòpata a dir, ei, miri, m'he quedat sense llum, però el quadre de llums està a l'habitació de l'esquerra, a la dreta no entri.
3: Al fons de l'esquerra no hi miri, no sisplau, entri. Senyor agent, eh?
4: I llavors obre la porta i la gent diu, però vostè és burro o s'ho va veure?
5: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
3: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
5: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
3: Anem al teatre.
6: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
2: La nostra figura ara mateix està molt enfocada al tema de la prevenció.
3: Sempre s'ha parlat del sucre i la seva relació amb la càries. Quan nosaltres mengem un producte amb una alta quantitat de sucre, no només mengem nosaltres, sinó també les bactèries de la nostra boca. Llavors fermenten i produeixen àcids. Pot aparèixer la càries.
2: Llavors jo sempre recomano el mateix. Per exemple, si jo menjo alguna cosa així, sé que el que he d'intentar fer el més aviat que pugui és rentar-me la boca.
3: La salut bucodental, doncs, també passa per higienistes dentals i en aquest cas també per nutricionistes, perquè tots aquells problemes que poden haver a la boca doncs també afectaran a nivell alimentari, a nivell de digestió i a nivell de salut en general.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
4: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
0: Estàs escoltant

time.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
1: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
5: No sabia que t'agradessin els musicals.
6: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
7: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
5: Aquest no ets tu.
8: No, és el Gene Kelly.
6: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
9: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
10: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
3: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
2: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
4: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
5: A la ludoteca,
4: no?
5: Exacte.
4: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
7: Ladies and gentlemen.
6: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
8: Jazzit.
6: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazzit. Jazzit.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys viu.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
4: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
3: Utilitat, no? Que funcionen.
5: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on sigui que les venguin.
3: Sergi, tu portes ulleres.
4: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
3: Clar.
4: I després les de la IA.
3: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
4: 300 euros.
3: Jo pensava que més, eh?
5: Jo em pensava que molt més.
4: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que es diu.
5: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
6: Funky Drugs Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
5: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari. I això és millor que en el teatre.
4: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
5: Anem al teatre.
6: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
7: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Media ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
2: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
3: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Media.
4: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
5: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
6: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
7: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
8: Gràcies per escollir-nos.
9: I fer entre tots més gran Premià Media.
10: Radio Show.
11: ¿Qué coño es eso?
12: Funky Tracks Radio.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna, i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
4: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
0: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: I Dani, què estem preguntant avui a les xarxes?
2: Procureu servir aigua, d'alguna manera?
1: A veure, Marçal, deies que sí. Tens alguna tècnica amb la que il·lustrar-nos per estalviar aigua a casa?
3: Tinc una ampolla de moscatella dins del vàter.
1: I què fas amb aquesta?
2: Una ampolla de moscatell.
1: Una ampolla de moscatell.
3: Perquè així hi ha menys aigua dins de la cisterna i gasto menys aigua cada cisterna.
1: Ah!
3: L'ampolla és buida, eh?
1: Val, sí, sí, clar, clar. I jo pensava dir, home, aquest descobriment amb el moscatell...
2: I no pot ser de llet o de whisky?
3: No, perquè volia que fos de vidre i només tenia aquesta a casa.
1: D'acord. Però pot ser de qualsevol altre producte, no cal que sigui moscatell.
3: No, però és de moscatell d'aquelles molt maques.
1: D'aquelles maques. O sigui que, a més, fa goig de veure.
3: Bueno, sí, però no la veig.
1: Clar, perquè està dins de la cisterna. Clar.
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
1: I si no, també dutxar-se en parella, t'estalvies una altra dutxa. Tot i que jo crec que gastes més aigua si dutxes en parella. Home, jo diria que sí, perquè no vas tan ràpid. És a dir, jo em dutxo sol, pim-pam, ja ho tens. Pues en parella, cap aquí, cap allà... Bé, és igual, reflexions. Reflexions.
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. També s'han confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. Dels esports, el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura, avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És temps per comprovar com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes amb les manifestacions dels docents. Per tant, connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres de moment amb molta tranquil·litat. En aquest sentit, és cert també que no hi ha incidències registrades. De moment no tenim ni accidents ni avaries. El que sí que és cert també és que es formen ja algunes retencions habituals, sobretot en tot el nus de la Trinitat i voltants de Barcelona, on destaquem la C-58 amb lentitud ja des del terme de Sant Quirze i Ripollet en direcció a la capital catalana. A la C-17 ara mateix també hi ha 2 quilòmetres de congestió en sentit sud a Parets del Vallès. Com és habitual, també hi ha intensitat en la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Concretament a la Ronda de Dalt hi ha retencions en tot el tram fins la Vall d'Hebron. També a la Ronda Litoral hi ha retencions fins a la Barceloneta en sentit sud i a Santa Coloma de Gramenet en sentit nord. L'entrada des del Llobregat també continua amb congestió habitual, sobretot per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció Barcelona. De moment és tot des del RAC. Bon dia!
1: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia!
3: Bon dia, ens espera una jornada força variable. De fet, ja aquest matí els núvols han de ser els protagonistes i continuaran deixant algunes pluges disperses, sobretot a les comarques de Girona, també fins a l'Alt Maresme, aproximadament. Aquests núvols, que a la resta de Catalunya simplement deixaran 4 gotes despistades, i el que farà és vent, sobretot al sud de Lleida, Tarragona, i de moment a l'àrea de Barcelona, algunes nevadetes intermitents al Pirineu. Compte aquesta tarda amb les tempestes i calamarsades que hi haurà, sobretot a Girona i Barcelona, les més importants al Vallès Oriental, la Selva i també al Maresme. Més vent cap al sud, però amb una baixada de temperatura, i el cap de setmana en general matins tranquils, tardes d'algunes nuvolades més importants el diumenge i amb nits ben i ben fresquetes. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. El possible acord de pressupostos que no es votaria al Parlament fins al juliol podria ser el desllorigador perquè el govern i els sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern, però sempre dins del marc de l'acord signat al març, i el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, però, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada. Mentrestant, mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
5: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta d'un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
4: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
6: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
4: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
1: Doncs, mentrestant, i com dèiem, evidentment, la vaga de mestres continua amb una nova jornada avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, després que ahir fos el torn de la Catalunya Central i de les comarques gironines. A Girona, milers de docents van tornar a sortir als carrers per reclamar millors condicions per a l'educació pública. Ho feien sota el lema "Per temps de flors ens plantem", coincidint justament amb la celebració del certamen floral a la ciutat. A Osona, els professors van fer una bicicletada pels carrers de Vic i van anar parant en diversos punts per fer-hi activitats. Segons el govern, el seguiment de la vaga va ser ahir del 10% i els sindicats l'enfilen fins al 56%. En parlen Glòria Polls i Sònia Zapata, d'USTEC.
7: Tenim un mes de vagues, fins al 5 de juny. Doncs esperem que això sí, que serveixi per poder tenir resultats, per això sortim al carrer.
8: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets.
1: També l'etapa dels 0 als 3 està en lluita. Professionals i famílies de les escoles Bressol de l'Hospitalet de Llobregat han sortit aquest dijous també al carrer. Denuncien la situació en la que han de treballar durant una etapa educativa que és molt important, però a la qual no se li dona valor. Diuen que necessiten més mans, reduir ràtios i també salaris dignes. Ens ho explica el Jordi Busson, de Televisió de l'Hospitalet.
9: L'Assemblea d'Escoles Bressol de l'Hospitalet diu prou. Asseguren que es falten mans per garantir la qualitat educativa i la cura dels infants. Per això reclamen dues professionals per aula i equips interdisciplinaris per a l'atenció a la diversitat. En aquest sentit, veuen indispensable la reducció de les ràtios. Per exemple, l'etapa dels 2 als 3 anys és de 20 infants per educadora, una de les més altes d'Europa.
10: Pot ser que dos infants tenen la mateixa necessitat a la vegada. Vull dir, al final, sent nens petits, que has d'acompanyar en tots els nivells. El 0-3 és una etapa molt important i està com molt desvaloritzada, no?
11: Portem molts anys amb els mateixos sous, que són sous molt ridículs, amb la tasca i la importància que tenim a tenir a càrrec infants molt petits, molt vulnerables, que necessiten de molt recolzament, molta dedicació, i creiem que no estem gens valorades.
9: L'Assemblea d'Escoles Bressol de l'Hospitalet es tornarà a mobilitzar el 26 de maig, coincidint amb el ple municipal. També s'adheriran a la vaga educativa de l'etapa 03, convocada per dimecres que ve.
1: Set i 11 minuts, el govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que el març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas, i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran les bonificacions als carburants, que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que el març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I us expliquem ara una nota luctuosa. Ha mort un treballador de 64 anys en un accident laboral. L'home ha caigut d'una alçada de 7 metres mentre feia tasques de manteniment en una nau industrial a Sant Pere de Ribes, a la comarca del Garraf. Les causes de l'accident s'estan investigant. I aquest dijous, la ciutat de Reus ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament, es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones s'han concentrat davant de la casa per intentar evitar el llançament, però finalment s'ha dut a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en una situació de vulnerabilitat, té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa sense cap alternativa habitacional estable. Escoltem la mateixa Jennifer i a Guillem Jové, membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
12: Totalmente desproporcionado. Al final yo estaba en mi casa, estaba en mi sofá y bueno, han empezado a porrear la puerta. Me ha dado bastante miedo porque, no sé, parecían los porrazos de mi expareja y bueno, he tenido miedo, me he sentado en el sofá, han empezado a decir cosas feas de mí y tal, porque lo he escuchado. Y bueno, es escuchar todo esto, escuchar muchos porrazos, que te revienten la puerta, han entrado, me han hecho sentarme a mí y al compañero en el suelo con las manos en la cabeza, como si fuera una terrorista, tuviera una bomba en casa. No sé, me he sentido, la verdad, que una situación muy inhumana.
13: Detenir a les persones que, a més, estan desnonant aquell dia és vergonyós. I encara més perquè després, des de serveis socials, ens diguin que no podem parlar dels 30 dies, no podem parlar més de què fer aquesta nit perquè hem arribat massa tard a parlar amb ells a serveis socials. Hauríem tingut tot el dia si no fos perquè l'han tingut 5 hores a comissaria.
1: Mentrestant, i a Barcelona, l'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que el barri de la Marina sigui plenament residencial i disposi de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
14: El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
15: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
14: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
1: La guerra oberta a Junts per Sabadell fa alçar als tribunals. El portaveu del grup municipal, Lluís Mates, ha presentat una demanda als jutjats de Sabadell mateix davant la celebració d'una assemblea local en la qual es valorarà la seva situació i es plantejaran els possibles acords de candidatura per a les eleccions del 2027. Mates ha reclamat mesures cautelars a la justícia i ha criticat la possibilitat que l'exregidor d'Esquerra, Gabriel Fernández, es converteixi en l'alcaldable de Junts. Ens n'informa Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
16: L'encara regidor de Junts per Sabadell, Lluís Mates, fa un pas més i ha presentat una sol·licitud d'urgència als jutjats de Sabadell demanant mesures cautelars. Mates reclama la suspensió dels efectes de les denúncies de la direcció nacional del partit, la paralització de totes les actuacions i la restitució de la militància. Aquesta darrera és la mesura més urgent, tenint en compte la celebració d'una assemblea de la secció local a la que hi volen assistir tant ell com la regidora Càtia Bota.
17: El senyor Gabriel Fernández té tot el dret del món de voler ser candidat de Junts. Ell diu que no serà candidat de Junts. No, no. La meva pregunta és, doncs, qui serà el candidat de Junts? El que han fet aquí a Sabadell és un experiment, que jo no sé on ens portarà. Bueno, sí que sé on ens portarà, a la irrellevància política.
16: Aquesta petició de mesures cautelars urgents pot no arribar a temps i Mates ha avisat que qualsevol decisió que es prengui amb la seva militància encara suspesa serà impugnada. Sigui com sigui, cal destacar que el d'avui és el pas previ a la presentació d'una demanda per la vulneració dels drets fonamentals de participació política i llibertat d'expressió.
1: L'Hospital Clínic de Barcelona ha reduït l'aigua que utilitza per fer els tractaments de diàlisi un 40% al llarg de les darreres dues dècades. I també ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades del trasllat de pacients al centre en només un any. Són línies d'acció per rebaixar la petjada ambiental d'aquesta activitat assistencial, tenint en compte que les malalties cròniques dels ronyons aniran en augment els pròxims anys. Els especialistes fan una crida a la necessitat d'actuar, ja que el sector de la salut és responsable del 5% del canvi climàtic.
18: El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Transplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
19: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem... pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
20: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
18: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un professor de 41 anys d'un institut de Barcelona per assetjar sexualment alumnes i oferir-los drogues. Els fets van tenir lloc en un centre educatiu de Ciutat Vella on exercia de docent. Ara ja no hi treballa. La informació va arribar als Mossos, que van fer una feina d'interlocució amb les famílies i van obrir una investigació. Van detenir el professor el passat octubre, però la notícia ha transcendit ara.
21: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Avui també us expliquem que el govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb la taula del senglar. A més, ha confirmat 14 nous positius de pesta porcina africana aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. En té més detalls en Marc Dalmau.
2: El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
3: I el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
2: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
3: També demanem prudència, demanem comprensió, demanem disculpes. Demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida, i als mateixos ajuntaments, però també demanem la col·laboració i l'empatia.
2: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
1: A tot això, Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, les danes i els incendis diversos de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
22: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem a passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període estiuent. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres... S'ha presentat diverses propostes al departament i us vam dir, si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
1: Obrim plana esportiva parlant del Girona, que ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat, un punt que li permet sortir del descens, però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Michel, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
23: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
1: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanc i blaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden 2 jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. El Centre d'Esport Sabadell s'apropa a les 4.000 entrades venudes per al partit que demà l'enfrontarà a l'Antequera. La nova Creu Alta acollirà l'últim partit de la temporada a casa, amb la que podria ser la millor entrada dels últims anys. Els arlequinats estan obligats a guanyar per aspirar a l'ascens directe a segona divisió. Ens apropa la prèvia en Joan Muñoz, de Televisió de Sabadell Vallès.
16: El Centre d'Esport Sabadell afronta aquest dissabte un dels partits més importants de la temporada. L'equip de Ferran Costa rebrà l'Antequera quan és segon a un punt d'un Eldense que s'enfrontarà al tercer en discòrdia, l'Atlético Madrileño. La nova Creu Alta presentarà aquesta jornada la millor entrada dels darrers anys.
0: Poder llenar el estadio, que venga mucha gente, que se sientan identificados con nosotros. Como bien hablamos antes, estamos en el mes de mayo. Las últimas jornadas son ilusionantes, estamos todo el mundo con ganas de ganar en casa el sábado. Mientras más seamos mejor, mientras más nos apoyemos entre nosotros mejor. Agradecerle a la gente porque todo el año estuvo también acompañándonos en todo momento, tanto en casa como fuera de casa.
16: Abans d'aquest transcendental duel, els voltants de l'estadi acolliran una festa prèvia en una zona d'aficionats impulsada pel club. Després, a partir de les 9 de la nit, arrencarà el Vital Sabadell-Antequera.
1: El Joventut es consolida a la sisena posició de la Lliga ACB després d'imposar-se al Morabanc Andorra per 101-79. Ricky Rubio, amb 23 punts, 7 assistències i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres en un duel que els locals van dominar gairebé des de l'inici. Dani Miret ja no va poder disposar en aquest partit d'Ante Tomic, lesionat, que es perdrà el que resta de temporada.

0: I arribarem a 8:15 del matí amb la cultura. Avui justament arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Ens n'apropa els detalls el David Navarro.
1: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
2: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
1: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
0: La Fira Trapezi de Reus ha engegat la seva 30a edició amb els primers espectacles. De fet, ahir la nit es va fer l'actuació inaugural Entre el cel i la terra de la companyia Circ Pistolet. La fira s'allargarà fins diumenge i comptarà amb 82 funcions de 60 companyies.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
5: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
6: Tenim a la Loa movent, remenant a totes aquestes paperetes d'aquesta capsa planíssima.
7: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de recuperar l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sanz. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros amb vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
5: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns, està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig i al punt de les 7 del matí, o en aquest cas de 8:15, repassem la resta de titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars, després que les captures freguin ja a hores d'ara les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. També s'han confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. En uns minuts parlarem amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat sobre l'impacte justament d'aquest moviment i sobre què n'han quedat a la societat 15 anys després. I dels esports, destaquem que el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. 3 minuts i mig els que passen de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara no es registren incidències. Es formen algunes retencions habituals al nus de la Trinitat i, com és habitual, també hi ha intensitat en la circulació a les dues rondes en sentit sud. A la ronda de dalt, fins a Penitents, i a la ronda litoral, fins a la Barceloneta. Des del Llobregat, retencions a l'A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, ens espera un divendres força variable. Aquest matí els núvols seran els protagonistes i cauran algunes pluges sobre les comarques de Girona i del Maresme. Es preveu molt vent al sud de Lleida, també a Tarragona i a l'àrea de Barcelona. Atenció, durant la tarda s'esperen pluges i calamarsades a Girona i Barcelona. Les més importants cauran sobre les comarques del Vallès Oriental, també de la Selva i el Maresme. El cap de setmana serà tranquil, però amb algunes nevolades i nits fresques.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs ara sí, un cop tancada la portada, entrem de ple en matèria explicant-vos que l'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, per Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant, en molts casos, vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. Aquest possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, però, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern, però sempre dins del marc de l'acord signat al març. I el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, mentrestant, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada i mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
2: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura es portaveu d'USTEC.
3: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concreta en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta d'un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
2: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
4: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
2: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
1: Ho dèiem, les vagues continuen avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i l'Aran, després de la de dijous a la Catalunya Central i a les comarques gironines. A Girona, ahir, milers de docents van tornar a sortir als carrers per reclamar millors condicions per a l'educació pública. Ho van fer sota el lema "Per temps de flors ens plantem", coincidint amb la celebració del certamen floral a la ciutat. A Osona, els professors van fer una bicicletada pels carrers de Vic i van anar parant en diversos punts per fer-hi activitats. Segons el govern, el seguiment de la vaga va ser ahir del 10% i els sindicats l'enfilen fins al 56%. En parlen Glòria Polls i Sònia Zapata d'USTEC Estès.
5: Tenim un mes de vagues fins al 5 de juny. Doncs esperem que això sí, que serveixi per poder tenir resultats. Per això sortim al carrer.
6: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets.
1: El govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que al març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. sí que es mantindran les bonificacions als carburants, que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que al març. S'observa, d'aquesta manera, l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I aquest dijous la ciutat de Reus ha viscut un desnonament amb 2 detinguts. Concretament es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones es van concentrar davant de la casa per intentar evitar el llançament, però finalment es va dur a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa seva sense cap alternativa habitacional estable. Escoltem la mateixa Jennifer i a Guillem Jové, membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
7: Totalmente desproporcionado. Al final yo estaba en mi casa, estaba en mi sofá. Y bueno, han empezado a porrear la puerta. Me ha dado bastante miedo porque... No sé, parecían los porrazos de mi expareja y bueno, he tenido miedo, me he sentado en el sofá, han empezado a decir cosas feas de mí y tal, porque lo he escuchado. Y bueno, es escuchar todo esto, escuchar muchos porrazos, que te revienten la puerta, han entrado, me han hecho sentarme a mí y al compañero en el suelo con las manos en la cabeza, como si fuera una terrorista, tuviera una bomba en casa... No sé, m'he sentit, la veritat, que una situació molt inhumana.
8: Detenir a les persones que, a més, estan desnonant aquell dia és vergonyós. I encara més perquè després, des de serveis socials, ens diguin que no podem parlar dels 30 dies, no podem parlar més de què fer aquesta nit perquè hem arribat massa tard a parlar amb ells a serveis socials. Hauríem tingut tot el dia, si no fos perquè l'han tingut 5 hores a comissaria.
1: L'Ajuntament de Molló es convertirà en refugi energètic. Així ho han decidit els pressupostos participatius del municipi. En la votació hi ha participat un 11% del cens, una xifra que el consistori valora positivament si es compara amb la d'altres edicions, que girava entorn al 2 o al 3%. Ens ho explica des de Televisió del Ripollès la Laura Segú.
9: L'adquisició de generadors d'electricitat d'ús comunitari per emergències és la proposta guanyadora dels pressupostos participatius 2026 de Molló. En total, en aquesta edició han votat 36 persones, més de l'11% del cens amb dret a vot. La idea és instal·lar un sistema d'emergència quan hi hagi talls de llum al municipi. Aquesta actuació permetrà convertir l'Ajuntament en refugi i disposar d'electricitat i els serveis bàsics, com la calefacció, la fibra o, per exemple, també carregar el mòbil.
10: La gent es podrà connectar, podrà teletreballar, doncs, des de l'Ajuntament o des del refugi. També doncs, funcionarà la calefacció i, per tant, entenem més que servirà com un refugi per a aquestes situacions doncs, de quan el municipi es queda sense electricitat.
9: La quantitat assignada per als generadors és de 10.000 euros i, si el pressupost ho permetés, també n'instal·larien el nucli d'Espinavell.
10: Primer, doncs, equiparem l'Ajuntament, perquè és on tenim els serveis bàsics, també per temes d'emergències, i si ens dona, intentaríem també fer la mateixa operació en un equipament d'Espinavell.
9: En aquesta edició també hi havia l'opció de l'emissió del vot en forma digital i la tradicional de dipositar de manera presencial el vot dins l'urna.
1: Arribarem a 7:45 explicant-vos que el govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb la taula del senglar. A més, ha confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. En té més detalls el Marc Dalmau.
11: El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
12: I el circuit cap a totes les empreses que estan fent... comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina, de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
11: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
12: També demanem prudència, demanem comprensió, demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida, i als mateixos ajuntaments, però també demanem la col·laboració i l'empatia.
11: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
1: I no ens movem del camp encara, perquè Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol aviat els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, però també per les danes i pels incendis de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable del sector de vegetals d'Unió de Pagesos.
13: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem a passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contestarà res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
1: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas demana a la Generalitat que se'ls inclogui a l'Estatut dels Municipis Rurals. La llei, aprovada ara fa gairebé un any, només era per a municipis de menys de 2.000 habitants, i la Vall d'en Bas en té 3.300. Però des del consistori entenen que tenen les característiques d'un municipi rural i que cap dels pobles que formen la vall arriba a aquests 2.000 habitants. Ens ho explica en Gerard Puigdemont, d'Olot Televisió.
14: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no hagi tingut en compte municipis com el seu i que s'hagin quedat fora de l'Estatut dels Municipis Rurals. A la nova llei impulsada pel govern català fa gairebé un any incloïa els municipis de menys de 2.000 habitants. La Vall d'en Bas supera els 3.000, però creuen que tenen les mateixes necessitats que els municipis recollits a la nova llei.
15: Que és un greuge perquè la realitat és molt diferent. Ja no partim només dels habitants, no? Sinó que són aquests 3.300 habitants que som a la vall, sinó que són 8 nuclis, no? I que el més gran, per exemple, és Sant Esteve d'en Bas, amb 1.200 habitants, però Falgàs, amb 9 habitants, està clar que, bueno, que entraríem de sobres, no?
14: L'alcaldessa espera poder-se reunir amb el conseller de la presidència perquè puguin afegir algun annex o modificar la llei.
15: Al seu moment, als anys 68-69, es va fer la reparcel·lació, es va ajuntar tota la vall per poder tenir accés, no?, a unes subvencions que per pobles petits no tenies capacitat, no?, de poder accedir-hi. I ara ens trobem al revés. El fet d'haver-nos ajuntat, no? No ens és favorable.
14: Tots els municipis de la Garrotxa formen part de la llei, excepte Olot, la Vall d'en Bas, Sant Joan les Fonts i Besalú.
1: Us ho destacàvem en titulars. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera, això sí, horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un cisma polític. Quin impacte va tenir realment? I, sobretot, què n'ha quedat 15 anys després? Quin llegat ens ha deixat aquell moviment? Ho analitzem amb el politòleg i analista de dades, Xavier Calafat. Senyor Calafat, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
16: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
1: Quin és avui el significat polític real del 15M? És un record, un llegat, o és una fractura que encara queda oberta?
16: una mica l'estrès, no? O sigui, segurament siga més una fractura oberta perquè molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar les places. Continua havent una falta de democràcia real, com va ser com el crit principal del 15M. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicaven les places. Però supos que va ser com una espurna que va canviar a tota una generació i va encendre la seva consciència política i també va canviar l'agenda mediàtica del país, no? Ja van despertar nous temes que continuen vigents i que ara se'n parla molt més que abans i que se plantegen solucions a aquests temes, no? O sigui, sí, tenim un problema de corrupció, però també estava abans i ara al Manco també intentem buscar solucions i se parla i se posa en el foc aquest problema, no? I sí, també és un record i un llegat, no? És a dir, hi ha molt de partits polítics, molt d'activistes que van passar a fer política que venien d'aquell moviment i que va ser la seva primera politització. No venien dels partits tradicionals ni de les antigues cultures polítiques i continua sent una reivindicació per aquesta gent.
1: Xavier, però què explica que 15 anys després els únics que governen, o gairebé, siguin els mateixos partits que el 15M impugnava? És a dir, el sistema no va ser capaç d'absorbir aquell sisme o el moviment no va saber construir alternativa?
16: És molt bona pregunta. Podríem dir que realment el 15M canvia per sempre el sistema polític espanyol, eh? I el sistema polític català també. És a dir, les majories absolutes passen a la història, no tornarem a veure majories absolutes en molt de temps, i el bipartidisme també passa a la història, no? Això de que hi hagués dos partits que s'anaven tornant en majories absolutes ha canviat. És veritat que els nous partits que van néixer del 15M en una fase posterior, ja en el 2015, en l'alcaldia de Barcelona, per exemple, on Ada Colau va arribar a governar, se van acabar adaptant en els nous codis institucionals, també perquè en el moviment social ja no donava més de sí, no? La lluita al carrer, l'estop de desnonaments, és com se necessitaven lleis noves per fer front a tots aquests problemes, i els partits vells no estaven donant resposta a això. Llavors hi ha un debat estratègic en el qual el moviment decideix fer aquest pas, no? El moviment i molts d'aquests activistes. Recordem que Cospedal, aquella dirigent del PP, deia, bueno, si tanto se quejan que se presenten a unes eleccions i les ganen, no? Això és el que van fer. Van fundar nous partits, van presentar eleccions i les van guanyar. El sistema polític va canviar i els nous partits se van veure obligats a jugar en les mateixes regles que aquest sistema. Llavors, com a més el moviment era una cosa molt heterogènia, no era com un sindicat en el qual pots negociar amb el dirigent sindical per acabar amb una vaga. No, el moviment no tenia un líder, era assembleari, molt heterogeni, molt divers, era una xarxa de moviments. Llavors, se van anar apagant, no? En la mesura que els nous partits arribaven, aquests moviments se van anar desmobilitzant i els partits nous, en certa forma, van perdre aquella energia inicial, se van veure obligats a pactar amb els vells partits que anaven a derrotar, per així dir.
1: Xavier Calafat, tenia una llista molt llarga de preguntes per fer-te, però el temps sempre és un gran condicionant. Gràcies avui per recordar o per ajudar-nos a recordar i analitzar aquest moviment del 15M. I bon dia, que vagi molt bé.
16: Bon dia, moltes gràcies, que vagi bé.
1: El Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat, un punt que li permet sortir del descens però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Michel, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
17: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
1: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden dues jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. I diumenge comença el play-off d'ascens a la segona federació. Les semifinals, que es podran seguir en directe a la xarxa Més, enfrontaran d'una banda el Vilanova i el Cornellà, i de l'altra l'Hospitalet i el Badalona. El partit d'anada es disputarà al migdia a l'estadi Riberenc i l'equip escapulat, com a segon classificat, disposarà d'avantatge en cas d'empat a l'eliminatòria. La Vertical de Montserrat tornarà demà amb la 8a edició.

0: així com la participació de 5 infants que completaran tot el recorregut.
1: Bé, la vida de moltes ganes, no? És l'any que també tindrem rècord de participants, perquè ha augmentat. Generarem els 450 corredors. També com a novetat, no? La categoria aquesta Som un equip, per donar-li un impuls, comencen a partir de 10 anys, és a dir, nens amb 10 anys poden córrer tot el recorregut per primera vegada. Hi haurà 5 nens que ho faran.
0: La prova també mantindrà categories com la de bombers, on els participants competeixen amb l'equip complet d'intervenció, la inclusiva o la infantil. La Vertical Montserrat es podrà seguir en directe a través de Canal Taronja Anoia, les televisions locals i la xarxa Més, amb una retransmissió especial des del mateix recinte de la cursa.
2: Avui arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Ens apropa tots els detalls el David Navarro.
3: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
4: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
3: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
4: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
5: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
6: Un dietista de torracollons, no?
5: Sí, una mica, sí, dit
1: escolta'm,
5: així.
1: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
5: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
1: I tapa uns tàpers de 10.
5: És veritat.
1: I Dani?
6: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
1: Doncs mira, és bona
5: Dani,
1: idea,
5: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: Soc l'Albert Morral, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
2: L'univers infinit.
7: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport

0: suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 15 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats justament a fer vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Connectarem en directe tot seguit a la capital del Segrià per seguir el tall de la carretera nacional 240. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça. En uns minuts analitzarem aquesta situació amb Gerard Hernández, president de Facua Catalunya. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el politòleg i analista de dades Xavier Calafat.
1: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicava en les places.
0: El Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada quinzens a la taula. Ara, l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Gairebé són 4 els minuts que passen de les 8 del matí. Aquesta hora, ja ho sabeu, és hora punta. Per tant, ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana. Ens posem al dia amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
2: Bon dia. De moment, les principals afectacions, ara com ara, les trobem a l'autopista AP7, amb lentitud, amb aturades a la zona entre Mollet i Barberà del Vallès, en sentit de sud, també puntualment a Cerdanyola, en sentit nord, la C58 d'entrada, punt habitual de Torre Baró cap al nus de la Trinitat, o també l'entrada per l'autopista B23 pel sud, a la zona d'Esplugues cap a la Diagonal. Veiem força lentitud, en el cas de l'autovia 2, també a Sant Joan d'Espí, cap a Cornellà, d'entrada a Barcelona, i un cert moviment a les dues rondes ja aquesta hora en sentit Llobregat. De moment, si més no, de moment, sense grans complicacions especials, amb el volum de trànsit habitual el divendres a aquesta hora del matí. És tot de moment. Molt bon dia.
0: I pel que fa al temps, avui tornarem a tenir un dia de rebombori, meteorològicament parlant. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és. Sobretot serà aquesta tarda. Quan tornarem a tenir sarau, fressa i molt de moviment, però no tot arreu. De moment, aquest matí ja hem despertat amb aquest cel cobert que tenim a gran part del país. És un temps gris el que hi ha, però el 80% de Catalunya són núvols inactius. Aquest matí no hi plourà. A més, amb vent tossut i fresquet, per cert, que està bufant, especialment a les comarques de Barcelona, de Tarragona i del sud de Lleida. A Girona, ja aquest matí, van per lliure i continua plovent. No és que sigui una pluja molt intensa, però hi va va descarregant. I també a hores d'ara la nevada està sent ben maca al Pirineu, per damunt dels 1.300 metres. Al llarg del matí continuarà nevant en aquesta serralada. Aquesta tarda és quan s'obrirà una mica el cel a les comarques de Lleida i gran part de Tarragona, però atenció a les de Girona i Barcelona. Aquesta tarda, de cop i volta, apareixeran algunes calamarsades, com va passar dimarts. Tornarem a tenir tempestes severes, especialment entre la Selva, el Gironès, la comarca del Maresme i del Vallès Oriental, i arribaran, per exemple, a viles com Barcelona, gran part del Vallès Occidental, també al Bages o al Prepirineu. I al llarg del cap de setmana ja la cosa anirà sent més tranquil·la. Demà amb algun ruixadet al Pirineu o al voltant del Montseny, i diumenge a la tarda per les comarques de Ponent. En general, també un cap de setmana que portarà força fred matinal i durant les nits. N'estem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
0: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. Aquest possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen, això sí, a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern, però sempre dins del marc de l'acord signat al març, i el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, mentrestant, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada i mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
5: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
6: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta d'un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
5: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
7: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
5: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
0: Doncs, com dèiem, avui divendres acaba la primera setmana del nou cicle de vagues de mestres i professors. Estan cridats a secundar la protesta els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i també de l'Aran. Seguint la tònica dels darrers dies, els mestres arrenquen les mobilitzacions amb talls de trànsit. Anem, doncs, cap a la capital del Segrià amb la Victòria Chiella i la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió. Bon dia, Noèlia. Des de fa més de mitja hora, els manifestants tenen tallada la carretera nacional 240. Explica'ns.
8: Bon dia, doncs sí, uns 200 vent matiners que ja des de primera hora han secundat talls a la carretera amb una de les principals vies d'entrada a la ciutat de Lleida, aquesta Nacional 240 i la carretera de Tarragona. Aquesta jornada de vaga acaba la setmana, però arriba tot just després d'una reunió que van mantenir ahir tots els docents amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. En parlarem amb Emili Llorente, el delegat d'Educació d'aquí de Lleida, que ens explicarà, Emili, bon dia, com va anar ahir la reunió i què us du aquí avui.
9: La reunió va ser un peripé, més del PSC, que al final va vindre sense cap proposta, no portava cap document ni res. Sí que va dir que tenia intenció de parlar sobre inclusió, però en realitat tampoc portava res concret. O sigui, que és una tirada de pilota endavant, si d'aquí dimarts no tenim un document on hi hagi una oferta de veritat, doncs seguirem en les manifestacions territorials i el dia 27 una altra vegada a tota Catalunya.
8: Avui hi ha un centenar de docents des de primera hora del matí aquí a Lleida. La vaga continuarà durant tot el dia. Venim d'una setmana de vaga. Quines accions més hi ha previstes durant el dia d'avui?
9: Bueno, durant el dia d'avui la gent s'anirà plegant aquí perquè ara han fet la primera avançadilla i ara s'aniran sumant gent i d'aquí anirem cap als serveis territorials, que és on comença la manifestació de les 12:30.
8: Les reivindicacions passen per diversos punts, pujada de salari, reducció de ràtios i diverses altres peticions. Quina seria la més urgent?
9: Lo més urgent és l'emergència educativa que s'estan vivint a les aules i això requereix un esforç molt gran i requereix anar cap al que diu la seva llei, la llei del govern, que és la LEC, que diu que hauríem d'invertir el 6%. Ara estem al 3%, per tant, falta molt de camí per a poder revertir la situació on està. I, evidentment, també els sous dels professors, que des del 2001 no han tingut cap pujada i, per tant, el que reclamem és això.
8: Doncs moltíssimes gràcies.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
8: Doncs ja ho veieu, uns docents molt reivindicatius que tenen ganes de fer sentir la seva veu i que, de moment, han encès un foc aquí a la rotonda de la Nacional 240 i que veurem com anirà avançant el dia d'avui aquesta manifestació.
0: Doncs gràcies, Noelia. Avui la fotografia de la manifestació dels docents des de Lleida. Bon dia, que vagi bé.
4: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: L'Hospital Clínic de Barcelona ha reduït l'aigua que utilitza per fer els tractaments de diàlisis un 40% al llarg de les darreres dues dècades. I també ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades del trasllat de pacients al centre en només un any. Són línies d'acció per rebaixar la petjada ambiental d'aquesta activitat assistencial, tenint en compte que les malalties cròniques dels ronyons aniran en augment els pròxims anys. Els especialistes fan una crida a la necessitat d'actuar, ja que el sector de la salut és responsable del 5% del canvi climàtic. Ens ho explica la Maite Polo.
10: El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Transplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
11: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
12: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
10: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
0: Els addictes a la cocaïna, els psicoestimulants i el cannabis tenen una taxa de rehabilitació molt per sota que la dels addictes als opioides, com l'heroïna. La raó per la qual passa això és perquè no s'ha trobat un fàrmac o tractament tan efectiu com passa, per exemple, amb la metadona per l'heroïna. Ho han explicat en una jornada dedicada al tractament de les addiccions que s'ha fet al Col·legi de Metges de Lleida i que ha seguit el Jordi Sebastià, de Televisió de Lleida.
13: Els professionals han explicat que un dels principals objectius és trobar tractaments molt més efectius per a substàncies que no són opioides. Mentre la metadona pot arribar a un 60 o 70% de resposta positiva en la recuperació, els tractaments actuals per a la cocaïna es mantenen en un 20%.
14: Cal fer recerca en aquest àmbit. També hem de dir que les addiccions, amb tota l'estigma que han comportat, la recerca que es fa és menor que potser amb altres malalties, no? Que tenen més bona premsa o que no tenen aquesta, bueno, aquesta part, no, aquesta imatge tan negativa.
15: I sobretot, i algo que ens preocupa molt, és la disminució de la percepció de risc associada al consum. És a dir, agafen el porro com si fos herba, com si no fos res, i d'altres substàncies, tipus cocaïna, doncs també són molt més accessibles. És a dir, totes les persones joves de dia d'avui saben on trobar cocaïna.
13: Pel que fa al rànquing d'addiccions, les majoritàries continuen sent l'alcohol i entre els més joves repunta la marihuana.
0: I de Lleida a Reus, on aquest dijous s'ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament, es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones s'han concentrat davant de casa seva per intentar evitar el llançament, però finalment s'ha dut a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa sense cap alternativa habitacional estable. A hores d'ara, tant ella com l'altra persona detinguda ja estan en llibertat amb càrrecs, acusats d'obstrucció a la justícia, resistència a l'autoritat i desobediència. Més coses. D'aquí a 15 dies, l'1 de juny, tornarà a aplicar-se el 21% d'IVA a la llum i al gas. El govern ho fa perquè els preus energètics han baixat més del 15% i el decret anticrisi preveia que, si això passava, la rebaixa fiscal es desactivava automàticament. Què suposarà aquest canvi per a les nostres butxaques? Ho analitzem amb Gerard Hernández, que és president de Facua Catalunya. Senyor Hernández, bon dia i gràcies per acompanyar-nos, per estar amb nosaltres avui. De quina pujada de factura estem parlant i el que dèiem, què suposarà això en termes pràctics per a les famílies?
16: Bé, el que pot suposar és que moltes famílies, sobretot les famílies més vulnerables, doncs no tinguin la necessitat per poder fer front a aquestes despeses. Evidentment, encara que siguin uns pocs euros, no és el mateix doncs, per una família acomodada que una família vulnerable doncs, que té dificultats per arribar a final de mes. També creiem des de Facua que era una mesura innecessària i injusta i que hi ha altres maneres no, de contenir els preus i sobretot de facilitar l'accés a l'energia.
0: Quines mesures immediates serien imprescindibles per protegir les llars més exposades, les que ens deia vostè, les llars més vulnerables, i fins a quin punt considereu que el govern estaria obligat moralment a actuar?
16: Per començar, creiem que el...
0: Hola, sí, l'escoltem, digui.
16: Sí, no, deia que vam pensar, creiem que l'energia hauria de tenir de per si una, doncs un univers reduït, perquè és un servei, és una primera necessitat, no? Per tant, entenem que això hauria de ser un conjuntural per contenir una alçada de la inflació, com estem veient aquests darrers mesos, sinó que hauria de ser una mesura estructural, no? D'un univers reduït. Evidentment, l'Estat té altres mesures, té altres instruments tributaris doncs, per recaptar. No? Per exemple, gravant les grans energètiques, cada any facturen milers i milers de milions de costa nostra, no? Per tant, això d'entrada seria una mesura pràctica, no? Però no només això, sinó que demanem des de Facua que es faci un abordatge integral i una reforma a fons del sistema tarifari elèctric. No pot ser que, doncs, que hem d'anar pidulant no, bo social, ajudes de per aquí per allà, sinó que el que s'ha de fer és doncs, que l'Estat intervingui, no, intervingui decididament en la configuració de les tarifes i que sigui, per tant, un servei públic com era antigament no, i que, per tant, hi hagi doncs un accés universal per part de tota la ciutadania a un servei, com deia, de primera necessitat.
0: Gerard Hernández, hem tingut alguna dificultat per escoltar-lo amb claredat, però jo crec que la postura s'ha entès perfectament. Gerard Hernández, doncs gràcies per atendre'ns i bon dia, que vagi bé.
16: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: I avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona. Però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
1: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicaven les places.
0: En 10 minuts ens plantarem a 9:15. Parlem d'esports i del Girona, que ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat. Un punt que li permet sortir del descens, però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín, i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a 1 en el 66. L'entrenador, Mitchell, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
17: És bona sensació perquè depèn de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
0: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanc i blaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden dues jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. I el Barça intentarà demà revalidar el títol de campió de la Copa de la Reina. S'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid a la final, que es disputarà a Gran Canària. Si la guanya, sumarà el tercer títol del curs, després d'haver aixecat la Supercopa i la Lliga. L'equip arriba amb les úniques baixes de Graham Hansen, que intentarà estar disponible d'aquí a una setmana per a la final de la Champions, i Laia Alexandri, lesionada de llarga durada. L'AEM, que ha certificat el descens a la segona federació femenina, ha fet oficial que Rubén López no continuarà la propera temporada a la banqueta. El tècnic va tornar al club al desembre amb l'objectiu de salvar la categoria, però finalment l'equip ha acabat el curs amb 30 punts, a 1 de la permanència. I a la Copa de la Reina d'hoquei patins, avui es completaran els quarts de final amb els partits Benvibre, Bigues i Riells i Telecable Palau. Ahir ja va quedar definida la primera semifinal, que enfrontarà el Vilassana i el Fraga. Les del Pla d'Urgell, vigents campiones, van superar el Manlleu per 2-1 en el partit dels quarts de final. Valentina Fernández va avançar les usonenques abans del descans, però Aina Florença i Luchi Agudo van remuntar el duel amb dos gols a la represa. I en el primer partit de l'eliminatòria, el Cerdanyola va quedar eliminat amb una derrota per 2-1 contra el Fraga. Carla Fontdeglòria va avançar les aragoneses i Gemma Soler va tornar a empatar, però Adriana Soto va fer el gol definitiu que deixava les vallesanes fora de la competició. Les vigents campiones d'Europa i el Vilassana es disputaran, doncs, demà a la tarda el bitllet per a la final. Avui arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos, o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca, conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats, com el mangaka Shintaro Kago. Ens ho explica el David Navarro.
18: Sense plaça de l'Univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
19: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
18: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
0: I aquest dijous s'han presentat al Docs Barcelona els 17 documentals finalistes de la convocatòria promogudes per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT. Els projectes seleccionats seran coproduïts per les tres entitats i es donaran a conèixer al Mercat Audiovisual de Catalunya el proper 3 de juny a Granollers. La Judit Vallès ens ho explica.
10: Un total de 75 candidatures s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a la d'històries de proximitat, on hi són finalistes televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12, Ràdio Televisió El Vendrell i Penedès Televisió. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al Mercat Audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
20: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals, doncs, perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important i que es vagi desenvolupant, com està demostrant la participació creixent en cadascuna de les edicions.
10: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
0: I Sopa de Cabra celebra 40 anys i ho fa amb una gira que arrenca avui al Ras Matàs de Barcelona. La banda gironina actua avui i demà en un escenari icònic que ja va acollir la gravació del Ben Endins l'any 93 i també el concert de comiat del 2001. Les entrades ja estan exaurides. Aquest mes de maig, Sopa de Cabra actuarà també a Sant Feliu de Pallerols i a Sabadell.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns, està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. En parlarem en uns instants amb Iolanda Segura, portaveu d'USTEC. També connectarem en directe amb la capital del Segrià per seguir el tall a la carretera nacional 240. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça. El portaveu de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, ha criticat que es reverteixi la rebaixa de l'IVA a la llum i al gas.
2: Creiem que l'energia hauria de tenir de per si una, doncs un IVA reduït. És un element, no? És un servei, és la primera necessitat. No? Per tant, entenem que això hauria de ser el conjuntural per contenir una alçada d'inflació com ho estem veient aquests darrers mesos, sinó que hauria de ser una mesura estructural.
1: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el politòleg i analista de dades Xavier Calafat.
3: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: Dels esports, el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara, l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I com cada divendres fem una repassada a les principals estrenes de cinema. La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judit Martín. També s'estrena Movida Celestial, amb Keanu Reeves convertit en un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant que, en molts casos, vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. El possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. En aquest context, i l'endemà d'una trobada que no sembla haver servit per desencallar res i amb les mobilitzacions territorials omplint encara els carrers i complint el calendari, analitzem o volem ara analitzar la situació amb la Iolanda Segura, que és portaveu d'Ustec Estès. Molt bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos un dia més.
4: Molt bon dia.
1: Poc avenços, ho deia ara en la reunió d'ahir, la sensació, sincerament, és que continuem exactament al mateix punt, allà on érem. Siguem sincers, confieu en què dilluns tindreu majors concrecions en funció del que vau veure i viure a la reunió d'ahir?
4: Bé, hem de confiar perquè si no, no tiraríem endavant, no? Ja, si no confiéssim, ja no ens haguéssim mostrat disposats a tornar-nos a reunir dimarts. Evidentment, volem aquest compromís de que se'ns enviarà una proposta global, que vol dir posant tots els punts a tractar en aquesta proposta i oferint millores en cadascun dels punts. I, per tant, doncs, si aquesta proposta ens satisfà, nosaltres assistirem a la mesa amb tota la voluntat negociadora del món i disposant de totes les hores que facin falta. Ara, està molt clar que si la proposta que ens arribi, doncs, evidentment, pretén deixar algun dels punts, com serien els salaris, que és el que diuen que no volíem anar a abordar, no? O si pretenen deixar-los a fora, doncs nosaltres no hi anirem, perquè nosaltres volem tractar tots els i cadascun dels punts.
1: Tots els punts, però aquest, el dels salaris, ha de ser el principal punt de l'ordre del dia en el marc de les negociacions? O sigui, hauria de ser el primer punt a abordar?
4: El primer punt a abordar. No és que sigui el principal, sinó el primer. No, més que res, perquè en les darreres negociacions es va anar deixant el salari cap al final, i què va passar? Que va quedar fora. No? Vam dedicar mitja hora en el qual ens van deixar traslladar fórmules per poder arribar que podien ser possibles de tenir-se en compte, i el següent que ens vam trobar va ser ja l'acord signat pactat per part d'aquestes dues organitzacions sindicals i l'administració. Per tant, perquè no torni a passar, vam dir que calia iniciar les negociacions amb el punt del salari, però que no vol dir que renunciem a la resta, ni molt menys, perquè de la mateixa manera que no renunciem al salari, tampoc renunciem a la inclusiva.
1: Iolanda, sembla ara que el camí dels pressupostos es comença a aplanar, ho explicàvem aquest dematí. Esquerra avalua dilluns si es donen les condicions per aprovar-los. Davant d'aquest escenari, s'obre la possibilitat que l'increment del complement específic superi el 30% pactat al març? Com ho veieu? Sou més optimistes en aquest sentit?
4: Tant de bo, perquè era, tenint en compte que estem en aquest escenari i que evidentment encara no s'ha tancat, tant de bo s'obrin a poder introduir millores salarials que vagin més enllà d'aquest 30% que tindrem d'aquí 4 anys, que quedi molt clar, que són 60 euros que tindrem aquest any mensuals bruts, que queden en 30 euros és molt. Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella. Però bé, de totes maneres, també tenim els grups polítics absolutament compromesos en donar llum verda al pressupost necessari, a la partida pressupostària necessària que inclogui doncs, aquestes millores.
1: Doncs tant de bo sigui així, Iolanda, perquè si tenim pressupostos anireu bé vosaltres i aniran bé altres sectors del país que també ho necessiten. Gràcies, Iolanda, per tornar a ser amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Com dèiem, avui estan cridats a secundar la protesta els docents de, i mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Seguint la tònica dels darrers dies, els mestres i professors arrenquen les mobilitzacions amb talls de trànsit. Tornem a la capital del Segrià amb la Victòria Teixeira i la Noèlia Burgos de Lleida Televisió. Bon dia, Noèlia. Què pensen fer aquest matí, doncs, els manifestants a banda de tallar aquesta via?
5: Bon dia. De moment, el tall continua actiu en aquesta via i continuarà estant actiu fins a les 12 del migdia, moment en què els docents començaran a mobilitzar-se i a baixar per diferents carrers fins a arribar al Departament d'Educació d'aquí de Lleida i fins i tot per diferents carrers de la ciutat. La idea és començar la manifestació des d'aquí, aquesta rotonda de la N240, una de les principals vies d'accés a la ciutat i on des de primera hora d'aquest matí ja han encès diverses fogueres com aquesta que podem veure ara mateix a les imatges i que, de fet, ja s'apaga. També han escrit en pintura vaga educativa a diferents trams d'aquesta rotonda que, de moment, manté el centenar de docents que s'han concentrat des de primera hora d'aquest matí. A les 7 del matí, el punt de trobada era el camp d'esports de la ciutat de Lleida i ja han vingut fins a aquesta rotonda i han començat a tallar el trànsit. En el primer moment, el trànsit era una mica caòtic i després ja els cossos policials han començat a redirigir el trànsit fins que ara sembla que, de moment, tot està controlat.
1: Doncs moltes gràcies, companyes. Avui la moguda dels mestres i docents i professors es situa, com dèiem, a la demarcació de Lleida. Gràcies, que vagi molt bé.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Quatre minuts per arribar a 3:15 del matí. El govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que al març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas, i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran, en canvi, les bonificacions als carburants que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que al març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça de Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
3: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: I parlem ara de la cultura i de les arts com a eines a favor de la pau i la convivència. Aquest, justament, és l'eix de la Plenària Mutare, una iniciativa de la Fundació Carulla que es fa avui a Barcelona i que proposa una reflexió col·lectiva sobre el paper de la cultura davant de les amenaces de l'autoritarisme. Una iniciativa cultural que arrenca aquest matí a la nau Bòstic de la capital catalana, on hi hem enviat el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
6: Bon dia, Helena. Aquest escenari s'obre aquest matí a la cultura, entesa la cultura com a una eina transformadora de la realitat i capaç de posar-se a l'ofensiva davant els discursos d'odi i excloents que provenen de l'ultradreta. I amb Marta Esteve, ella és directora de la Fundació Carulla. Marta, bon dia.
7: Bon dia.
6: Volem conèixer més sobre la plenària Mature. Què és? De què es parlarà? Què es farà aquest matí en aquesta nau?
7: Doncs mira, la plenària Mutare és una oportunitat, és un espai per posar en diàleg la cultura amb els reptes que vivim com a societat. I per això enguany volem parlar d'això, de què pot fer la cultura davant dels discursos d'odi, la fragmentació, l'individualisme, aquesta situació de por que ens crea i que acaba repercutint en persones i sobretot en allò que és diferent.
6: Arriba la plenària Mature a la seva 8a edició i s'ha sintonitzat en el que tu deies, amb un escenari geopolític que escora cap a l'ultradreta i que posa en perill molts àmbits de la nostra convivència.
7: Sí, i pensem que per això la cultura és essencial. Creiem que les arts, la cultura, els projectes culturals ens permeten connectar des de l'emoció en un moment on a vegades és molt difícil perquè reps moltes, moltes notícies i et quedes una mica al marge. Llavors, avui el nostre lema és despertem culturalment i sobretot siguem conscients que hi ha molta gent des de molts llocs del país fent projectes, fent coses, creant vincles, generant comunitat, que creiem que aquesta és la via per on hem d'anar i, sobretot, creant nous relats alternatius.
6: I com es concreta tot aquest esforç, totes aquestes converses, tota aquesta creativitat? Què passarà quan acabi aquest matí?
7: Doncs avui recollirem una mica preocupacions, per una banda, per altra, què s'està fent i, finalment, compromisos. I això és molt important perquè la gent s'endú el compromís que ha pres personalment, però també el que ha fet amb el altres persones, és a dir, naixeran nous projectes i nosaltres com a fundació ho recollim tot per retornar-ho després a la gent i sobretot nosaltres també veure quins seran les nostres properes passes.
6: Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar-nos al dia del que passarà en aquesta nau al barri del districte de Sant Andreu. Seran hores dedicades a la cultura i, Helena, insistim, la cultura com a eina transformadora de la nostra realitat.
1: I tant, interessantíssima, Anna, perquè un cop més la cultura s'escenifica compromesa i sense complexes. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol aviat els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, però també relacionades amb les danes i els incendis diversos de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que ja es van entregar a la Conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
8: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem el passat juliol. Aquí a la Conselleria ens trobem les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període d'estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us vam dir, si ens hem de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem.
1: I abans dels esports us expliquem que Ripoll es vesteix de tradició amb la 59a edició de la Festa de la Llana i el Casament a Pagès. La celebració tornarà a centrar totes les mirades i enguany ho farà amb nous protagonistes. Els nuvis, Mariana Castanyeda i Adrià Ubach, es diran al Cibull amb uns padrins d'honor molt coneguts, la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La cita també coincidirà amb la 20a edició del concurs d'Esquilar Ovelles. Ens amplia la informació la Paula Sayago, de la televisió del Ripollès.
9: La tradició es vesteix de celebració en la 59a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès a Ripoll. La cita tornarà a posar de manifest el passat, amb les núpcies en la forma tradicional ripollesa i reproduint un casori com el segle XVIII i també la reivindicació dels treballs tradicionals relacionats amb la llana. Enguany, el concurs d'esquilar ovelles a màquina arriba a la seva 20a edició. Mariana Castanyeda i Adrià Ubach són els novis d'aquesta edició. Els padrins d'honor que testimoniaran el Cibull serà la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La cita se celebrarà aquest diumenge i tornarà a posar al centre de les mirades la tradició, la ramaderia i la cultura popular, una història viva i que cada any aplega vilatans i visitants d'arreu.
1: 10 minuts per arribar a les 9. És temps pels esports amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
10: Bon dia.
1: El Girona, que també respira, ha fet un pas més cap a la permanència.
10: Sí, va empatar un davant la Reial Societat i suma un punt que li permet sortir del descens. Ara bé, la permanència matemàtica encara no està assegurada. Ahir a Montilivi l'equip basc va ser el primer en avançar-se, ho va fer el primer temps amb un gol de John Martín, i no va ser fins a la represa quan Estuani un cop més va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador Mitchell destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
11: És bona sensació perquè depèn de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
10: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions. Els blanc i blaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. El Girona és 15è amb 40 punts, un per sobre de la zona vermella. Queden dues jornades perquè acabi el campionat i tots dos equips depenen d'ells mateixos per salvar-se. El Barça buscarà demà revalidar el títol de campió de la Copa de la Reina. S'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid a la final que es disputarà a Gran Canària. Si la guanya, sumarà el tercer títol del curs després d'haver aixecat la Supercopa i la Lliga. L'equip arriba amb les úniques baixes de Graham Hansen, que intentarà estar disponible d'aquí a una setmana per a la final de la Champions, i Laia Alexandri, lesionada de llarga durada. Salma Parayuelo explica com afronta el vestidor el tram decisiu de la temporada.
12: Sabemos que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras, y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave. Nos hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro.
10: El Joventut es consolida a la sisena posició de la Lliga ACB després d'imposar-se al Morabanc Andorra per 101 a 79. Ricky Rubio, amb 23 punts, 7 assistències i un 28 de valoració, validarà els verdinegres en un duel que els locals van dominar gairebé des de l'inici. Dani Miret ja no va poder disposar en aquest partit d'Ante Tomic, lesionat, que es perdrà el que resta de temporada. A la Copa de la Reina d'hoquei patins, avui es completaran els quarts de final amb els partits Benvibre, Vigas i Riells i Telecable Palau. Ahir ja va quedar definida la primera semifinal, que enfrontarà el Vila-sana i el Fraga. Les del Pla d'Urgell, vigent campiones, van superar el Manlleu per 2-1 en el partit dels quarts de final. Valentina Fernández va avançar les usonenques abans del descans, però Aina Florença i Luchi Agudo van remuntar el duel amb dos gols a la represa. I en el primer partit de l'eliminatòria, el Cerdanyola va quedar eliminat amb una derrota per 2-1 contra el Fraga. Carla Font de Glòria va avançar les aragoneses i Gemma Soler va tornar a empatar, però Adriana Soto va fer el gol definitiu que deixava les vallesanes fora de competició. Les vigents campiones d'Europa i el Vila-sana, doncs, es disputaran demà a la tarda el bitllet per la gran final. Una final que es disputarà diumenge. Tres equips catalans hi aspiren ara mateix, a Gijón, aquesta Copa de la Reina.
1: I que nosaltres explicarem dilluns.
10: I tant.
1: Molt bé, Cristina, bon cap de setmana.
10: Igualment.
1: Gràcies. I és temps ara per al cinema. Si m'acompanyeu, coneixerem les estrenes d'aquest cap de setmana amb en David Navarro.
13: Bueno, ya está.
14: ¿Qué ya está?
13: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
14: ¿Cómo que una pizzería, por
13: pizzería
14: favor?
13: Pizzería temática de cine.
15: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
16: ¿Sabes qué película es esta?
17: Jurassic Park.
18: Mira los comentarios.
19: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
20: La pizza está brutal. 5 estrellas.
19: ¡Guay!
20: Propina de $1.15.
15: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'Àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
16: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
17: No puedo estar aquí.
18: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
15: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.

0: I abans d'acomiadar-nos, recordem que hores d'ara els docents mantenen tallada la carretera nacional 240 a Lleida. Mantindran la circulació bloquejada fins a les 12 del migdia i ho fan en el marc d'una nova jornada de vaga que avui afecta mestres i professors del Pla de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Un conflicte educatiu que podria resoldre's, recordem-ho, la setmana vinent si el govern i Esquerra Republicana segellen l'acord pels pressupostos de la Generalitat. D'aquesta manera posem el punt i final al Notícies en Xarxa en una setmana que ha estat molt intensa, molt farcida d'informació. Que passeu bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu-siau.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran. De fet, estan tallant des de primera hora la Nacional 240 d'entrada a Lleida. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions són les millores salarials i l'escola inclusiva. El dimarts estan cridats a una nova reunió en què han exigit a la consellera Esther Niubó que faci una proposta clara de millores per escrit. De fet, Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha reivindicat un cop més a la xarxa que el primer punt a tractar en aquesta reunió hauran de ser sí o sí els salaris dels docents.
2: El primer punt a abordar, no és que sigui el principal, sinó el primer. No, més que res, perquè en les

0: darreres negociacions es va anar deixant el salari com cap al final, cap al final, cap al final, i què va passar? Que va quedar fora. No? Vam dedicar mitja hora en el qual ens van deixar doncs, traslladar doncs, fórmules per poder arribar, que podien ser possibles de tenir-se en compte, i el següent que ens vam trobar va ser ja l'acord signat no? per part de, bueno, ja pactat per part d'aquestes dues organitzacions sindicals.
1: A banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració dels drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia la documentació d'infiltracions fetes en els darrers 10 anys. I, de fet, el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula i uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en prealerta el Pla Inuncat per previsió de pluges intenses fins aquesta tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís d'intensitat de pluja que afectarà sobretot a les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, el Barcelonès i també el Baix Llobregat. Es podrà superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i poden anar acompanyats localment de calamarsa.
2: Notícies en xarxa.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Manel Ferrer.
4: Divendres 15 se celebra una primera reunió de planificació de les obres de la Mar Nova amb participació de totes les parts implicades, responsables polítics amb l'alcalde al capdavant, tècnics de serveis territorials i educació, gerència, empresa constructora i equip directiu de l'escola. El propòsit, dissenyar el cronograma de tot el que haurà de passar i, sobretot, com haurà d'actuar cada part en el moment que acabi el curs i comencin els treballs. Ens n'ha parlat aquests dies la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, i l'alcalde Rafa Navarro, que ens deia que aquesta comissió ha reunirà periòdicament per fer seguiment constant de l'actuació.
5: Començar ja a elaborar un cronograma ja més concret. Quan hem de començar a retirar material, com ho hem de fer, tenint en compte de que la construcció de l'escola anirà paral·lel amb el curs 2026-27, el curs seguirà igual, in situ, perquè no hi ha un altre espai on poder anar, quines mesures de seguretat s'han de prendre, com s'ha de fer. Crec que és una reunió per ja planificar perquè l'estiu doncs, comenci a veure moviment.
6: Aquesta reunió justament és el kick-off, que es diu, per poder tenir molt clar que l'endemà comença tot, per fi. I per això en aquesta comissió, que la farem de manera continuada, doncs hi ha la part tècnica de l'Ajuntament, hi ha la part d'ensenyament, hi ha gerència de l'alcaldia, perquè ja hem estat molt a sobre d'aquest tema des de fa molts anys, hi ha l'arquitecte i hi ha l'escola, perquè estigui integrada també en el dia a dia del procés.
4: Recordem que després de l'aprovació al ple d'abril del projecte executiu de les obres i amb tota la resta de tràmits administratius completats i amb l'oportuna consignació pressupostària, les obres ja poden començar i només fa que acabi el curs escolar. Navarro afirmava fa uns dies que si el curs acabés avui, demà podrien començar els treballs i que l'únic que caldria és que l'Ajuntament retirés l'únic mòdul que cal retirar per iniciar la primera fase de les obres.
6: Ara mateix, si el curs acabés avui, demà ja podríem començar a fer actuacions sobre la Mar Nova. La primera que s'ha de fer és retirar l'únic mòdul que s'ha de retirar per la primera fase, que és el de titularitat municipal. Com això no és factible, perquè els nens encara estan a classe, ens hem conjurat tots plegats perquè l'endemà d'acabar les classes ja puguem començar a activar aquesta construcció, perquè està clar que els períodes clau de construcció han de ser aquells en els que no hi ha classe, no?
4: L'actual líder del grup municipal i primera secretària del Partit Socialista de Catalunya, a Premià de Mar, Luz Cánovas, repetirà al capdavant de la llista electoral als comicis del 2027. Cánovas ha estat proposada per l'executiva del partit i, tot i que tècnicament l'agrupació local encara ho ha de votar, després haurà de ser ratificada pel Consell Nacional del Partit. Aquesta setmana, la seva companya de partit i de grup municipal, Pilar Guardeño, ja ho donava per fet a la tertúlia de Premià Mèdia. Guardeño també avançava que a la llista i continuaran els membres del grup municipal actual, però que també hi haurà incorporacions.
2: Continuarà aquesta línia de regidors i penso que es pot dir, la cap de llista serà la Luz Cánovas i, bueno, contents de poder seguir treballant i el que farem pues, serà incorporar nous perfils, no? Perquè és bo moure llistes, però, de fet, en un principi seguim nosaltres, com el mandat anterior, incorporant nous perfils al capdavant de la Luz Cánovas.
4: L'assemblea de l'agrupació en la qual es votarà la candidatura de Cánovas es farà el divendres 22 de maig. Com diem, Luz Cánovas ja va ser cap de llista socialista a les eleccions del 2023. Anteriorment va formar part de la llista i va convertir-se en regidora dins de l'equip que liderava el David Gutiérrez i va ostentar càrrecs de govern durant el mandat 2019 al 2023.
3: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
4: Rafa Navarro ha valorat aquests dies l'esforç que ha calgut fer des de l'Ajuntament per atendre els centenars d'immigrants premianencs que volen acollir-se a la regularització extraordinària decretada pel govern de Madrid. El 20 d'abril s'activava per part de personal municipal un servei extraordinari de tardes per expedir l'informe de vulnerabilitat i també per lliurar el volant d'empadronament a qui el necessités. I un servei, ens deia l'alcalde, que llevat d'un primer moment d'un cert atabalament, ara ja ha agafat velocitat de creuer i no ha suposat un gran trasbals al funcionament normal de la casa. Amb tot, diu Navarro, un dispositiu que costarà diners a l'Ajuntament i per això vol portar la factura al ple i veure com s'hi posen els partits que van votar en contra del pressupost.
6: El funcionament de la casa no s'ha alterat perquè tot aquest extra importantíssim de feina s'ha fet habilitant hores d'atenció a la ciutadania a marge de les hores que ja tenim. Per tant, no hi ha hagut serveis que s'hagin vist alterats. I el que estem ara fent, després de, diguem, l'efervescència dels primers dies, on la gent ve molt despistada i no sabem bé què fer, i tothom apareix a la primera hora del matí a l'oficina de la UAC, un cop ja es van distribuir les hores, i hem agafat velocitat de creuer, hem anat reduint, diguem, el temps d'atenció perquè cada cop som més àgils, i estem en disposició de dir doncs, que estem cobrint amb les expectatives i creiem que podrem arribar doncs, el dia 30 de juny amb tota la feina feta, sense que s'hagi suposat cap trasbals a nivell organitzatiu. Ara, això sí, jo he demanat quin és el cost d'aquest trasbals a nivell horari, perquè el que farem serà aquesta factura la portarem a ple i farem que la gent es manifesti. I si hi ha partits que han defensat molt aquest procés, que han votat en contra del pressupost i ara voten a favor d'aquest pressupost en concret, potser li han d'explicar a la ciutadania per què això sí. I, per exemple, els serveis socials habituals per a totes les persones de Premià de Mar no, perquè és el que han fet. Votar que no un pressupost que assegura oferir serveis a la gent de Premià de Mar, però en canvi votaran que sí a la incorporació per a aquest procés específic. I jo crec que la ciutadania mereix que hi hagi una explicació al respecte.
4: Recordem que per obtenir l'informe de vulnerabilitat cal demanar entrevista personal 3 tardes per setmana, dilluns, dimecres i divendres, de 3 a 2 quarts de 7 de la tarda, i recordem també que existeix un servei d'informació i acompanyament que s'ofereix al centre cívic per part de les entitats Premià Acull, l'Escola Popular i Semprem, a les quals l'Ajuntament ha cedit aquest espai municipal. Ens atenen cada dijous i dilluns de 6 a 8 del vespre i cada dimecres de 10 a 1 del migdia mentre duri el procés de regularització que finalitza el 30 de juny.
7: Matinal Premià Mèdia.
4: Aquest diumenge s'inaugura el nou parc d'Agustí Centelles i Osó, l'espai amb què el nomenclàtor de Premià de Mar retrà homenatge a l'il·lustre fotògraf. El parc se situa al sector de Ponent, a la cantonada de la Gran Via de Neus Català, amb el torrent Malet, i és un parc arbrat de forma quadrada d'uns 1.500 metres quadrats que queda arran del restaurant El Paller. La inauguració es farà concretament a la 1 del migdia per part de les autoritats municipals i l'acte es farà pocs dies després que s'inaugurés també el nou mural al carrer Joan Prim, impulsat per l'Ajuntament i vinculat també a l'obra de Centelles perquè s'hi reprodueix una foto seva on apareix justament la Neus Català. L'adopció d'aquesta nomenclatura va ser aprovada al ple municipal del juny del 2025. Premià de Mar serà aquest dissabte 16 de maig la seu de la jornada anual de monitors del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans. S'espera l'arribada de més de 400 monitors d'aquesta federació de centres d'educació en el lleure provinents d'uns 200 esplais a Catalunya, Mallorca i Menorca, que durant tot el dia compartiran activitats formatives i debats, però també exhibicions de cultura popular i jocs. Ens ho explicaven des de l'esplai parroquial de Premià de Mar, que actuarà d'anfitrió en Guillem Martín i el Joel Navarrete.
8: Aquest esdeveniment és algo inèdit, mai havia passat a Premià de Mar que una entitat com l'Esplai Parroquial o qualsevol altra agrupés a tantíssima gent. Creiem que és un gran èxit, un èxit que ho tinguem aquí a Premià i que nosaltres també formem part d'aquesta part organitzativa juntament amb altres entitats.
9: Tot es basa en un centre d'interès, bueno, és el fil conductor que portarà tota la jornada, i a part d'això també en tenim mostres de cultura popular, a la qual en aquesta jornada participaran els capgrossos de Premià, la Colla Bastonera, Quin Cacau com a colla de tabals, i també portarem un punxadiscos local, que és un exmonitor del nostre centre d'esplai, en DJ Febe.
4: Com sentíem, el fil conductor de la trobada és d'inspiració criminal i se serveix de la figura del detectiu Canon, Guillem Martín.
8: Tenim un detectiu, que és en Canon, que el que estarà intentant és averiguar què ha passat amb la zona 15, què és la zona 15. Per posar en context, l'esplai El Més Sec ens organitzem per diferents zones, que són diferents territoris, la majoria són comarques o a grup. O a Barcelona, per exemple, hi ha diferents districtes, no? Doncs cada districte doncs, són una zona. En aquestes zones hi ha un ventall d'esplais que al final és un lloc, un punt de trobada perquè també poder fer una mica de cohesió entre els diferents esplais, ja que com som moltíssims, tampoc podem fer alguna cosa molt gros. Llavors, la zona 15 és la zona del Maresme, on estem agrupats l'esplai de Premià, l'esplai de Mataró, que és l'Arol, i l'esplai de Tallà, que és l'Itaca. Llavors, una mica aquest fil conductor va de que algú ha matat a la zona 15 i tenim un detectiu que és el Canon que ha d'investigar qui ha sigut i per què. Llavors hi haurà diferents sospitosos i durant tota aquesta jornada de monitors els diferents esplais aniran averiguant fent diferents proves dinàmiques.
4: La trobada començarà a les 10 del matí al Parc del Palmar i tot seguit es farà una activitat de benvinguda que durà els assistents a visitar el centre de Premià de Mar. Després d'això, la resta de la jornada, debats, formacions i dinar de germanor es farà a les instal·lacions de l'Escola Montserrat. Els centres i clubs d'esplais del Més Sec acullen uns 20.000 infants i uns 4.000 monitors. La plaça de la Sardana acollirà aquest dissabte una nova edició de la Cruz de Mayo, una festa impulsada pel Coro Rociero La Marisma de Premià de Mar, que des de fa prop de 20 anys apropa al municipi una de les tradicions populars més arrelades de la cultura andalusa. La celebració típica del mes de maig a molts municipis andalusos consisteix a decorar creus amb flors i ornaments als carrers i places. A Premià de Mar la proposta s'ha consolidat amb els anys com una cita cultural i festiva oberta a tota la ciutadania. La jornada començarà amb l'actuació en directe del Coro Rociero La Marisma i continuarà amb diverses exhibicions de flamenc a càrrec de diferents entitats participants, entre elles l'Escola de Ball Loli i el grup Arcoiris. Precisament la directora de l'escola, Loli Balastegui, ha explicat que la voluntat de la festa és divulgar la cultura andalusa i mantenir viva aquesta tradició també a Premià de Mar.
10: Les creus de maig és una tradició molt popular a Andalusa, on es decoren creus amb flors als carrers durant el mes de maig. Vam voler portar aquesta festa a Premià de Mar per divulgar una mica la cultura andalusa, i llavors el coro comença la festa cantant en directe i continua amb danses populars. Participa l'escola de Ball Loli i també participa l'entitat Danses Populars Arcoiris.
4: L'activitat tindrà una durada aproximada de 2 hores i començarà a les 6 de la tarda.
7: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
11: El primer equip femení de vòlei vol passar pàgina de la clara derrota per 0-3 contra el Prat Blau amb una revifada en la que serà la penúltima jornada de la fase de permanència. Les jugadores, entrenades per Òscar Sicília, rebran el Salou amb l'objectiu de fer-se amb els màxims punts. Tot i les 3 derrotes consecutives, l'equip segueix segon i ara s'enfrontarà al tercer classificat, qui també arrossega 2 desfetes. El partit serà diumenge a les 11 del matí. Per la seva banda, la resta d'equips del club també han tancat la temporada. L'infantil A ha fet una gran evolució, l'infantil masculí ha aprofitat el primer any federat per aprendre molt i, d'altra banda, el cadet i el juvenil femení van guanyar per assegurar-se la permanència.
12: Hola, què tal? Bon dia. Avui tornem a parlar d'un temps insegur aquí a la comarca. Al pas d'una línia frontal, amb aire fred al damunt, farà D'entrada, que baixin les temperatures, han baixat les mínimes i també baixaran les màximes, amb un ambient frescot en el dia d'avui, fins i tot nevarà cap a l'àrea del Pirineu. Tornant aquí a la costa, aquesta darrera matinada hem tingut alguns ruixats irregulars, febles, poc importants, però aquesta tarda s'esperen precipitacions que es faran generals ja a partir del migdia, poden afectar qualsevol punt del Maresme i començaria a millorar de cara al vespre. Cap a última hora de la tarda, vespre, és quan esperem que les clarianes vagin guanyant protagonisme. Però fins aleshores haurem tingut, com dèiem, xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca i que localment seran d'intensitat moderada. En general, no esperem grans quantitats de precipitació. Com ja hem dit, temperatures més baixes en una jornada a la qual el vent aquesta tarda bufarà del sud-est moderat i la situació marítima estarà dominada bàsicament per la maró, amb fins i tot marees de forta maró i mar de fons a tota la costa maresmenca. De cara a demà, dissabte, s'espera un temps tranquil, un temps més estable. Hi haurà alguns núvols, sobretot a la tarda, sense descartar alguna gotellada en punts de l'interior cap al serrada litoral, però en general no esperem precipitacions. Evidentment, amb més sol, demà les temperatures pujaran, especialment a les hores centrals del dia, amb vent que bufarà fluix com a molt lleugerament moderat de mar cap a terra i amb una situació marítima que continuarà una mica alterada, força remenada per la maró i per la mar de fons que tindrem a tot el litoral maresmenc. Diumenge el temps millora una miqueta més, per tant, temperatura que puja lleugerament, en una jornada a la qual al matí podem tenir alguns núvols, sembla que sense precipitacions, i a la tarda també predominaria el sol, però amb nuvolades que, entrada ja la nit de diumenge a dilluns, podrien deixar algun xàfec puntual. Poca cosa, tot plegat. Per tant, un cap de setmana en general tranquil, tot i que avui les precipitacions estaran a l'ordre del dia i, a més, les temperatures seran força baixes.
3: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons... Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
13: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
14: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
15: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
1: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
2: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià.
0: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Avui venim a conèixer el projecte musical de l'Escola Sant Cristòfol que permet que els seus alumnes, més enllà de les classes, també aprenguin a tocar un instrument. Avui hi ha concert, per tant, descobrim com funciona tot aquest projecte.
6: Avui fem el tancament del que portem practicant durant el curs, tot i que encara no acabem el curs, però sí que fem un concert final que sortiran les quatre big bands, que tenim big band de tercer, quart i cinquè, estan repartides en dos grups, cinquè A i cinquè B. El repertori i arranjaments els tenim fets pel Sergi, que està fent una feinada molt, molt bonica i amb estils molt diversos, i cada grup penso que està agafant el seu caràcter propi i penso que estan com molt còmodes amb el repertori que estan fent.
7: Bé, el projecte està orientat sobretot a la pràctica i que els nens i nenes tocant cada setmana doncs aprenen l'instrument i les dinàmiques musicals des de la pràctica. I així és una manera, un plantejament més intuïtiu i orgànic d'aprendre música.
8: Jo crec que el que ens fa millor és treballar amb equip, els professors i assajos, assajar.
9: Que, a part d'explicar molt bé, són molt divertits i ens ajuden molt.
10: És bastant difícil, però si t'esforces molt ho podràs aconseguir. Si pogués tocar en un altre espai, m'agradaria ser bastant professional.
11: El baix és part de la base, com li diem nosaltres, que és on és el ritme i on és tot.
12: De petit, la meva mare em va comprar una trompeta de plàstic i des d'aquell dia a mi em va agradar molt. I des d'aquell dia ja em vaig plantejar que podria tocar la trompeta.
13: Sí, costa una mica perquè és com a vegades no escoltem els altres instruments.
14: La veritat és que és molt emocionant. Ara ja ens hem acostumat una miqueta, però al principi, quan començaven a sonar els instruments i veiem els nens que, bueno, no toquen la flauta, que potser és el més típic, flauta o ukelele, ara últimament, i es veien amb instruments com la trompeta, el trombó, el saxo, un clarinet, se'n saltaven les llàgrimes. Vull dir, és molt emocionant. I després, veure'ls amb ells, que els hi podem donar l'oportunitat d'accedir a una formació que en altres circumstàncies ells no podrien accedir-hi, doncs encara ens omple encara més de satisfacció, la veritat.
6: I precisament hem d'agrair a l'equip humà que tenim, que sense ells això no tiraria endavant, i penso que gran part de l'esforç és gràcies a creure's aquest projecte, que estem tots molt involucrats, i per part d'ells és que està sent com molt fàcil perquè estem veient una evolució i això és el que també ens fa seguir com endavant, i penso que val molt la pena invertir música, cultura amb ells.
15: Home, per nosaltres és un privilegi tenir això a l'escola pública, és una meravella. Teniu en compte que l'escola de música en si, durant la meva infantesa, era una cosa que era només assequible a les famílies doncs una mica més pudientes, no? Llavors nosaltres, el fet de tenir els nostres fills a dins l'escola pública, que tinguin accés a una educació musical i artística, doncs per mi, de veritat, és una meravella.
16: La part artística és fonamental per l'aprenentatge dels nens, vull dir, fomenta i potència unes habilitats, les relacions socials, fomenta treball en grup, saber escoltar, normes...
15: En el cas del meu fill, de l'Hugo, he notat bueno, un avanç importantíssim en la seva... en el creixement que ell ha tingut durant aquests 2 o 3 anys, i no sé, o sigui, l'ha afectat positivament en molts aspectes. L'autoestima ha crescut moltíssim, a més és un nen que té molta sensibilitat en general per altres aspectes, i poder-la enfocar cap a aquesta, no, cap a aquesta via, doncs és estupendo.
17: D'entrada em fa molta il·lusió veure, no, que hem estat capaços de consolidar 2 projectes educatius, el projecte educatiu de l'Escola de Música conjuntament amb el projecte educatiu de l'Escola Sant Cristòfol, i de que treballant en equip i treballant en regularitat, incorporant aquest aprenentatge musical dins de l'horari lectiu de l'escola, doncs dona ni més ni menys que aquests resultats, no? I sobretot pel fet de que potser si aquesta activitat no fos així, potser molts nens o moltes nenes es perdrien l'oportunitat, doncs, de poder trucar un instrument, o senzillament per saber si els agrada la música o no els agrada, no?
14: Ara mateix estem a l'espera de fer un intercanvi musical amb altres escoles que tenen formació de Big Band. A tot Catalunya, que nosaltres sapiguem, només en som 3, una escola de Granollers, una escola a Barcelona i nosaltres. Llavors nosaltres hem començat a tenir contacte amb l'escola de Granollers, i ara al maig fem el primer intercanvi de Big Bands escolars. La idea és això, doncs, anar-ho com consolidant i obrir-ho al poble. De moment no ho fem a nivell d'escola, però poder obrir al poble i, bueno, que tothom vegi tot el treball que estem fent.
18: A l'antena els escoltes.
19: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: És divendres 15 de maig del 2026 i a aquesta hora i amb aquesta sintonia obrim, com és habitual, l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn d'escoltar Esquerra Republicana de Catalunya. Saludem a aquesta hora la regidora Bàrbara Anglí. Què tal, Bàrbara? Com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Parlarem de diferents qüestions d'actualitat i d'interès, com per exemple que està pràcticament descartada la segona línia al curs vinent a l'escola Montserrat. I us volíem preguntar, Esquerra Republicana, com valoreu aquest fet tenint en compte la baixada de natalitat d'una banda i també la voluntat d'Educació de repartir aquestes preinscripcions en tots els centres educatius per no perdre línies?
1: Doncs, home, doncs és evident que la baixada de natalitat és la que condiciona les línies que s'han de poder oferir. Per tant, de moment, doncs, a veure com ho podem resoldre de la millor manera possible perquè doncs, puguin seguir les màximes línies. Uh-huh. Baixant ràtios o... saps?
0: Sí, sí.
1: I al final...
0: Estem pendents a veure què passa també amb aquesta inscripció definitiva a partir del 10 de juny.
1: Però exacte, exacte.
0: De moment la notícia era aquesta, que tenim pràcticament descartat aquesta segona línia. Més qüestions, en aquest cas també, que directament afecten Esquerra Republicana. Xavier Gatius, nou cap de llista de cara a les eleccions municipals del 2027, triat per l'Assemblea. És un relleu sobre el qual encara no s'ha manifestat Pep Ripollès, i de fet Gatius tampoc n'ha volgut fer comentaris, però avui que tenim la Bàrbara Anglí li volem demanar, com a regidora, què podem esperar d'aquest canvi. Bàrbara.
1: A veure, doncs podem esperar que seguirem amb el nostre projecte d'Esquerra Republicana, que portem des d'aquest mandat doncs, fent moltíssima feina amb molt de compromís i amb molt d'equip, els tres regidors i també amb la nostra executiva local, amb moltíssima il·lusió de seguir endavant aquest projecte, un canvi de cicle. El partit pensa que és un bon moment per fer un canvi de candidat, però el projecte és el mateix, l'equip segueix, tots sumem i endavant amb aquest nou cap de llista que ens posem ja a treballar de cara a les eleccions de l'any que ve.
0: Clar, com dèiem, Pep Ripollès encara no s'ha manifestat. De fet, el tindrem avui també a l'espai d'opinió dels grups municipals, aquesta entrevista llarga. No sé si us pot afectar d'alguna manera.
1: Segur que no ens afectarà. Aviam, els canvis de candidat segurament doncs, sempre d'alguna manera canvien una mica la dinàmica, però som un partit seriós, amb un compromís ferm amb el que ens hem compromès amb la ciutadania, amb uns projectes molt clars i una línia política molt clara. Hem demostrat que estem per fer la feina, per tirar endavant, per millorar la vida dels premianencs, i així serà fins al final i el proper mandat, i tots els que vinguin al darrere.
0: Uh-huh. Molt bé, també van sonant altres noms. Luz Cánovas, que seria la cap de llista oficiosa, de moment, no ho tenim de manera oficial. També tenim ja a Rafa Navarro per Estimem Premià i el mateix Xavier Gatius per Esquerra. Van passant coses pensant també en aquestes municipals 2027. Bàrbara.
1: Com no t'entenc la pregunta, van passant coses? Bueno, sí, evidentment.
0: Sí, correcte, estem... sí, per això et deia que van sonant noms, van sortint
1: ja... Sí, clar, van sonant noms, és evident. Els partits estan escalfant motors, el tret de sortida suposo que serà a partir del setembre. Jo sóc novata amb aquesta situació d'últim any de mandat, on doncs potser la sintonia, jo què sé, què passarà. Jo tinc molt clar que el que hem de fer és que fins a l'últim dia de mandat seguir treballant com des del primer, intentant acabar els projectes. I de la mateixa manera que hem començat el primer dia fins a l'últim i amb la intenció de seguir el següent mandat, doncs poder treballar i aportar la nostra visió de com ha de ser Premià i com ha de ser la gestió municipal.
0: Anava una mica per aquí també, Bàrbara, per dir-vos, estem entre tancar tots els projectes que s'han dut a terme en aquests últims 4 anys, posar com la cirereta, i alhora anar pensant també com obrim de cara a pensar en el futur, no? En els propers 4 anys de la propera legislatura. És un equilibri ben curiós per saber com ho estaves vivint i com ho estava vivint també des d'Esquerra.
1: A veure, amb molta il·lusió, com sempre, perquè nosaltres sempre estem carregats d'idees, de projectes i de ganes de millorar la vida dels premianencs, i això és que ho portem així a l'ADN. Suposo que la majoria de partits es posen en política per això, no? Però jo crec que nosaltres ho tenim molt clar. Llavors, sobretot quan estàs a govern, no? Que dius, bueno, quan estàs a l'oposició, dius, bueno, però jo faré tot allò que no s'ha fet. Quan estàs a govern, doncs has de posar en valor tot allò que has fet, que jo crec que és moltíssim el que hem tirat endavant els regidors d'Esquerra durant aquest mandat, i seguir amb noves propostes o seguir consolidant els projectes que no hauran estat acabats, i evidentment des de l'experiència d'haver pogut estar 4 anys a govern i veure doncs, com és el dia a dia i com de vegades les coses són molt més complexes del que es pugui veure des de fora.
0: Mm-hmm. Què us sembla aquesta aposta de la Diputació de Barcelona per impulsar el comerç local? I hi ha també la implicació de l'Ajuntament, evidentment, i de la Cambra de Comerç.
1: Home, jo crec que és una molt bona proposta que hagin triat a més Premià per fer aquest projecte. Jo crec que ja s'estan fent polítiques que crec que estan començant a donar resultats. L'èxit de la del carrer Jacint Verdaguer, no? Que s'està veient doncs, que encara no està obert i ja s'està activant el comerç. Per tant, jo crec que és una molt bona notícia. Crec que a Premià ens hem de tornar a ser... A posar com a, diguéssim, el municipi comercial del Baix Maresme, no? Ho havíem estat fa temps, cal que ho tornem a ser, cal que fem crida perquè vinguin la gent de l'entorn doncs, a comprar i també que els premianencs doncs, puguem trobar l'oferta comercial necessària per no haver d'anar a buscar-ho a fora. Per tant, una boníssima notícia que segur que ajudarà molt.
0: Si tot va bé, avui també s'acaba la pèrgola i la tindríem ja de manera definitiva a l'espera de fer-la oficial o tenir-la de manera oficial el proper cap de setmana, no l'altre.
1: No l'altre, exacte. Sí, la pèrgola s'acaba. Sí, crec que queden uns detalls perquè justament per demà hi ha previst una activitat, com que aquest cap de setmana és el cap de setmana internacional dels museus, i sé que encara no hauran tret tot el que hi ha perquè queda alguna petitesa, però sí, la pèrgola s'acaba. Em sembla que és el 31 de maig farem una inauguració i a partir d'aquí, doncs, evidentment, serà un espai que podrà acollir activitats per si mateix, perquè és un espai molt bonic que jo sempre he pensat que no s'utilitzava prou, però a la vegada també serà un espai pla B per sempre que tenim aquests problemes de pluja, que cada vegada sembla que és la predicció és es pot preveure menys, per tant, moltes vegades estem molt pendents del temps. Per tant, ens donarà un espai de seguretat on podrem sempre traslladar les activitats a l'aire lliure.
0: Mm-hmm. Cap de setmana del Dia dels Museus amb la inauguració del nou museu de Can Manent. Bàrbara, s'inaugura aquest dissabte. Per fi és una realitat.
1: Home, per fi em preguntes sobre això, que és el que jo volia que em preguntessis. Doncs sí, per fi és una realitat, la veritat. La veritat és que molt, molt, molt satisfeta de poder culminar aquest projecte, que ha trigat molts anys en fer-se realitat. Cal recordar que era l'any 2015, crec, que els regidors, llavors, Pep Ripollès i Josep Maria Molins es van posar en contacte amb Devòlit per plantejar aquesta rehabilitació de Can Manent, i ho acabem el 2026, o sigui que fixa't quant de temps que ha passat. Ja llavors Devòlit havia fet una proposta de museïtzació senzilla, però que es va aturar perquè la rehabilitació al final ho canviava tot, i hem patit de tot, des de troballes que han fet canviar el projecte, empreses que van fer suspensió de pagaments, el Covid, inundacions, en fi... Una llarga cosa de llista de molèsties o de coses no previstes que ho han allargat moltíssim, però ara sí, per fi, demà obrim la Casa de la Festa, ja rehabilitat com la masia més antiga que es conserva a Premià, que la gent podrà visitar. Jo crec que sempre dic, més enllà del que hi puguem posar, el sol fet d'entrar a la masia, veure la masia, com és aquesta masia per dintre, doncs ja és una cosa que enriqueix el nostre municipi. Però sí que hi haurà una exposició permanent que explicarà doncs, el naixement de Premià com a municipi, quan se separa de Premià de Dalt, i també doncs, com es vivia en aquell temps. I després l'exposició permanent, no, viva, del Seguici Premianenc, amb totes les nostres figures, amb totes les colles. També hi ha un espai on hi ha una mica una cronologia de lo que és la festa, no, que al final les festes majors neixen de les celebracions doncs, de les collites, no, i evoluciona el que coneixem ara per festes majors. Un orgull obrir una Casa de la Festa, com n'hi ha força arreu de Catalunya, i que demostra doncs, com posem en valor la cultura popular i tot el que transmet d'arrelament, de valor, d'història col·lectiva, de foment de la participació i de foment de l'associacionisme.
0: Hem esperat... Perdona, Bàrbara. Hem esperat molts mesos, però és veritat que és el millor cap de setmana, el cap de setmana dels museus.
1: Exacte, sí, això sí que és veritat que vam escollir aquesta data perquè, bueno, doncs al final no deixa de ser un espai cultural museïtzat, no? Jo crec que ara tenim com els tres museus, no? El Romà, que és els primers assentaments doncs, que tenim a Premià, després tenim el Can Manent, no? Que és després quan ja ens separem de Premià de Dalt i ens constituïm com a municipi, i després tenim el Museu de l'Estampació, que ens recorda tota l'etapa industrial. Per tant, realment, a les tres potes que ens expliquen una mica els nostres orígens.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs demà aquesta inauguració i la Bàrbara, que ja ens ha posat la mel als llavis, explicant-nos també que només entrar-hi ja serà una meravella. Ho veurem demà. Aquest cap de setmana també hi ha Crut de Mayo per tornar a omplir de música i flamenc la plaça de la Sardana. Ja veiem a Bàrbara també moltes propostes i moltes activitats, ara que també s'acosta ja el bon temps. Estem destacant també en aquest espai d'opinió, i molts grups municipals també ens ho assenyalen, que culturalment s'ha fet un gran pas endavant.
1: Sí, aquesta és la percepció, oi? Sí, jo crec que sí. La veritat és que s'ha fet un pas endavant, es fan moltíssimes activitats, les associacions jo crec que s'han de sentir molt acompanyades, dono molt de valor, ja ho sabeu, a tota la riquesa de les persones anònimes que estan darrere de moltíssims projectes. Això és un valor que tenim com a municipi, com a societat, en realitat, a Catalunya. Moltíssimes coses que passen és perquè al darrere hi ha persones que ho impulsen, que ho rumien, que ho proposen, i sense tot aquest teixit i tota aquesta participació, doncs moltíssimes coses no es tirarien endavant. Per tant, contentíssima de tenir aquest poble tan ric i de que hi hagi tanta activitat i que, a més, la gent ho aprecia, ho valora i surt i participa. Volia recordar que també aquest cap de setmana inaugurem el Parc d'Agustí Centelles. També hem fet bastanta feina amb inauguracions de parcs i posar en valor memòria històrica de persones importants o que han tingut importància en relació amb el nostre municipi. Això també és important, fer memòria. I ja està, no parem.
0: I que venim d'un cap de setmana de Premià de Circ, que tot i la pluja i haver de moure alguns horaris el dissabte, quina nota li poseu? Esteu ja satisfets d'aquesta consolidació des de la regidoria, Bàrbara?
1: Estem satisfets, clar que sí. La veritat és que va anar molt bé. El canvi d'horari sempre tens por perquè al final la gent es programa el cap de setmana i sempre tens por que la gent no se n'assabenti o que no pugui doncs fer el canvi d'horari, no? Però la veritat és que va funcionar molt bé el dissabte al matí, malgrat això, de tal manera que parlant amb el Bernat Massaguer, no? Que és com una mica el director del festival, li vaig proposar que de cara a l'any que ve doncs, potser valorar de fer també activitats el dissabte al matí, saps? No concentrar tant en una tarda amb la intenció doncs, també de créixer, no? Perquè realment és molt ben rebut aquest festival. Crec que el circ és una cosa que interpel·la molt i arriba a totes les edats, no? I la veritat és que el públic, jo vaig anar a tots els espectacles, el públic era molt familiar, però també adult. L'espectacle que es va fer a l'Amistat va ser increïble, vull dir que tenim realment... poder gaudir d'aquest festival de circ a Premià ja consolidat és un èxit i, evidentment, amb ganes de seguir l'any que ve i de sempre créixer una miqueta més. Anar consolidant i creixent.
0: Molt bé, doncs l'opinió avui d'Esquerra Republicana de Catalunya en veu de la Bàrbara Anglí, a qui agraïm, com sempre, que tinguin la trucada de la ràdio local i que ens donin tots aquests arguments. Gràcies, Bàrbara, que vagi molt bé el dia i el cap de setmana.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
1: Hola, què tal? Bon dia. Avui tornem a parlar d'un temps insegur aquí a la comarca. Al pas d'una línia frontal, amb aire fred al damunt, farà d'entrada que baixin les temperatures. Han baixat les mínimes i també baixaran les màximes, amb un ambient frescot en el dia d'avui. Fins i tot nevarà cap a l'àrea del Pirineu. Tornant aquí a la costa, aquesta darrera matinada hem tingut alguns ruixats irregulars, febles, poc importants, però aquesta tarda s'esperen precipitacions que es faran generals. Ja a partir del migdia poden afectar qualsevol punt del Maresme i començaria a millorar de cara al vespre. Cap a última hora de la tarda, vespre, és quan esperem que les clarianes vagin guanyant protagonisme. Però fins aleshores haurem tingut, com dèiem, xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca i que localment seran d'intensitat moderada. En general, no esperem grans quantitats de precipitació. Com ja hem dit, temperatures més baixes en una jornada a la qual el vent aquesta tarda bufarà del sud-est moderat i la situació marítima estarà dominada bàsicament per la maró, amb fins i tot marees de forta maró i mar de fons a tota la costa maresmenca. De cara a demà dissabte s'espera un temps tranquil, un temps més estable. Hi haurà alguns núvols, sobretot a la tarda, sense descartar alguna gotellada en punts de l'interior cap al serralada litoral, però en general no esperem precipitacions. Evidentment, amb més sol, demà les temperatures pujaran, especialment a les hores centrals del dia, amb vent que bufarà fluix com a molt lleugerament moderat de mar cap a terra i amb una situació marítima que continuarà una mica alterada, força remenada per la maró i per la mar de fons que tindrem a tot el litoral maresmenc. Diumenge el temps millora una miqueta més, per tant, temperatura que puja lleugerament, en una jornada a la qual al matí podem tenir alguns núvols, sembla que sense precipitacions, i a la tarda també predominaria el sol, però amb nuvolades que, entrada ja la nit de diumenge a dilluns, podrien deixar algun xàfec puntual. Poca cosa, tot plegat. Per tant, un cap de setmana en general tranquil, tot i que avui les precipitacions estaran a l'ordre del dia i, a més, les temperatures seran força baixes.
0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
2: Estàs escoltant? Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Ja estaria, doncs, poc fonamentat. El Blue Monday s'ha associat a això, no? Doncs aquesta, que dèiem d'aquestes manipulacions, aquestes estratègies, però és innegable que al gener sí que hi ha alguns factors de presògens que existeixen. Sí que és interessant tenir en compte, com hem començat dient, aquesta perillositat d'interioritzar aquests efectes d'aquesta institucionalització d'aquest dia com el dia més depriment de l'any per poder tenir aquest efecte de que la profecia se cumple. És a dir, si jo sento el dia pensant que el dilluns és el dia més tard, és que potser jo m'estic condicionant aquell dia, ja se m'ha creuat...
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
0: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ser gratuït és el que hauria de ser, perquè el servei que s'està donant, doncs, no és l'adequat.
7: Que busquis transports alternatius per arribar al teu destí. Malament.
8: Lleva años que, bueno, no funciona bien. Sobretot en el Maresme tenen mucho problema los días que llueven.
9: A partir d'avui, el servei de Rodalies tornarà a ser de pagament i nosaltres volem preguntar a la gent què en pensa d'aquesta decisió. I el que és més important, si el servei de Rodalies ha millorat i podríem dir que ha recuperat de nou la normalitat.
10: Jo crec que sí que hauria de seguir sent gratuït, més que res també per al servei, no? Doncs que sempre ha estat sortint, que no acaba de ser com cal i de qualitat. encara hi ha precarietat i que hi ha molta feina a fer. Sí, vull dir, avui també el tren m'ha anat tard, i al final, vull dir, la gent ha d'anar a treballar, ha d'anar a la feina.
11: Gratuït, no, perquè el que és el tren està molt brut, no netegen, hi ha pots de cafè, porqueries, coses enganxades, almenys si no és gratuït crec que netejarien més la cosa. Com que està gratuït, passen. De totes maneres, no passa quasi mai puntual. Deixa de ser que està el tren, perquè aquest dia em anava a sentar i hi havia un xiclet també posat, gots, paperots i gots de plàstic per dintre, vull dir que amb tot això no sé què és el que ha millorat.
12: Está bien, porque hay gente que no tiene dinero para comprar, por ejemplo, y puede coger así desde una hasta seis zonas, ¿no? Ahí.
7: Jo visc a Mataró i quan anem cap a Mataró a tocar de la Procter fa por. S'ha d'anar molt lentament, se senten uns clinc-clancs-cloncs que fan por. Jo no, home, millor que com estava potser sí, però encara hi ha moltes deficiències. Un anunci que posen en els monitors que és sospitós perquè diu que busquis transports alternatius per arribar al teu destí. Malament.
8: Havia no estar la Renfe en condicions de assumir la normalitat. Bueno, pues todo lo que arrastra, ¿no? Lleva años que, bueno, no funciona bien, sobre todo en el Maresme tenemos muchos problemas los días que llueven, bueno, llega tarde muchas veces, es decir, toda la persona que tiene que bajar a Barcelona en este momento lo tiene muy difícil para poder cumplir un horario de trabajo, ¿no?
6: Opino que ser gratuït és el que hauria de ser, perquè el servei que s'està donant doncs, no és l'adequat, no està millorant. Molts dies doncs, arribo més justa o el que sigui perquè no passa l'hora que ha de ser, llavors almenys crec que ser gratuït doncs, compensa en aquesta part.
2: A l'antena els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
13: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El barber premianenc Txema García, amb locals de Premià de Mar i Premià de Dalt, s'ha proclamat aquest cap de setmana passat a Madrid guanyador del primer premi del concurs Next Level Barber Battle, que organitza la marca Next Level i que passa per ser un dels guardons més prestigiosos del sector a l'estat espanyol. N'informa i ho celebra l'Ajuntament de Premià de Dalt. García va rebre la màxima puntuació en la categoria més exigent, en què els participants disposaven de 50 minuts per fer un tall de cabell complet a un model sorpresa assignat per l'organització. Una particularitat d'aquest concurs que justament el converteix en un dels més reputats. El perruquer premianenc ni tan sols havia vist el cabell del seu model fins que va ser l'hora d'esquilar-lo perquè els models

0: la barberia i té els seus establiments al carrer Enric Granados a Premià de Mar i a la carretera d'Enllaç de Premià de Dalt. El concurs Next Level, que ja arribava a la seva 5a edició, es va celebrar concretament a la localitat de Pinto, Madrid.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Media. Informació.
1: Primeres declaracions públiques del nou candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya de Premià de Mar, Xavier Gatius, a qui l'Assemblea del Partit va elegir diumenge com a nou cap de llista per a les eleccions del 2027 en substitució de Pep Ripollès, que ho va ser en els últims dos comicis. Preguntat sobre aquest relleu, Gatius ha parlat d'un sentiment compartit per ell mateix.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran. De fet, han tallat la Nacional 240 dintre de Lleida, un tall que ja ha quedat aixecat fa uns minuts. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions continuen sent les millores salarials i l'escola inclusiva. Escoltem ara la valoració de Jordi Barrufet, que és secretari de professors de secundària a la demarcació de Lleida.
4: Ahir la consellera ens va encomanar en una mesa de sectorial, es va presentar amb les mans buides, no va aportar cap millora als currículums, no va aportar cap millora en la disminució de ràtios, no va haver cap oferta en la millora salarial i tampoc ens va aportar cap millora en quant a la disciplina en els centres.
3: El dimarts estan cridats a una nova reunió en la que han exigit a la consellera Esther Niubó que faci una proposta clara de millores i per escrit. I a banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents.

0: El sindicat ha reclamat a la policia catalana una documentació d'infiltracions fetes en els darrers 10 anys. I, de fet, el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de País als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. I els bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt. L'avís es va rebre prop de les 2 de la matinada i ha calgut desallotjar també una vintena de persones. En aquests moments, l'incendi ja ha quedat completament extingit. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a les vies amb més circulació, com són la P7, la C33 i la C17, i també reforç del transport públic. Trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar tren o autobús per evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil activat en prealerta el Pla Inuncat en zones de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès i altres comunitats catalanes.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: Premià Mèdia. Informació.
5: L'Espai Ferrarons acollirà aquest diumenge 17 de maig a les 12 del migdia una nova edició de l'Enotast, una proposta que unirà vins de la DO a l'illa amb gastronomia de proximitat. En aquesta ocasió, els assistents podran degustar els vins Puput Rosé i Coriolis maridats amb dues tapes creades especialment per Victòria Riz del Celler Nou, inspirades en el llibre La cuina de l'antica Roma. El tast estarà conduït pel sommelier Enric Espinosa. La responsable del Celler Nou explica que les tapes s'han elaborat a partir de receptes i sabors vinculats a la cuina de l'antiga Roma, adaptats al format de degustació i pensats per combinar amb els vins seleccionats.
6: Són les tapes d'un llibre antic de l'època romana que es diu La cuina di Roma antica, i són dos tapes amb ingredients tradicionals de l'època, diguéssim. Una porta enciam, anxoves, tàperes, oli, i l'altra és de pa de cereals amb anous. Uh-huh. I bueno, és molt tradicional de l'època aquesta, i bueno, ens ha fet gràcia fer-ho així.
5: El regidor de Promoció Econòmica, Xavier Gatius, ha destacat l'aposta per activitats que combinen cultura, gastronomia i promoció del territori.
7: La nostra oferta de restauració de producte de proximitat, perquè són vins que corresponen doncs a la producció de la comarca, per tant és una eina, és un instrument que promou el turisme local, que promou el turisme de restauració, i doncs ens ajuda moltíssim a potenciar aquesta oferta amb una característica, doncs, diríem, pròpia, com deia la Victòria. Vull dir, aquests vins només es produeixen, són especials i només es produeixen al territori, i per tant és fantàstic aquest punt de singularitat, no? Uh-huh. I de complement d'oferta de restauració que ens ofereix.
5: L'activitat té un preu de 8 euros i les entrades es poden adquirir a la plataforma Covin.
2: Premià Mèdia. Informació.
8: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
9: Benvingudes i benvinguts un cop més al món és digital. Avui parlarem de com la intel·ligència artificial pot transformar l'administració pública, però no només des de la tecnologia, sinó també, i aquest és el punt important, des d'una mirada humana. A partir d'una conversa que tindrem amb en Sergi Marcén, reflexionarem sobre els riscos d'una administració cada vegada més automatitzada i, sobretot, sobre l'oportunitat d'utilitzar la intel·ligència artificial per fer uns serveis públics més propers, més empàtics i més útils per a la ciutadania. Pot la tecnologia ajudar-nos a recuperar el costat més humà de l'administració? Això és el que avui esbrinarem amb en Sergi Marcén. Comencem.
10: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
9: Vinga, doncs, Sergi, abans que res, donar-te la benvinguda al programa.
11: Moltes gràcies i encantat d'estar aquí amb vosaltres.
9: Bé, doncs comencem. Com deia abans, he llegit un article, un dels teus articles, que m'ha agradat especialment perquè comences a entrar a fons amb el que està dibuixant la intel·ligència artificial, o potser el que està desdibuixant, però en definitiva aquest supercanvi de panorama que se'ns ve a sobre, no? I tu parles, perquè ets bon coneixedor també del tema, de la intel·ligència artificial i l'administració. I li poses un títol al article, que és la revolució silenciosa que pot transformar l'administració pública. Com dic, m'ha agradat molt. Els oients no l'han llegit, o sí, però no és la tele i no els hi puc passar. Ens pots fer 5 cèntims del contingut i després començo l'interrogatori.
11: Molt bé. Doncs mira, l'article principalment està pensat en l'impacte que tindrà la intel·ligència artificial dintre de l'administració i de les nostres vides, no? L'impacte que està tenint. Fa dies vaig escriure un altre article que vaig titular El tret al peu, el qual doncs explicava que segons com apliquem la intel·ligència artificial ens podem acabar doncs, com si ens haguéssim tirat un tret al peu, no? Com impactarà en el mercat laboral, com aquestes persones que sortiran del mercat laboral perquè s'estaran substituïdes per una intel·ligència artificial, doncs passaran de ser persones productives que estan aportant impostos a persones que dependents, no? Que depenen d'un subsidi de l'administració, i llavors això com impactarà. I, per tant, hem de fer un canvi, hem de repensar un canvi dintre de l'administració. Doncs la intel·ligència artificial és bona, com qualsevol tecnologia, si està usada des d'una vessant humanista, una vessant de que la tecnologia es desenvolupa per les persones, no? No per l'enriquiment de molt poques empreses. Aleshores, en aquest cas, l'administració és una eina molt potent que acabarà sent impactada o està acabant sent impactada per la intel·ligència artificial. I aquí és on tenim l'oportunitat d'utilitzar aquesta eina en el bon sentit del camí i que puguem fer un canvi de paradigma de lo que és l'administració perquè sigui el que sempre han volgut que sigui, no? L'administració s'ha convertit en una eina que és molt tècnica, que és molt difícil, que costa molt d'entendre. I els professionals públics doncs, estan treballant dintre d'aquesta administració amb aquesta filosofia, no? Per tant, la intel·ligència artificial ens pot permetre, a través d'uns assistents cognitius, doncs, poder treballar aquesta línia. I parlo d'assistents cognitius perquè, si bé el mercat privat sí que està desenvolupant solucions tecnològiques pensant en línies neurològiques de no com funciona el nostre cervell, la majoria d'aplicacions que estan fent servir a l'administració pública no estan pensades des d'aquesta visió. Estan pensades des d'una visió d'eina, no de reconeixement cognitiu o d'estímul cognitiu a la utilització d'aquestes eines.
9: Sí, a veure, no sé per enfocar-te perquè m'ha agradat com ho has explicat. Però sí, potser et preguntaria primer doncs, què és el que realment estan fent malament. O sigui, perquè, clar, aquesta eina, com acabes de dir, es pot utilitzar de moltes vegades, de maneres. I crec que el teu article apuntes que simplement estan canviant pràcticament el model, però no el fons, no? I que l'estan utilitzant com un planador de formularis. Explica'ns una mica què s'està fent malament amb l'aplicació de la IA i realment què és el que s'hauria de fer per a una administració més àgil i per a uns funcionaris més satisfets amb la feina.
11: Bé, com et dic, la tecnologia ha evolucionat de tal manera, o millor dit, la tecnologia que hi ha dintre de l'administració ha evolucionat de tal manera que el que hem fet ha sigut convertir el paper en una sèrie d'aplicacions, en centenars de caselles que s'han d'anar omplint i has d'anar, diguéssim, interactuant amb aquella aplicació. Això fa que tu facis una feina repetitiva i que fa que a nivell cerebral, quan tu fas una feina repetitiva, els nivells de sucre et baixen, la tensió et baixa, no et genera dopamina, per tant, t'avorreix, no? Aleshores, perds l'atenció. Quan una persona té que estar treballant 8 hores davant d'un aplicatiu en el qual has d'introduir dades, el que passa és que aquella persona acaba avorrida. I aleshores, el que hem fet ha sigut fer allò que fèiem en paper, perquè l'administració et diu que ho has de fer d'aquella manera, i traslladar-ho a un sistema informàtic per poder guardar la informació. El canvi aquí ve quan el que pots fer és crear un assistent generatiu que interactuï amb el treballador públic i en comptes de que sigui el treballador públic que estigui fent una feina repetitiva d'introduir dades, que sigui l'assistent que estigui connectat amb els sistemes informàtics que té aquella persona i que es relacioni amb aquella persona de tu a tu, amb la qual per veu, per exemple, pugui estar parlant i pugui estar interactuant amb aquella persona. I això fa que sigui el software, en aquest cas, el que interactua amb la persona, no la persona que s'adapta al software. Per tant, aquí és el gran canvi. I això la intel·ligència artificial ens ho permet fer, si ho fem ben fet, no? Avui, en un grup que tu i jo tenim, parlàvem amb una persona que és l'Esteve Almirall, no? Que ell es mira molt les coses des d'una visió de productivitat. No tot és productivitat. Hem de fer la tecnologia també perquè serveixi als humans, no només perquè millori les comptes de resultats de les companyies, no? Doncs aquesta doble mirada és la que des de l'administració encara s'ha de potenciar més, no? I és una miqueta aquesta la idea, no? Fer que canviar el fet de que és el software que hi ha darrere de la pantalla el que interactua amb tu i et fa molt més fàcil aquella feina i, per tant, tu pots dedicar-te a fer altres coses que realment sí que són humanes que no pas introduir dades dintre d'un sistema informàtic.
9: Això és el que volia preguntar-te perquè se m'ha acudit mentre parlaves. Clar, però també podria ser que realment posem l'administració determinada, posi els agents i després pensi, bueno, això com allibera de feina al funcionari o prescindeixo d'ell o es continuarà avorrint. Però clar, jo crec que aquí l'important seria el que li dones més temps per ser més creatiu, per ser més humà, per fer una feina millor. Això és el que m'agradaria també que ens expliquessis. La segona derivada, no? Què sorgeix d'això que proposes?
11: Tu imagina't la típica imatge de que vas a una guixeta on tens un funcionari davant teu. Aquell senyor o aquella senyora porta 8 hores treballant allà o porta X hores treballant allà, fent una feina repetitiva, perquè com tu han vingut altres persones que els hi han donat la mateixa informació. I aquest senyor el que fa és dir el seu nom, el seu DNI, la data de naixement, on viu, la seva no sé què, i abans va posant informació dintre d'un sistema, va escrivint aquella informació dintre del sistema. Per tant, mentre està escrivint aquella informació dintre del sistema, no està atent a lo que tu necessites. L'empatia desapareix, perquè aquella persona està focalitzada en introduir les dades d'aquella manera i en aquell moment, no? T'ho imagina't que en comptes de fer això, hi hagi un assistent que ens estigui escoltant, en el qual tu diguis, miri, vinc perquè sóc tal persona, vinc a ajudar, vinc que tinc aquest problema amb les escombraries o amb l'ajut o amb el que sigui. L'assistent va automàticament omplint totes aquelles dades que el funcionari tindria que estar escrivint. El funcionari canvia, ja no està atent a que tingui que introduir les dades, sinó està molt més atent, està amb una connexió humana amb l'altra persona, interessant-se molt més per l'altra persona, intentant buscar la solució que al mateix temps el sistema li està donant. Perquè li pot dir, mira, aquesta persona, doncs, com té aquest nivell de renta i viu a tal lloc i tal i qual, doncs té dret a aquest tipus d'ajut. O pot tirar les escombraries el dia tal. O sigui, ha de ser el sistema el que acabi donant aquesta informació gràcies a que té un accés a moltes dades i el funcionari el que fa aleshores és tindre altres skills, que és el de ser més humà, tindre més empatia, escoltar, innovar, perquè en el moment que tu tens per pensar, el que fas és innovar, intentar fer millor les coses. Per tant, aquest és el gran canvi que crec que pot haver-hi darrere d'aquest tipus de feina.
9: Sí, jo ho trobo genial, però crec que també hauria de canviar-se, no sé com, la mentalitat de molts funcionaris que realment ja estan cremats de tants anys de fer aquesta feina mecànica. I, bueno, també amb ells suposo que se'ls ha de formar per saber aprofitar el que estàs dient. No simplement que diguin amb sobre més temps, no. Aquest temps és perquè siguis més humà, més creatiu i atenguis millor el tal, no? Però també té lloc a haver-hi un... no solament reformar l'administració, sinó el funcionariat el tenim que educar amb aquestes noves disciplines. És una pregunta?
11: Sí, mira. El risc és construir una administració eficient però deshumanitzada. I jo crec que el que hem fet ha sigut això. Construir una administració eficient però deshumanitzada. I hi ha una fascinació excessiva per l'automatització. Però una administració pública no és Amazon. Gestiona drets, vulnerabilitats, confiança i democràcia. Si els ciutadans se senten que només parlen amb pantalles i algoritmes, la distància amb les institucions encara augmentarà més del que és. Per tant, la tecnologia ens ha d'ajudar a reduir aquestes friccions, no? Es tracta d'aplicar tecnologia sense eliminar la dimensió humana del servei públic. Per tant, aquí és on li donem una volta important a la relació entre l'administració i l'administració.
9: No, no, ho trobo genial i ara estem parlant de l'administració, però això que dius, aquesta humanització de la tecnologia, realment s'hauria de fer extensible en molts altres àmbits, perquè l'empresa privada passa el mateix, vull dir. Però bueno, continuem. El teu títol, Revolució Silenciosa, quan dius això, és que estàs descrivint una transformació tecnològica simplement o estàs parlant d'un canvi de model de poder dintre de l'administració?
11: Jo crec que estic parlant de les dues coses, eh? La tecnologia és només el vehicle, no, diguéssim, i la transformació real és cultural i política. Per tant, estem parlant de les dues coses. Com hem dit, durant dècades hem construït administracions pesades per controlar processos. Ara hem de construir administracions capaces d'acompanyar els ciutadans. Mira que senzill. Però és tan evident que crec que poca gent es dona compte d'això, no? Per tant, això implica redistribuir el poder, menys burocràcia, més autonomia dels professionals públics, més capacitat de decisió basada en dades i serveis públics. La digitalització no té sentit si només s'informatitza la lentitud, o sigui, per fer-la més ràpid, sinó que justament el que hem de fer és fer-la més humana. I gràcies a la tecnologia la podem fer més humana. Gràcies a la intel·ligència artificial, i jo soc molt crític, no, amb l'utilització de la intel·ligència artificial, com tu ja saps, però tot i així crec que la tecnologia ben utilitzada, ostres, es pot ajudar, no? El que parlàvem aquest matí que abans ens hem quedat, no? Parlàvem de la tecnologia nuclear. La tecnologia nuclear pot ser bona o pot ser dolenta. Si l'utilitzem amb la línia bona, hosti, podem curar el càncer. Si l'utilitzem amb la línia dolenta, doncs podem matar moltes persones. Uh-huh. Amb el temps, doncs s'ha anat regulant això. I al final hem aconseguit un equilibri en el qual doncs podem generar energia elèctrica amb les elèctriques. I també s'ha fet uns esquemes de poder d'aquells estats, doncs, que tenen armes nuclears, però que no les fan servir perquè saben que és una burrada fer servir una arma nuclear. Doncs amb la intel·ligència artificial hem d'arribar amb el temps amb aquest equilibri. El problema és la rapidesa amb la que estem adaptant la intel·ligència artificial. L'altre dia ho mirava, eh? I feia una comparativa amb altres tecnologies. Vaig veure que amb el telèfon fix i el telègraf, va trigar 10 anys per poder arribar a 1 milió de persones. La intel·ligència artificial va trigar 5 dies en arribar a 1 milió de persones. Per tant, aquesta
9: sí,
11: és la diferència.
9: Sí, no, i és una altra cosa. I a més, la majoria de persones la poden utilitzar. Que hi ha tecnologies que han arribat a tothom, però som usuaris. Aquesta no, aquesta som actors, cada un de nosaltres. Vale, molt bé. Imaginem ja que l'administració està digitalitzant-se, però per això depèn de les grans plataformes tecnològiques privades d'intel·ligència artificial. I aquí també està el tema. Quina triar? Perquè totes estan esbiaixades, o crear una pròpia és un altre gran tema.
11: Sí, sí, aquest és el gran, gran, gran problema i el gran debat del nostre temps. Eh? No podem substituir la burocràcia analògica que tenim ara per dependència digital. Què és cap on anem? No? L'administració ha de defensar la sobirania tecnològica, la interoperabilitat, les dades públiques protegides, les infraestructures digitals, i les han de saber fer. El problema és que s'està parlant molt de sobirania digital, però realment de sobirania digital en tenim molt poca. No? Podem tindre part d'una sobirania digital o un espai d'aquesta sobirania, però tota la sobirania serà molt difícil perquè a Europa doncs, anem tard amb el que és el desenvolupament de la tecnologia. Tot i així, hi ha una cosa que és la, diguéssim, és com la benzina en un motor, que són les dades. I en les dades, que al final és on s'alimenta tota la tecnologia, crec que si nosaltres som capaços de protegir-les a través d'una sèrie d'encriptacions, a través d'una sèrie del que sigui, ens permetrà que, tot i que les grans plataformes tinguin accés a les dades, aquestes dades no seran útils perquè estan encriptades. Per tant, nosaltres hem de poder treballar aquesta capa de securització de la dada per poder, diguéssim, poder utilitzar qualsevol plataforma que tinguem. I també, paral·lelament, per suposat, començar a desenvolupar tecnologia sobirana europea.
9: Bueno, perquè per això, ojalà, però crec que falta bastant encara. Parles insumes d'un gran...
11: Per això deia allò de l'encriptació de les dades, de tal manera, o sigui, hem d'encapsular la nostra informació de tal manera que encara que estigui en una plataforma externa, aquesta plataforma externa no pugui accedir a aquesta dada. O sigui, no tingui capacitat d'accedir.
9: No,
11: si fem això, la clau la tenim nosaltres.
9: Però la sobirania també depèn de que la plataforma sigui propietat nostra, que demanen uns detalls, o simplement no.
11: I la xarxa...
9: Exacte. Sí, sí. Parles o insinues d'un gran risc que dius que encara no s'està debatent prou d'aquesta transformació. Quin seria aquest gran risc?
11: És el que t'he dit abans, la deshumanització de l'administració. O sigui, si al final el que acabem fent és que l'administració et relacionis d'una manera amb una pantalla fredament, encara es deshumanitzarà molt més l'administració. O sigui, simplement mecanitzar l'administració perquè sigui eficient des d'un punt de vista del que hem conegut fins ara, és el gran risc de la digitalització de l'administració.
9: Europa, Estats Units, Xina, Rússia, o jo què sé, o Estònia. Hi ha algun model que estigui funcionant ja l'administració d'aquesta forma que ens recomanes?
11: Doncs la veritat és que porto ara ja un temps estudiant això i mirant-m'ho, i a més, primer, per poder arribar a aquest anàlisi he tingut que entendre com funciona la neurociència, o sigui que he tingut que entendre com funciona el cervell per poder arribar a una conclusió d'aquest tipus, no? A nivell públic no hi ha cap administració que estigui treballant d'aquesta manera. El que estic creant és empreses. O sigui, tu, per exemple, Netflix, treballa des d'una visió de neurociència per poder competir. O sigui, no competeixen només en plataforma tecnològica, competeixen també en satisfacció cognitiva de tot allò que et presenten. No? Estem parlant d'Amazon, estem parlant de Netflix, estem parlant de TikTok, estem parlant de moltes empreses privades. Aleshores, si les empreses privades estan fent això per guanyar diners, les administracions públiques poden fer el mateix respectant tots els drets i tota l'ètica per millorar les eficiències de les administracions. Per tant, fem-ho. Això només és qüestió de posar-s'hi.
9: Vale, fem-ho. I posem un indicador per saber, per exemple, d'aquí a 5 o 10 anys, si això ha funcionat. Quin indicador seria aquest? Que poguéssim comparar i... Quin?
11: El millor, el de la confiança ciutadana. Si la gent percep que l'administració és més accessible, més justa, més ràpida i més transparent, vol dir que hem avançat. Per tant, la digitalització no és l'objectiu. És una eina per reforçar la democràcia quotidiana. Una administració moderna és aquella que fa sortir el ciutadà menys impotent davant del sistema. I per poder fer això, tu t'has de sentir apoderat davant de l'administració. I què millor per sentir-se apoderat que tu puguis relacionar-te amb ella de tu a tu i d'una manera humana. Per tant, ho podem fer, ho tenim a tocar. Per tant, només ens hem de posar a fer-ho. Jo ho tinc molt clar i estic treballant per intentar posar-ho en marxa. I a més sé com fer-ho, crec que sé com fer-ho. Per tant, és qüestió de posar-s'hi. Ja saps que quan poso la banya al forat, intento fer el forat el més gran possible. No? I en aquest cas he vist que ho he vist molt clar i he vist que no estem aprofitant aquesta oportunitat.
9: Bé, doncs ara estem a la ràdio, suposo que hi ha gent que ens està sentint de molts indrets. El programa, que sàpigues, que surt a més de 30 poblacions aquí a Catalunya i algun ajuntament que estarà sentint. El consell final del Sergi Marcén a una administració per començar aquest camí.
11: Que no s'enlluernin amb la tecnologia. La tecnologia pot fer moltes coses i moltes vegades els tecnòlegs ens enlluernem amb la tecnologia. Mirem les característiques de tot allò que pot fer la tecnologia, però no fem una reflexió de què passa amb aquella tecnologia. Mira, l'altre dia vaig anar a fer una classe en una universitat amb enginyers de telecomunicacions. I els hi vaig posar una... Els hi vaig dir que ells tenien un poder molt important sobre el que passa a la societat, no? I que part d'aquell poder el tenien ells, no? I em van dir que com era possible. I els hi vaig posar una imatge molt representativa. Vaig posar un pont d'aquests fets de fusta durant la Segona Guerra Mundial, on per sobre passaven els tancs nazis, no? Llavors, la meva pregunta va ser: l'enginyer que va construir el pont només feia ponts? Només va tindre la responsabilitat de fer ponts? Aquí crec que els hi va tocar una miqueta el voraviu, perquè, clar, per sobre d'aquell pont van passar tancs nazis que van acabar invadint Europa. Per tant, quan un enginyer o quan una administració o quan un tècnic o qualsevol persona utilitza una tecnologia, ha de pensar en més enllà. Ha de pensar justament quin impacte social i quina ètica ha de fer servir aquella tecnologia.
9: Bé, doncs la tecnologia actual no pot amb el rellotge i el programa se'ns ha acabat el temps. Ha estat molt interessant. Espero que realment hagi agradat i que hagi calat, perquè realment cal començar a pensar amb la IA això, amb la part humana i la part ètica, etcètera. Sergi, res més. Se'ns ha acabat el temps. Gràcies per haver estat aquí. I, com sempre dic, d'aquí uns mesos tornem a veure com això ha canviat i cap a on pinta.
11: Moltíssimes gràcies i espero que hàgiu pogut explicar exactament què és el que crec que hem de fer. Moltes gràcies.
9: Res més. Fins la propera. A reveure.
11: Adéu, que vagi bé.

0: Després d'escoltar el Sergi Martín, queda clara una idea. La intel·ligència artificial no hauria de servir només per fer una administració més ràpida, sinó més humana. Durant anys hem digitalitzat papers i formularis, però sovint hem oblidat les persones. La gran oportunitat de la intel·ligència artificial és alliberar els treballadors públics de tasques repetitives perquè puguin escoltar millor, empatitzar més i donar un servei realment útil a la ciutadania. Però també hi ha riscos: dependència tecnològica, deshumanització i pèrdua de sobirania digital. I fins aquí el programa d'avui. Ens trobem aquí, al Món és Digital, la propera setmana.
1: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: cuidar.
1: La premianenca Loa, qui molts coneixereu per participar al programa musical Eufòria, té nou single. Nosaltres la coneixem per Britney, aquest tema que ara escoltem, o també per interpretar cançons enèrgiques, sobretot al programa, també, com Don't Go Yet o Mafiosa, i sempre destaca per ser molt potent en les seves actuacions. Doncs bé, ara ens presenta Somriu, i avui tindrem la sort de poder escoltar-ho en primícia, pràcticament, a Premià Mèdia. Una nova etapa de la seva trajectòria musical que avui coneixem de primera mà amb ella mateixa. Loa, benvinguda a la ràdio.
2: Hola, bon dia, Marc. Moltes gràcies per tenir-me aquí.
1: Gràcies per a tu per ser avui a Premià Mèdia, que ens fa moltíssima il·lusió. Tenim molt de talent a Premià de Mar. De cop i volta, Eufòria, hi ha molts premianencs. Talent
2: sí,
1: Show, com per exemple, Triunfo,
2: totalment.
1: Què passa a Premià de Mar?
2: No sé, jo crec que deu haver alguna cosa a l'aigua.
1: A l'aigua, no?
2: Alguna cosa ens passa quan anem a la platja i de cop i volta ens ve el gusanillo i comencem tots a cantar.
1: Avui parlem i coneixem una nova Loa, una Loa renovada.
2: Sí, 100%. 100%, amb aquest single vinc des d'una altra manera. Crec que és una cosa molt més autèntica, una cosa molt més jo, i espero que marqui l'inici d'un canvi, també. Mm-hmm.
1: Estem parlant de fa anys ja, fa temps, no? Com ho has viscut tot això? Si ara mires enrere, és a dir, és com posar-ho a una coctelera i barrejar com una mica, com et fa sentir?
2: A nivell d'emocions, sí. A veure, jo és una cançó que tenia composada des de feia temps, el que passa és que no m'atrevia a treure-la i volia que fos un moment especial. I volia que pogués venir acompanyada també d'una versió d'ell mateixa renovada que tingués una relació amb la música diferent de la que he tingut fins ara. Llavors és com que a mi m'ha remogut molt aquesta cançó, però també crec que és guai que se'ns remoguin coses, sobretot amb l'art, perquè crec que això també ens ajuda com a compartir, i per mi és com un acte catàrquic. Saps el que et vull dir?
1: I tant, i tant, i tant. És com retrobar-te amb tu mateixa havent madurat molt pel camí, també, no?
2: Sí, sí, sí. Sí, totalment.
1: Mm-hmm. Consideres que hi ha hagut aprenentatge, evolució? És a dir, imagino que el que dèiem, no?, en aquesta coctelera hi ha de tot. Al final hi ha ombres, no?, hi ha moments de dubte, imagino, però també t'acabes retrobant d'alguna manera, o saps qui sí que vol ser i qui no vol ser, no?, que també és important.
2: Mm. Sí, jo crec que aquesta experiència m'ha ajudat moltíssim, i canalitzar-la en música encara més, per adonar-me exactament d'això, del que vull fer i del que no vull fer, i també per també tornar a aconseguir com aquest poder de la música, que jo crec que és un poder que és difícil d'apropiar-se, saps? Sobretot a la meva situació, que sempre m'han dit molt el que he de fer, com ho he de portar, la careta que m'he de posar. Llavors sento que amb aquesta cançó he agafat una mica d'això i he dit, vale, ara m'ho porto al meu terreny i les coses seran com jo vulgui, com jo les senti.
1: Mm-hmm. Loa, quins aprenentatges t'emportes? Perquè és el que deies ara, no? Sempre et van com marcant el camí, no? Que si aquesta pressió, que si ara fes això, que si... I al final es desvirtua, no?, aquest sentiment de la música, no?, que són emocions, que és transportar, que és transmetre, no? Al final són dos mons que en principi no tenen gaire sentit junts, però és així, no?
2: Doncs jo crec que l'aprenentatge més gran que m'enduc és d'escoltar-me i de fer el que jo senti, perquè al final quan treballes per altres persones amb una cosa que és tan personal com la música, que ha de ser una cosa que reflecteixi a tu, perds la connexió amb la música, llavors ja no pots oferir allò que ets. I si no pots oferir allò que ets, la gent no pot connectar. Llavors, per mi no té sentit. Per mi la música ha de ser un acte de connexió amb tu i amb el món exterior. No, és que no sé si m'estic explicant. Sí?
1: Està fantàstic, sí, sí. Connexió total. De fet, dius tu que per tu crear és una necessitat, no? No és allò que diguis, ara vaig a crear i vaig a dedicar dues hores. No, és que forma part de tu, no?
2: Sí, per mi és això, és una manera com de canalitzar les emocions, i també creant m'autoanalitzo molt i descobreixo coses de mi que potser no sabia, no? En plan, jope, perquè a més creo molt a partir d'improvisacions. Llavors la improvisació és com també un art superpur, perquè surten les coses que ens fan com al teu subconscient i penso, uau, i per què he utilitzat això? Uau, és que em sento així. Llavors m'ajuda molt també doncs, a conèixer a mi millor.
1: Mm-hmm. Deies que Somriu ja fa temps que la tens pensada, no? Que la tens en un calaix, no? Podríem dir, fins i tot, i anar-la retocant, no? I anar buscant la perfecció, la versió definitiva, no? És allò com quan acabes un treball que li poses def,
2: sí,
1: dos,
2: def... Total.
1: Ha costat molt trobar, és a dir, ja la tinc, és aquesta, aquesta és la versió final?
2: Sí, o sigui, és aquesta 100%, i també em sento molt confiada traient-la amb tant d'espai entre el moment en el que la vaig crear i el moment en el que la llenço, perquè crec que totes les modificacions per les que ha passat i tot aquest trajecte tan llarg, que era un trajecte necessari perquè al final és un tema que per mi abarca moltíssimes coses i busco transmetre no només amb la lletra, sinó també cada nota que l'he parlat moltíssim al productor està allà per alguna cosa i tot és com... Crec que reflecteix una experiència molt intensa i vull que sigui com el més adequat possible perquè la gent la pugui entendre des de fora.
1: Doncs avui a Premià Mèdia el nou single de la Loa que és Somriu.

0: Sona increïble, Lua.
1: Moltes gràcies, que bé que t'agradi.
0: És fantàstica, no? Déu-n'hi-do, quina bona producció musical, també, no? Perquè
1: totalment.
0: Crec que t'has rodejat, a més a més, de bons productors, de bons músics, d'un bon equip, no? Que
1: sí.
0: És indispensable, també.
1: Sí,
0: no?
1: Jo estic encantadíssima amb el meu productor, que és Albert Bert, que també fa música en català, i jo el recomano moltíssim. I també, bueno, de tot l'equip que hi ha darrere. M'han ajudat molt, també, amb un tema de màrquetinc. La meva parella també m'ha recolzat moltíssim. I sense ells no estaria aquí.
0: Estem en un boom de música en català? Consideres que estem en un bon moment? O quina opinió en tens, tu?
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. I crec que també ens hem d'aventurar a provar coses noves, no? A barrejar coses que ja coneixem amb coses que potser no s'han provat encara. Però jo diria que portem temps en un boom en el que la nostra generació està dient vinga, anem a crear en català, que crec que també és superimportant.
0: Que bo. A més, pel que he llegit, també tens influències de tota mena, no? Tot tipus de música, tot tipus d'estils, de cantants. Com t'ho fas a l'hora d'inspirar, de dir, mira, aquesta sonarà més així, aquesta sonarà més aixà?
1: Ara mateix estic tirant molt per l'afrobeat, perquè també vull que estiguin les meves arrels aquí. O sigui, jo vaig amb tot català, afro, tot el que es pugui, doncs es fica també aquest còctel que dèiem. Però bueno, suposo que una mica depèn del que vulgui transmetre. O sigui, potser un dia em sento més relatable amb la Amy Winehouse o un altre dia amb la Taylor Swift o de cop i volta la Britney. Simplement escolto molta música i em van venir les inspiracions.
0: Que bo. Somriu és un primer single. De què? És a dir, hem d'esperar àlbum, hem d'esperar singles que vagin sortint en solitari. Què més hem d'esperar properament?
1: Bueno, doncs la meva idea seria cap al 2027 treure un EP, que ja el tinc bastant muntat i ja tinc bastant concretat el tema, però doncs, això també hi haurà més música, 100%. Ja tinc molts d'aquests temes que estan esperant també a sortir, simplement vull donar-los a l'espai perquè puguin créixer.
0: Lo haver participat d'un talent show és millor o és pitjor? És a dir, obre portes o et condiciona també en certa manera perquè ja s'espera de tu la imatge que s'ha projectat. Com ho vius?
1: A veure, jo crec que no es pot negar que dona molta visibilitat. També depèn molt de com acabis tu amb el talent show. Jo vaig sortir a les primeres, llavors per mi ha sigut una experiència molt diferent a la d'una persona que potser ja ha estat més temps.
0: Però he vist que tenies molt de públic que sí que valorava, no?
1: Sí, em vaig sentir superrecolzada. Això 100%, i va ser una experiència molt guai. Però sí que és veritat que depèn molt de les persones amb les que estiguis i de les que t'envoltis, que t'ajudin també a estar una mica de peus a terra. I crec que sí que pot fer que perdis una mica més de vista quin vols que sigui el teu projecte, o que perdis una mica més l'essència, perquè al final el que posen de tu a les pantalles és una versió de tu que tu no tries, que es mostri. Llavors potser quan surts tens com aquesta versió que tu no has triat molt arraigada i has de decidir si segueixes amb aquesta versió i mantens una base de persones que et segueixen per la part aquesta que han mostrat, o si t'arrisques i vas una mica més a fer la teva. De vegades tens sort i la versió que posen de tu és una versió que t'agrada i és la que vols retractar, però no sempre és el cas.
0: Lua, tu ets autèntica, perquè dius jo soc jove, soc negra, LGTBIQ+, sents la pressió també d'haver de representar o de ser un estàndard també per gent? O al final estem en una societat que per sort evoluciona i no sents aquesta pressió?
1: Definitivament estem evolucionant. O sigui, això és un fet que podríem evolucionar més i més ràpid, si sisplau. Però, a veure, jo aquesta pressió, sincerament, no la tinc gaire en compte, no la sento gaire, perquè jo sóc una persona molt política i m'encanta ser política, però m'agradaria poder triar quan ser política. No vull que tot el que faci simplement per la persona que sóc hagi de ser un acte polític. Llavors, clar que porto aquestes lluites amb mi, no només perquè m'atreveixin, sinó també perquè són lluites importants, però les tinc en compte a l'hora de crear perquè modifiquen el meu món, però no sento aquesta pressió ja. Crec que ha quedat molt enrere ja, espero, una dona és un representatiu de totes les dones, o una persona negra és un representatiu de totes les persones negres, perquè al final és contraproduent i és discriminatori.
0: Sembla fantàstic el missatge, a més ho explica fantàsticament ben la Lua. És molt difícil començar una carrera musical, per més que hagis participat a un programa de televisió i que, com deies, no, és evident que d'entrada és a priori més fàcil, no, perquè s'obre alguna porta. També és veritat que depèn de la imatge amb la que estiguis, però ja estem parlant d'una carrera musical, de dedicar-t'hi, no? T'hi veus d'aquí a 40 anys havent fet carrera musical?
1: A mi m'encantaria, sincerament. Ara mateix crec que estic en un moment complicat, però no només pel fet de començar una carrera, perquè per mi ara estic com començant, de debò, un projecte que ja té nom, que ja té les idees, que ja sé cap a on portar-lo. Per mi és complicat també el rotllo de ser un artista independent. Sí que és veritat que, com et deia, tinc un equip que em recolza moltíssim, però al final s'ha d'invertir molt. Perquè la gent a vegades es pensa que no s'ha d'invertir gaire la música. No, no, són molts diners. Uh-huh. I són diners que segurament poses i no tornes a veure mai en la vida, a no ser que et vagi molt bé. Llavors, doncs, sí, jo diria que és complicat depenent dels recursos que tinguis.
0: Clar, s'han de fer grans singles que tinguin bona sí, sortida com aquest Somriu, no? Com a mínim és el primer, també, no? És a dir, és la Loa renovada, no? Mm. I a partir d'aquí veure què surt, no? És evident que també necessites picar molta pedra, però sí que diuen que s'hi dedica, per què no?
1: Totalment, no? Sí. Mm-hmm.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs avui tenim la sort de poder xerrar amb la Loa aquesta bona estona, que ens presenta avui Somriu, aquest nou single, aquest nou treball, i ens fa molta il·lusió tenir-la a casa, perquè evidentment també la gent jove s'està com redescobrint, no? Hi ha un punt que també acabes preguntant-te, potser no sempre em dedico a la música, no? Potser vaig descobrint que m'agraden més coses a la vida, no?
1: Sí, totalment. Jo ara és com sento que li estic donant aquesta oportunitat a la música, que espero que no sigui l'última, però sí que tinc clar que si en algun moment em deixa de fer feliç, com va fer en el seu moment, perquè jo he hagut de fer un esforç molt gran per estar avui aquí, ja no ho seguiré fent. Perquè ha de ser una cosa que m'ajudi en el moment en què totes aquestes pressions, totes aquestes idees em comencin a menjar el cap i deixi de ser una cosa que m'agradi i passi a ser... Sí, passi a ser com aparentar alguna cosa així, ja... Prefereixo no fer-ho i cuidar la meva relació amb l'art, estar matxacant-me.
0: Què t'ha ajudat a sortir quan el moment estava complicat?
1: Doncs... sobretot el meu entorn. El meu entorn, irònicament, la música. En plan, buscar-la des d'altres llocs, improvisar amb els amics, escoltar coses que a mi m'agradessin, composar sense pensar, vale, això ho traureu, això no ho traureu, això de tenir aquesta base, això de no sé què. Intentar donar-li com una visió més meva i portar-la més al meu terreny. I també això, els meus amics, la meva parella, també moltíssim. I el mar de Premià. Jo crec, no sé si és una cosa universal a tots els premianencs, però jo, quan he estat molt ratllada, surto a fer un passeig per la platja i sento que s'ho endú tot, també.
0: Que bonic. Ah, quines són les claus per improvisar bé? Que dius, a mi m'agrada molt improvisar, però clar, per improvisar has d'haver llegit molt o escoltat molta música o tenir molts inputs, molts recursos, moltes eines. Ah, què t'agrada fer a tu més enllà de la música?
1: Ui, a mi m'agrada fer moltíssimes coses més enllà de la música. M'agrada molt llegir, m'agrada molt cosir, també. M'encanta passejar... Estic intentant millorar la meva capacitat contemplativa. En plan...
0: Capacitat contemplativa?
1: Sí, de seure a la platja i dir, vinga, vaig a no fer res durant 5 minuts. En aquesta generació és revolucionari i a mi em costa moltíssim. Porto 4 minuts i em comença la parpella d'un cap avall. Però sí, jo crec que totes les coses creatives es nodreixen entre si, en plan... Potser tu no trobes la relació entre, no sé, brodar i cantar, però segur que n'hi ha una i segur que si la investigues pots treure d'allà.
0: Que bo. Doncs avui hem conegut i hem tingut la sort de tenir a la Loa als estudis de Premià Mèdia. Esperem que vagi molt bé. Ha sigut
1: moltes
0: un plaer
1: gràcies.
0: Poder escoltar també gairebé en primícia avui aquest single, que esperem que tingui molt d'èxit. I aquesta és casa teva, Loa. Tot el que facis ho anirem seguint també i ho anirem explicant. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies
0: i fins la propera.
1: Fins la propera.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: L'Escola Sant Cristòfol va oferir dijous passat un concert de Big Band amb el marc del projecte artístic que desenvolupa conjuntament amb l'Escola de Música de Premià de Mar. La iniciativa, que es va iniciar el curs 2023-2024, implica alumnes de tercer, quart i cinquè de primària i té com a objectiu apropar la pràctica instrumental als infants dins l'horari escolar. El concert ha servit per mostrar l'evolució de l'alumnat i consolidar un projecte que aposta per la música com a eina educativa, fomentant també el treball en equip i la creativitat. Una experiència que els alumnes i la directora del centre, Sònia Ribas, valoren molt positivament.
4: Jo crec que el que ens fa millor és treballar amb equip, els professors.
5: I veiem els nens que bueno, no toquen la flauta, que potser és el més típic, flauta o ukulele, ara últimament, i es veien amb instruments com la trompeta, el trombó, el saxo, un clarinet, se'n saltaven les llàgrimes.
3: El projecte continuarà aquest mes de maig amb la participació en un intercanvi de big bands escolars a Catalunya, on l'alumnat compartirà experiències musicals amb centres educatius de Granollers i de Barcelona, reforçant així l'aprenentatge compartit i la convivència a través de la música.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui, jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran, que de fet han tallat a la Nacional 240 d'entrada a Lleida durant el matí, un tall que s'ha aixecat abans de les 10 del matí. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar també tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions són les millores salarials i l'escola inclusiva. De fet, el dimarts estan convocats a una nova reunió amb la consellera per a apropar posicions. I el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o bé rebutjar substitucions de manera més àgil. L'eina, que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona, permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial de nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I també la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. De fet, el Parlament de Catalunya votarà també la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de paisà als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per la creació de la línia orbital de tren. I una persona ha resultat ferida lleu per inhalació i 25 persones han hagut de ser desallotjades per un incendi en una zona de barraques a Vilassar.

0: De dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'esports. Els bombers han rebut l'avís prop de les 2 de la matinada i han donat el foc per extingit cap a les 6 del matí. Les flames han cremat l'extensió de barraques i una mica de zona forestal. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu policial de trànsit i seguretat amb 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a l'AP7, a la C33 i a la C17 i també reforç del transport públic. De fet, trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o bé l'autobús per tal d'evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per previsió de fortes pluges aquesta tarda a l'Alt Empordà, al Baix Empordà, al Gironès, la Selva, entre d'altres localitats.
1: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Dinus a càrrec, biopsic, estu, lotu, podute, cogoro, taestu, ase...
4: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
5: Premià Mèdia. Informació.
6: Divendres 15 se celebra una primera reunió de planificació de les obres de la Mar Nova amb participació de totes les parts implicades, responsables polítics amb l'alcalde al capdavant, tècnics de serveis territorials i educació, gerència, empresa constructora i equip directiu de l'escola. El propòsit, dissenyar el cronograma de tot el que haurà de passar i, sobretot, com haurà d'actuar cada part en el moment que acabi el curs i comencin els treballs. Ens n'ha parlat aquests dies la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, i l'alcalde Rafa Navarro, que ens deia que aquesta comissió ha reunirà periòdicament per fer seguiment constant de l'actuació.
7: Començar ja a elaborar un cronograma ja més concret. Quan hem de començar a retirar material, com ho hem de fer, tenint en compte de que la construcció de l'escola anirà paral·lel amb el curs 2026-27, el curs seguirà igual, in situ, perquè no hi ha un altre espai on poder anar, quines mesures de seguretat s'han de prendre, com s'ha de fer. Crec que és una reunió per ja planificar perquè l'estiu doncs comenci a veure moviment.
8: Aquesta reunió justament és el kick-off, que es diu, per poder tenir molt clar que l'endemà comença tot, per fi. I per això en aquesta comissió, que la farem de manera continuada, doncs hi ha la part tècnica de l'Ajuntament, hi ha la part d'ensenyament, hi ha gerència d'alcaldia, perquè ja hem estat molt a sobre d'aquest tema des de fa molts anys, hi ha l'arquitecte i hi ha l'escola, perquè estigui integrada també en el dia a dia del procés.
6: Recordem que després de l'aprovació al ple d'abril del projecte executiu de les obres i amb tota la resta de tràmits administratius completats i amb l'oportuna consignació pressupostària, les obres ja poden començar i només fa que acabi el curs escolar. Navarro afirmava fa uns dies que si el curs acabés avui, demà podrien començar els treballs i que l'únic que caldria és que l'Ajuntament retirés l'únic mòdul que cal retirar per iniciar la primera fase de les obres.
8: Ara mateix, si el curs acabés avui, demà ja podríem començar a fer actuacions sobre la Mar Nova. La primera que s'ha de fer és retirar l'únic mòdul que s'ha de retirar per la primera fase, que és el de titularitat municipal. Com això no és factible, perquè els nens encara estan a classe, ens hem conjurat tots plegats perquè l'endemà d'acabar les classes ja puguem començar a activar aquesta construcció, perquè està clar que els períodes clau de construcció han de ser aquells en els que no hi ha classe, no?
5: Premià Mèdia. Informació. Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
9: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
10: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, aquí us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Raimon, com estàs?
11: Hola, molt bé.
10: I què s'està coent avui a la cuina de Dial Interior?
11: Doncs avui es couen cosetes fortes, eh? Avui un programa molt interessant. Mira, d'entrada, entrevistarem a la Marta Picó sobre aprendre a cuidar-se durant la menopausa. Després, la secció L'harmonia que ressona amb en Joan Casas, i acabarem amb una experiència d'un minibany sonor amb el propi Joan Casas.
10: Mm-hmm. Som-hi, doncs. Tenim a l'estudi la Marta Picó. Benvinguda, Marta.
12: Gràcies.
10: Que és terapeuta psicocorporal especialitzada en el climateri i la menopausa. Marta, la paraula menopausa és una paraula que espanta molt a moltíssimes dones. Sí. Fa molta por, segurament, pel desconeixement. Però explica'ns què és realment el climateri i la menopausa.
12: Quina relació hi ha
10: entre les dues, i què creus que és important per començar a deixar caure aquestes pors?
12: A veure, pràcticament totes les dones sabem que la menopausa és quan deixem de menstruar. El que passa és que el que no saben moltes dones és que la menopausa forma part d'un procés molt més ampli, que és el climateri, i que comença molt abans que arribi el moment de la menopausa, és a dir, el moment en què deixarem de menstruar. Aleshores, això és important, perquè on realment hem de posar el focus és en el climateri, no en la menopausa. Uh-huh. Perquè quan deixem de menstruar, deixarem de menstruar i ja està. Però tot el que passa prèviament i el que passa posteriorment, aquí és on hi ha realment les coses que hem de mirar. Uh-huh. Aleshores, i què és el climateri? Aleshores, el climateri, per mi, sempre destaco, és que el climateri és un procés natural del cos de la dona per adaptar-se a una nova realitat, que és el final de l'etapa reproductora. Aleshores, si tenim en compte això, doncs ja ens deixa com molt clar de que no és una amenaça, no és una condemna, sinó que és un procés natural del cos pel qual haurem de passar totes les dones, sí o sí. Aleshores, i a part d'això, també entendre que el climateri, el que en realitat és una reorganització de l'energia. Què vol dir això? Doncs que tota l'energia que les dones utilitzàvem, o que el nostre cos utilitzava en la reproducció, és a dir, en la menstruació i en l'embaràs, ara es posa al servei d'una mateixa, mm-hmm. al servei del creixement d'una mateixa. Clar, quan entens això, canvia completament la mirada que tu tens sobre aquesta etapa. I aleshores això et permet veure de que no és una pèrdua, sinó que és un guany. Llavors, mm-hmm. per això a mi m'agrada explicar-ho d'aquesta manera, perquè d'alguna manera ens ajudi a canviar la mirada sobre aquesta etapa.
10: Un canvi de significat radical, aquesta sí. porta oberta a un procés de creixement, com si gairebé la menopausa fos quelcom que ens ajuda, això ara en parlarem, però tu expliques que la menopausa és una etapa en què la dona necessita un equip de socorristes. Què seria? Qui serien aquests socorristes?
12: Sí, per què parlo d'equip de socorristes? Per mi l'equip de socorristes és aquells professionals especialitzats en aquesta etapa que tu poses al teu servei. I per què parlo d'equip de socorristes? Doncs perquè és una etapa en la qual ens passen moltíssimes coses, se'ns obren moltíssims fronts i moltes vegades hi ha àrees que no sabem ni per on començar, no sabem com gestionar. I com que les dones no sabem demanar ajuda, doncs perquè, bueno, tenim aquesta idea, no sé, jo diria com molt social i molt inculcada en les dones, no?, de l'autosuficiència autoimposada, és a dir, com que sembla que les dones hem de poder amb tot, estar mal vist poder demanar ajuda, i aquesta etapa, si alguna cosa et demana, és que demanis ajuda perquè hi ha coses que tu no pots solucionar. Llavors, jo el que dic és munta't el teu equip de socorristes, professionals que estiguin al teu servei i que t'ajudin en aquelles àrees en les quals tu et veus molt perduda, no tens prou coneixement, i que t'ajudaran, doncs, a viure i a transitar aquesta etapa, doncs, amb més tranquil·litat.
10: Mm-hmm. Ara apuntaves que les dones no sabem demanar ajuda. Això és fort dit així, però realment la impressió és de que durant segles les dones heu estat educades precisament per renunciar a les vostres necessitats, gairebé ni conèixer-les, i sacrificar-vos pels altres. M'imagino que, a banda d'aquestes creences errònies, concretes com no saber demanar ajuda, primer les necessitats dels altres, hi ha d'altres que influeixen en que la menopausa no es pugui viure de forma natural. Quines diries que són les principals creences errònies a les dones que si les poguéssim deixar caure, podríem viure això de manera molt diferent?
12: Sí. Bueno, a veure, la menopausa és una etapa que està plena de falses creences que el que fan únicament és que ho visquem amb soledat i amb silenci. I a més també perquè hi ha una pressió social molt forta en les dones perquè ens mantinguem joves a tota costa. Llavors, algunes creences com aquestes, per mi la principal és l'associació de la menopausa amb una malaltia. Perquè, a més, també és un procés que està molt medicalitzat. I aleshores, bueno, i no només això, sinó perquè també quan entres en aquesta etapa, doncs el primer que et diuen és has d'anar al ginecòleg, t'has de començar a fer proves, que si l'osteoporosi, l'amenaça de les malalties cardiovasculars, etcètera, etcètera. I aleshores això dona una sensació de que hi ha alguna cosa en mi que no va bé. Entro en aquesta etapa i ja és que el meu cos ja comença a fallar. I aleshores, torno al principi. No és una malaltia, és un procés natural del cos per adaptar-se, perquè necessita doncs fer una reorganització a nivell hormonal i per tant doncs necessita un procés i necessita un temps, però no és una malaltia. Un altre és el que jo en dic és aquesta associació de que entrar a la menopausa vol dir entrar en el club de les dones invisibles. Mm. És a dir, entrar directament a la tercera edat, no? Llavors dius, a veure, un moment, avui en dia l'esperança de vida que tenim les dones en el món occidental està al voltant dels 85-90 anys. Doncs a veure, si la menopausa es dona al voltant dels 50 anys, doncs tenim encara... Pues pràcticament la meitat de la nostra vida per endavant. O sigui, aquí tenim molt de recorregut per fer. Si tirem la tovallola ja als 50, anem malament. Mm-hmm. Una altra, doncs que l'associació de que una dona menopàusica és una dona histèrica. Llavors, què passa? D'on ve aquest histerisme? D'això potser en parlaré una mica més i ho explicaré una mica millor, eh? Però la menopausa, i és del que jo parlo fonamentalment, és un procés de revisió interna molt profund en les dones, en el qual ens comencem a connectar amb tot allò que nosaltres hem abandonat fa molt de temps, i en el qual comencem a qüestionar-nos moltes àrees de la nostra vida que fins ara les vèiem com a ideals o teníem una imatge determinada que se'ns comença a desmuntar. I aleshores, això internament provoca molt d'enfado moltes vegades. Uh-huh. I no només això, sinó que tota aquesta revolució hormonal que es produeix també genera una reorganització del sistema nerviós que el que provoca, en certa manera, és que les dones comencem a posar menys filtres i a parlar una mica més tal com raja. Llavors, per què semblem histèriques? Doncs perquè, de cop i volta, aquella dona que mai havia posat límits, que sempre ho acceptava tot, que sempre intentava posar pau a tot arreu, comença a no fer-ho. I aleshores l'entorn comença a dir, què li passa a aquesta dona? No? Ostres, aquí? I clar, quan tu comences a dir les coses tal com raja, doncs sembla com que... Llavors, alguna manera de, com de menysprear aquest procés i com d'intentar que tornis al teu lloc de sempre és desqualificant. Uh-huh. Estàs histèrica, estàs menopàusica. I aleshores hi ha també aquesta associació. Uh-huh. Una altra creença, doncs que els símptomes són sempre els mateixos. Llavors, una de les coses importants a saber amb el tema de la menopausa és que no hi ha dues menopauses iguals. És a dir, de la mateixa manera que no hi ha dues dones iguals, no hi ha dues menopauses iguals. Uh-huh. Llavors, això que, per què ho dic això i per què ho destaco? Doncs perquè quan tu comences a informar-te sobre de què va això de la menopausa i el climateri, comences a veure una sèrie de canvis, no? Et passarà això, et passarà allò, tindràs aquest canvi, experimentaràs tal, tal, tal, i sembla com que tot això m'ha de passar a mi. Quan la manera com jo tinc de viure la meva menopausa és diferent de, de qualsevol altra dona, perquè no hi ha dues dones iguals. Uh-huh. Llavors, tinguem en compte que per què ho hem de conèixer? Doncs simplement per poder-ho identificar, però no vol dir que m'hagi de passar a mi. Val? Uh-huh. I després, el gran tòpic també és que s'acaba la vida sexual. Uh-huh. No, que el desig sexual s'acaba. I jo penso que, a veure, si bé és veritat que hi ha un moment en el qual doncs, hi ha com una retirada, per dir-ho d'alguna manera, jo crec que això respon més a aquest procés de revisió interna, de qüestionament, i en el qual tu comences a qüestionar-te moltes vegades com és la teva sexualitat. I si realment és la sexualitat que tu vols per tu. Mm. Perquè com que hi ha com si diguéssim aquesta mena de que se't cau la vena, i de cop i volta comences a dir, ostres, és que potser jo estic més pendent del desig de l'altre que del meu. I, ostres, jo em sembla que ja no vull sostenir més això. Aleshores hi ha com una revisió interna en la qual comences a qüestionar-te moltes coses. I llavors aquí no és que se'n vagi el desig sexual, és que simplement el que fa falta és més comunicació amb la teva parella.
10: Escoltant-te, Marta, el primer que em ve al cap és que als homes també els interessa això.
12: Molt.
10: Ho dic perquè el desconeixement, la desinformació, la poca sensibilitat vers la dona moltes vegades és degut al desconeixement i, per tant, aquesta informació seria molt útil perquè l'home també fes els seus propis processos. Quin diries que és, més enllà d'aquesta revisió, reformulació de creences errònies, quin diries que és el primer pas important per començar a viure aquesta etapa d'una manera més conscient i saludable?
12: Sí. Bueno, el primer pas per mi és molt clar, és la informació. És conèixer l'etapa. És a dir, és fonamental que coneguis bé de què va això, del climateri i de la menopausa. Quan comença, com comença, de quina manera, què pots esperar, què no pots esperar, què és normal, què no és normal. Perquè quan tu coneixes bé aquesta etapa, això, primera, et fa fugir de les falses creences, dels tòpics, no? Te n'adones que no és tot allò que he estat comentant abans, no? I per altra banda també et fa entendre doncs, el que t'està passant a tu. Per tant, conèixer aquesta informació, aquesta etapa en profunditat és fonamental. I en segon lloc, jo et diria l'antelació. És a dir, no esperis als 50 anys, quan ja estàs en plena menopausa, a començar-te a assabentar de què va això. Sinó que això, el procés del climateri comença molt abans del que ens han explicat. De fet, a partir dels 40 anys ja es comencen a produir els primers senyals i els primers canvis, que et comencen a parlar de que aquest procés s'ha posat en marxa, perquè és un procés que dura molts anys i però que va succeint de forma progressiva, no? I aleshores, a partir dels 40 anys és el moment de començar a posar el focus en què t'està passant, perquè aquest és el moment en el qual tu pots començar a prendre accions per veure doncs, cap a on, què és el que has d'arreglar, per dir-ho d'alguna manera. No? Perquè quan arribi el moment de la menopausa, que és el moment més intens, doncs aleshores doncs, ja tinguis mitja feina feta.
10: Total. Si haguessis de destacar dos, tres coses essencials que tota dona hauria de saber sobre la menopausa, quines serien?
12: Bueno, te'n destacaré més de tres.
10: Vinga.
12: Vale. Bueno, en primer lloc, algo que ja he dit. Una és que la menopausa forma part d'un procés molt més llarg, que és el climateri. Vale? Que no ens quedem amb la menopausa, sinó que realment on hem de posar el focus és en aquest procés que pot durar doncs, entre 10 i 20 anys fins i tot. Val? I no ens espantem, vull dir, perquè torno a dir que no hi ha dues menopauses iguals. Llavors, la segona cosa que destaco precisament és aquesta, és a dir, no hi ha dues menopauses iguals. I per tant, no associem tot el que explicaré i tot el que podem veure i la informació que ens pugui arribar a que em passarà a mi. Val? En tercer lloc, la importància de fer-te un vestit a mida. Què vull dir amb això? El que vull dir amb el tema del vestit a mida és que, de la mateixa manera que no hi ha dues menopauses iguals, no hi ha remeis universals que puguin arreglar-ho tot a totes les dones de la mateixa manera, sinó que del que es tracta és que busquis el que realment a tu et funciona. Perquè potser pels fogots a mi m'ha funcionat molt bé no sé què, però per a una altra dona no li funciona. I això no vol dir que el remei que jo hagi pres no sigui correcte, sinó que simplement en aquella persona no li funciona tan bé com a mi. Val? Llavors és fer-se el vestit a mida. I després, per mi, del més important és tenir en compte que la menopausa va molt més enllà dels canvis corporals. I, de fet, és del que jo parlo i del que a mi m'agrada destacar perquè penso que és realment, que és el que és important en aquesta etapa i és el canvi emocional. Perquè la menopausa no és només que el meu cos canviarà i hi haurà transformacions i que hauré de passar per moltes coses i canvis en el meu cos, sinó que es produeix una transformació interna a nivell mental i emocional molt profunda. I aquesta sí que ha vingut per quedar-se. Aquest és realment el veritable canvi de la menopausa. Perquè l'altre, quan el cos recupera el seu equilibri a nivell hormonal, el teu cos més o menys torna al mateix lloc. No serà el mateix cos, evidentment, perquè ja no tindré 40 anys, sinó que potser en tindré 55 o 60, però més o menys es torna a reequilibrar. Però el canvi, la revisió interna que jo he fet, això sí que realment ha vingut per quedar-se, perquè aquí, després d'això ja no hi ha volta enrere. Ja hi ha una sèrie de coses que jo he vist i ja no puc obviar, per dir-ho així. No? Per el que et comentava, perquè es produeix aquesta reorganització del sistema nerviós que provoca noves connexions neuronals que el que fan és que les dones comencem a canviar la perspectiva al lloc des del qual nosaltres hem estat observant la nostra realitat. I aleshores, què passa? Doncs que quan jo començo a canviar el focus des del qual jo miro la meva realitat, començo a veure parts de la meva realitat que fins ara no havia vist. Que ja hi eren, però que jo no era capaç de veure. I aleshores començo a qüestionar-me un munt de coses de la meva vida. I a preguntar-me, ostres, quina quina mena de vida m'he construït jo? És realment aquesta mena de vida la que jo vull continuar fins al final? I aleshores aquí comencen els canvis.
10: Pel que expliques, Marta, aquí s'intueix una de les oportunitats, doncs, si estaràs d'acord amb mi, més potents, oportunitats naturals que la vida et porta, de creixement personal, d'autoconeixement, sí, d'una dona.
12: Sí.
10: Clar, m'imagino que si ens ho agafem com un problema, com una enfermedad que deies abans, aquí no sabrem treure el suc. Mm. Per tant, quina seria la millor manera per poder treure tot el suc a aquesta fase?
12: Sí.
10: A nivell de creixement personal, em refereixo.
12: Sí, sí, sí. Mira, si hi ha alguna cosa que et convida a aquesta etapa, és a que canvis el focus de l'exterior, és a dir, que deixis de projectar cap a l'exterior i comences a posar el focus cap a l'interior. Que la mirada vagi de l'exterior, com has fet pràcticament tota la teva vida, i que comences a mirar cap endins. I que comencis a entendre que el teu benestar físic, mental i emocional només depèn de tu. I que et comencis a responsabilitzar de tu mateixa. Llavors, per mi és aquesta la gran oportunitat d'aquesta etapa, perquè les dones que fan aquest camí són dones que al final de tot aquest procés aconsegueixen a connectar amb elles mateixes, a connectar amb la seva autenticitat. Per això les dones, bueno, no sé si estaràs d'acord o no, però jo com a dona sí que estic d'acord, que les dones als 50-60 anys som dones molt autèntiques. Exacte. I que si realment canviem la mirada, doncs podem descobrir aquella dona que vam abandonar fa tant de temps i que podem recuperar-la i posar-la al servei de nosaltres mateixes.
10: Has explicat moltes coses que ja donen a entendre molts patiments concrets que les dones pateixen durant la menopausa. Segurament molts tenen que veure amb aquestes idees preconcebudes errònies que parlàvem abans, aquesta pressió social malentesa, malentesa, des de tots els àmbits, però des de la teva perspectiva, quins serien els principals patiments o dificultats que acostumen a aparèixer durant la menopausa, tant a nivell físic com emocional?
12: Sí. Mira, a nivell físic, una de les dificultats principals és que el nostre cos es transforma. I moltes vegades ens sembla que té vida pròpia. Perquè de cop i volta doncs comencem a veure doncs que ens comencem a engreixar i jo no he canviat res de la meva dieta, menjo el mateix de sempre i no hi ha manera que tinc dificultats per dormir i que tinc fogots, que tinc atacs de calor, etcètera, etcètera. Llavors, clar, és el que et deia abans, no? És a dir, sembla que el cos tingui vida pròpia i que no hi ha res que jo pugui fer. Llavors, això realment genera molta, molta angoixa. Perquè al mateix temps, digui, són tant els canvis que apareixen al mateix temps que, ostres, no sé ni per on començar. Llavors, això és una de les dificultats principals amb les quals ens trobem. Però a nivell emocional, per mi, una de les dificultats principals és que hi ha una sensació de que perdo la meva identitat. Perquè en realitat és com un dol, que aquesta etapa és com un dol que d'haver de deixar enrere aquella dona amb la qual jo m'he estat identificant tota la meva vida. Aquesta dona de mare, de salvadora, de cuidadora, de superprofessional, etc, etc. Perquè és una etapa que tot aquest procés de revisió interna que jo et comentava abans, d'alguna manera el que convida és anar deixant anar totes aquelles coses que ja no et serveixen. Però clar, deixar anar tot això vol dir deixar anar aquesta identitat amb la qual jo m'he identificat tota la vida. I això fa molta por. I això fa molta por, perquè si jo no sóc la supermare, la cuidadora, la que ho soluciona tot, etc., qui sóc? Uh-huh. I clar, això fa molta por, perquè t'obliga a traspassar aquesta por i a partir d'aquí redescobrir-te i reconnectar amb qui realment ets. Llavors, clar, això moltes vegades fa que les dones reculem i tirem enrere. I no vulguem renunciar a aquesta supermare, a aquesta supercuidadora. És el que en diem el síndrome del nido vacío, no? Que ens aferrem a aquesta identitat perquè si no sóc això, qui seré? I si no sóc això, deixaran d'estimar-me. Llavors, en comptes de dir, vale, tot això ja ho deixo perquè ja no em toca, ja he fet la feina i ara, ostres, vaig a descobrir realment qui sóc.
10: Segurament els oients, si ara els hi plantegem, escolta, t'has d'anar a mudar en una casa que és molt diferent que la que tens ara, que és una casa molt més espaiosa, amb uns jardins molt verds, tothom diria, home, sí, anem, no? Entenc que el que la menopausa proposa és això, és una mudança de jo, una mudança d'identitat, d'una identitat segurament molt més condicionada i molt més estreta cap a una identitat molt més gran. Això, des de la meva perspectiva, genera molta il·lusió.
12: Sí, clar, si ho veus d'aquesta manera, i si, a veure, el tema està en que ningú ens explica això. I com que no ho sabem, doncs tenim por, perquè no sabem on anem. Però si realment expliques això de dir, és que, ostres, pensa que deixes la teva casa, però potser aniràs a una casa doncs més que té el que deies tu, no? Doncs aleshores dius, ostres, doncs potser sí, i si ho provo? I si m'arrisco? Ara, això el que requereix és que aprenguis a responsabilitzar-te de tu mateixa. Llavors això també és una altra feina.
10: Absolutament. Jo sé que estem sobre el temps gairebé, però vaja, aquí a Ràdio Roda som molt permissius amb el temps. Sé que tens una llista de consells,
12: sí,
10: que t'agradaria donar.
12: Sí. Mira, per mi és fonamental en aquesta etapa. Una és que no la visquis amb soledat, perquè les dones la vivim amb soledat i amb silenci. Llavors, això ens genera molta angoixa. Llavors, jo dic sempre, busca altres dones que, com tu, estiguin passant aquest mateix procés. De fet, una de les coses que, de les maneres que jo tinc d'acompanyar les dones és amb grups de dones que estan en aquesta etapa. Vale? Perquè vegis que no estàs malalta, de que no ets l'única que li passa això i que, a més, tinguis un espai on puguis expressar el que realment et passa sense sentir-te jutjada. L'altre és el que hem dit abans de l'equip de socorristes. Busca ajuda professional. Perquè si hi ha algun moment de la teva vida en el qual tens que començar a invertir en tu, és aquesta. I tercer, la informació. És a dir, coneix de què va això, què és el que pots esperar, què és el que no, i a partir d'aquí, doncs, treu-te tots els fantasmes que ens han venut, no?
10: Mm-hmm. De fet, ara parlaves de la informació, imagino que també depèn d'on vagis a buscar la informació,
12: sí,
10: s'haurà d'anar al tanto. La gent que ens està escoltant ara i que li ressonen les paraules de la Marta, què han de fer per posar-se en contacte amb tu o per conèixer una mica més la teva feina?
12: Sí, mira, jo et donaré les meves xarxes socials, que en allà doncs explico tot el que faig i també reflexiono sobre tot això, que és a Instagram, és @mujerymenopausia, amb Y, tot junt, i després també és l'altre perfil que tinc, és @martapicó_terapeuta. Llavors, aquí podreu trobar tota la informació, el meu contacte, la meva web i tot el que necessiteu.
10: Doncs moltíssimes gràcies, Marta, per explicar-nos aquest tema tan poc conegut, no només per les dones, bueno, no només pels homes, evidentment, que és una evidència, sinó també per les mateixes dones.
12: Gràcies.
10: A tu.

0: I avui tenim a l'estudi el Joan Casas. Joan, benvingut.
1: Hola, Sergi.
0: I quan ve el Joan ja sabeu que tenim la secció de l'harmonia que ressona. Què veurem avui a l'harmonia?
1: Doncs avui m'agradaria parlar de la sonoteràpia. M'agradaria parlar de què és i en què es basa. Sí que, d'entrada, donar-vos la benvinguda en aquesta secció, agrair un altre cop a en Sergi i en Ramon, com cada vegada que fem la secció, el donar-me aquest espai. I, sense més dilació, doncs anem a encetar el tema d'avui, la sonoteràpia. La sonoteràpia, explicat breument, es basa en l'ús del so com una eina terapèutica per millorar el benestar de les persones. I es fonamenta en un principi que és clau de la física del so, i és perfectament conegut, que és el fet de que tot so és una vibració i, al revés, tota vibració emet un so, més enllà de que el puguem sentir nosaltres o no. Sense entrar massa en complexitats tècniques, sabem que a nivell físic qualsevol moviment causa una vibració mecànica que es transmet, per exemple, a través de les partícules de l'aire, fins que arriba i és absorbida per un altre cos, com per exemple el nostre propi cos o la nostra oïda. A nivell físic, se sap que diferents materials vibren i ressonen, podríem dir, o se sintonitzen amb diferents freqüències. Per exemple, un efecte físic que segur que tots nosaltres hem sentit, normalment el pit, quan som en un concert, amb uns amplificadors grans, uns bons subwoofers que ressalten els cops greus del bombo, aquesta sensació física literal que sentim són els nostres ossos, que tenen una freqüència de vibració baixa i vibren literalment, físicament, mecànicament, amb aquestes freqüències que ressalten aquests amplificadors. La base de la sonoteràpia parteix d'aquest principi físic. Tot moviment, tot cos, tota energia emet la seva pròpia vibració i alhora també rep la vibració d'altres moviments, altres cossos i altres energies. La sonoteràpia utilitza sons que estan específicament triats per sintonitzar amb la vibració del nostre cos, tant físic com energètic i emocional, per equilibrar-lo o reafinar-lo a les freqüències que li corresponen, si entenem el cos com un instrument que, com tots els instruments, també es desafina i cal reafinar de tant en tant. Tot i que es basa més en so que no pas en música, pròpiament, normalment s'utilitzen sons que són consonants, que són sons agradables o que sonen bé o són plaents a nivell auditiu. Algunes d'aquestes pràctiques dins la sonoteràpia es basen en l'ús del que s'anomenen harmònics. No entrarem massa en detall, però, per resumir-ho de forma breu, els harmònics serien sons continguts dins d'un altre so. Són sons o notes que, tot i que sovint no podem diferenciar de forma conscient, estan contingudes i formen part d'altres sons. Hi ha algunes tècniques, per exemple, en el cant, que permeten ressaltar aquests harmònics fins que resulten audibles. I ara jo m'he parat l'autoparany d'intentar demostrar en directe un d'aquests cants d'harmònics, aviam si em surt, aviam si en sé, perquè el directe sempre falla, no? És a dir, tenim una nota normal, sentim una sola nota, però a través d'una tècnica de segona cavitat que es diu de cant harmònics, o no sé el bé que se sentirà això a través de la ràdio.
0: Ramon
1: es diu que sí, o sigui que esperem que s'hagi diferenciat, però bàsicament la idea és això, entendre que el so inicial que jo ja he fet ja contenia tots aquests altres sons, simplement no eren audibles, i hi ha unes certes tècniques del cant doncs, que permeten ressaltar o donar més energia, diguem, més intensitat en aquests sons que ja formen part d'aquí. De forma natural, aquests harmònics continguts dins d'un altre so formen intervals que, de natural, són agradables i són plens a l'escolta. I aquests intervals, de fet, són la base sobre la que es fonamenta i es va construir tota la música que coneixem fins avui en dia. El cant i la cerca d'aquests harmònics naturals és la base d'un tipus de cant gairebé meditatiu, anomenat cant d'harmònics, que fins i tot es pot practicar de forma grupal en el que seria un cor o una coral d'harmònics. I ara m'agradaria sentir un fragment curt d'una cançó anomenada Origen, del conjunt Muom, que és una coral d'harmònics precisament en base a Barcelona. I aprofito per recordar que tenim una llista de Spotify per aquesta secció que s'anomena Dial Interior, l'harmonia que ressona, on anem penjant a cada secció totes les peces que han format part d'aquesta secció en algun moment o altre.

Bé, només per lligar-ho amb el concepte aquest d'harmònics que hem parlat, m'agradaria ressaltar que tot el que s'ha sentit en aquest fragment, o si aneu a escoltar la peça concreta a la llista de Spotify, absolutament tot és veu. No hi ha absolutament res que no sigui o no sigui generat a través de la veu, fins i tot uns, com uns xiulets, com unes flautetes, a vegades es diu molt agudes, això és simplement aquest sons que ja estan naturalment continguts aquí que es ressalten a través d'aquesta conjunció de veus, a través d'uns certs intervals i d'aplicar unes certes tècniques de cant, tot el que sentim és creat pel nostre cos, per la nostra veu i res més. Canviant una mica de tema, dins la sonoteràpia, aquestes sonoritats harmòniques, diguem, o consonants, s'utilitzen, per exemple, en les teràpies basades en vols tibetans. Hi ha diferents tipus d'eines i una dels més comuns són aquests vols tibetans, que són normalment fets de bronze, i que la particularitat que tenen és que donen un espectre de sons molt ric, harmònic, molt equilibrat, generalment, i molt plaent a l'escolta, on normalment podem reconèixer diferents sons o diferents capes, més greus, mitges, agudes, depenent del vol, dins del mateix so, dins del propi so d'un d'aquests vols. Això actua com una espècie de pluja sonora, en podríem dir, que permet netejar, reequilibrar, reafinar el nostre cos físic, energètic i emocional a través de diferents nivells, sense entrar molt en detall. Tenim un primer nivell anomenat psicoacústic, on l'escolta com a forma d'atenció plena, l'escolta activa, actua com una espècie de meditació sonora que el pacient o la persona que rep el tractament rep durant el tractament. Llavors tenim el nivell energètic, on la vibració que emet el so i la forma com es sintonitza amb el nostre cos energètic fa l'efecte que ha de fer. I el nivell vibroacústic, que s'aplica en algunes posicions concretes durant el tractament, no en totes, on el vol es posa en contacte físic directe amb el propi cos, i llavors ja estem parlant d'una transmissió de vibració mecànica, literalment, del so del vol i del cos del vol directe cap al nostre cos físic. Més enllà de si ens centrem en vols tibetans, en cants d'harmònics o en altres tècniques com ara diapasons, a la sonoteràpia hi ha una part molt important que també es té en compte, i és quan entra la participació activa de la persona que rep la sonoteràpia, que és aquesta presència, aquesta atenció i aquesta escolta plena del so. En aquest sentit, la sonoteràpia també actua com un espai gairebé meditatiu que ens ofereix l'oportunitat de ser presents en el so i no només sentir-lo, sinó escoltar-lo, o com es diu a vegades en el mundillo, per entendre'ns, respirar el so com si fos una part més del nostre cos i com si se sincronitzés amb la respiració física del nostre cos, seguint a la forma com neix, com es manté, el seu color, el caràcter, la textura, com desapareix i com finalment deixa lloc al silenci, que també podem escoltar. En aquest sentit, i malgrat que la sonoteràpia es fonamenti principalment en l'ús del so, aquesta part d'escolta activa ens recorda un fet que, independentment de la teràpia o del procés que estiguem seguint al darrere, a mi m'agrada molt tenir sempre present i recordar, que és que nosaltres també som actors del nostre propi benestar. Bé, doncs, avui m'agradaria tancar aquesta secció d'una manera una mica especial, i en comptes d'acabar escoltant un fragment d'una peça ja existent, m'agradaria acabar amb un mini bany sonor radiofònic, per poder, ni que sigui de forma breu, fer un petit tastet d'aquesta part de presència, d'escolta i de meditació sonora, que també forma part de la sonoteràpia. Evidentment, un tractament sencer dura força més estona i és bastant més complet, i té una part de presència física que, malauradament, i per fantàstica que sigui el mitjà radiofònic, no podem arribar a suplir, però almenys ens servirà per fer aquest tastet breu d'algunes de les sonoritats que solem trobar o que podem trobar durant un tractament de sonoteràpia. Per qui vulgui acompanyar-nos d'una forma una mica més activa, si podem i volem, idealment es tractaria d'escoltar-ho amb auriculars, si és possible, tancant els ulls i deixant-nos portar per cada so, seguint-lo amb aquesta atenció activa i fixant-nos en el recorregut que fa el so, el volum, el color, les oscil·lacions, com apareix, com desapareix i com juguen amb els altres sons en cas de que n'hi hagi. Doncs bé, si podem, podem buscar un espai còmode, ens podem asseure o estirar, tanquem els ulls, ens posem els auriculars i anem a començar.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El portaveu de Premià en Comú Podem, Enric Pons, ha parlat a Premià Mèdia per primer cop sobre la sortida del grup municipal de qui era fins ara la seva companya al ple, Lole Morilla, que va anunciar la seva decisió el 29 d'abril passat. Pons ha negat d'entrada que s'hagués produït un trencament perquè va ser Morilla, ha dit que en un moment donat i sense prèvia deliberació a l'assemblea va decidir unilateralment marxar del grup. Justament això, segons Pons, és el que ha desagradat a l'assemblea i per això, segons ha explicat, se li va demanar sense èxit que tornés l'acte de regidora.
2: No és ben bé un trencament, és una decisió personal d'una regidora que ha decidit abandonar el grup municipal Premià en Comú Podem. No compartim ni la forma ni el contingut. Abans de ens vam enterar totes a través de les xarxes, no va informar o no va convocar una assemblea de l'espai per informar doncs, els seus neguits. Tampoc va convocar una reunió als inscrits de Podem de Premià de Mar per informar d'aquests neguits que us estic dient. Li vam demanar l'assemblea perquè el grup municipal, a través del correu electrònic, doncs se li va demanar que el que creiem més adequat era que tornés l'acte.
1: Pons no ha valorat els retrets concrets que feia Morilla al seu comunicat sobre els peatges i la unilateralitat que, segons denunciava, patia quan estava al grup municipal, però ha confessat que han estat dies de tensió i que des d'aleshores no han tornat a parlar amb ella. Sigui com sigui, l'ara únic representant del partit al ple ha dit que la formació no té previst canviar-se el nom perquè representa un grup de persones que va molt més enllà del tàndem de Comuns i Podem.
2: A diferència, bueno, del que es podria pensar que Premià en Comú Podem és la suma de Comuns i Podem, us he d'informar que no és del tot així. A l'espai de Premià en Comú Podem es va constituir fa uns 10 anys per persones procedents de molts àmbits diferents, des d'Iniciativa, des de Podem, Esquerra Unida, Comuns i molta altra gent que no té cap mena d'afiliació prèvia a cap partit. I la nostra intenció ha estat i continua sent que totes les persones que vulguin treballar a l'assemblea doncs ho puguin fer independentment de la seva afiliació. O sigui, ens seguirem dient Premià en Comú Podem fins que ho decideixi l'assemblea canviar el nom o modificar-lo.
1: Recordem que un cop feta la comunicació a secretaria per part de Morilla, al pròxim ple es farà el tràmit formal que la convertirà en regidora no adscrita.
0: Premià Mèdia. Informació. A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: A l'antena els escoltes,
4: a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La plaça de la Sardana acollirà aquest dissabte una nova edició de la Cruz de Mayo, una festa impulsada pel Coro Rociero La Marisma de Premià de Mar, que des de fa prop de 20 anys apropa al municipi una de les tradicions populars més arrelades de la cultura andalusa. La celebració típica del mes de maig a molts municipis andalusos consisteix a decorar creus amb flors i ornaments als carrers i places. A Premià de Mar la proposta s'ha consolidat amb els anys com una cita cultural i festiva oberta a tota la ciutadania. La jornada començarà amb l'actuació en directe del Coro Rociero La Marisma i continuarà amb diverses exhibicions de flamenc a càrrec de diferents entitats participants, entre elles l'Escola de Ball Loli i el grup Arcoiris. Precisament la directora de l'escola, Loli Balastegui, ha explicat que la voluntat de la festa és divulgar la cultura andalusa i mantenir viva aquesta tradició també a Premià de Mar.
3: Les creus de maig és una tradició molt popular a Andalusa, on es decoren creus amb flors als carrers durant el mes de maig. Vam voler portar aquesta festa a Premià de Mar per divulgar una mica la cultura andalusa, i llavors el coro comença la festa cantant en directe i continua amb danses populars. Participa a l'escola de Ball Loli i també participa a l'entitat Danses Populars Arcoiris.
2: L'activitat tindrà una durada aproximada de 2 hores i començarà a les 6 de la tarda.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Des d'avui fins al 29 de maig, totes les famílies que ho vulguin es poden preinscriure per optar a alguna de les 188 places que estaran disponibles el curs vinent a les escoles bressol municipals, els Gafarrons i els Corriols. El tràmit s'ha de fer per via telemàtica a través dels canals que ha habilitat l'Ajuntament. Mentrestant, les obres al Vora Mar encara continuen, però això no fa patir l'equip de govern. Aquests dies, la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, es mostrava tranquil·la i també ens deia que ja estan a punt de tancar la licitació de la gestió del centre.
2: Crec que anem endavant, estem tranquils. Potser el tema obres està redreçant una miqueta més, però bueno, hi ha suficient marge. El tema obres està encaminadíssim, el tema licitació ja està pràcticament tancat.
1: En relació a l'externalització d'aquest servei i a les crítiques que han fet alguns grups, Busquets admetia que molt probablement hi pot haver un greuge comparatiu amb la plantilla dels Gafarrons, que és personal municipal, però advertia que si no s'hagués fet així, l'escola no hauria pogut obrir al setembre i no descartava que la fórmula es pugui revisar quan s'extingeixi el contracte actual. Avui es fa l'acte de recepció de la pèrgola fotovoltaica de la plaça Salvador Moragues, tot i que falta enllestir alguns detalls i faltarà també posar en marxa l'equipament fotovoltaic. Avui es considera que ja és oficial l'acabament d'una actuació que va començar el juliol de l'any passat amb els treballs de micropilotatge, treballs que es van allargar fins al desembre, quan va començar el muntatge de l'estructura. Tant la primera fase com aquesta segona s'hauran allargat més del que es preveia i una actuació que havia de durar 4 mesos s'haurà allargat pràcticament 10 mesos. Els treballs que falta fer són l'enjardinament a la mateixa coberta, instal·lar una passera de manteniment i repassar pintura de les encavallades. I a l'espera que les plaques comencin a funcionar, el que sí que podem avançar són les primeres convocatòries públiques a l'espai. Per començar, la inauguració de l'equipament el 31 de maig i tot seguit, l'acte de lliurament dels ajuts Pepa Maca l'11 de juny i la Fira Ficus el 14 de juny. El grup parlamentari de Sumar al Congrés dels Diputats ha registrat una proposició no de llei per demanar al govern de l'Estat que transfereixi la titularitat de l'edifici de la cooperativa a l'Ajuntament i també que es busquin vies d'ajuda per la seva rehabilitació. N'informa Premià en Comú Podem, que ha impulsat la iniciativa i que recorda l'ús popular que ha tingut aquest edifici d'ençà que va ser construït als anys 20 del segle passat, que considera

0: Considera que es tracta, doncs, d'un patrimoni que ha de tornar a mans de la ciutat. Recordem que, segons va anunciar l'alcalde Rafa Navarro el març passat, recentment el Ministeri d'Hisenda, titular de l'immoble, va oferir a l'Ajuntament la possibilitat de comprar l'edifici i també li va anunciar que hi faria obres de sanejament i consolidació estructural. Comunicat de l'associació Can Sant Pere, on denuncien que l'Ajuntament està avançant unilateralment amb l'enderroc de l'antiga fàbrica sense tenir en compte els acords de col·laboració que tenien subscrits. Concretament afirmen que ja s'han licitat les fases 2 i 3 de l'actuació sense informar-los i encara menys oferir-los l'oportunitat de fer aportacions als plecs. I recorden que l'any 2023 van ser convidats a fer un llistat de propostes que van presentar en un document. L'associació expressa la seva satisfacció per la campanya divulgativa que s'ha impulsat conjuntament, però considera que no s'acompanya de la col·laboració necessària. Un periodista noruec està fent una crida a través de xarxes socials i també dirigint-se a col·lectius concrets del Baix Maresme per obtenir informació sobre un conciutadà seu desaparegut l'any 2006 que hauria estat vist per última vegada a Cabrera de Mar el gener de 2009 i que, per les notícies que s'entenen, solia viure al bosc, probablement en una tenda de campanya. La persona en qüestió es diu Odd Gunnar Isdal i va néixer l'any 1959. D'ençà de la seva desaparició hi ha constància que hauria passat alguna temporada a França i, com diem, també consta que va ser identificat l'any 2009 per la policia local a la gasolinera de Cabrera. El periodista, que es diu Jens Christian Norbe i treballa a la televisió noruega, explica que està ajudant a la família i demana a qui l'hagués pogut veure que li faci arribar referències. La seva crida ja ha motivat múltiples respostes a Facebook, on diversos veïns diuen haver vist algú de característiques semblants, per bé que ningú no mostra cap certesa. Segons la descripció que es fa a l'escrit, Odd Gunnar Isdal és un home força alt, 185 o 190 centímetres, ros i amb els ulls blaus. Els museus presideixen la pàgina de cultura d'avui, Manel Ferrer.
1: Premià de Mar celebrarà aquest cap de setmana el Dia Internacional dels Museus amb activitats culturals marcades per dos moments destacats: la inauguració del nou espai expositiu de Can Manent, la Casa de la Festa, i la recuperació parcial del Museu de l'Estampació després de les obres dels darrers mesos. Dissabte hi haurà l'estrena de l'espai de Can Manent, activitats familiars al Museu de l'Estampació, un recital de guitarres i visites teatralitzades al Museu Romà. La programació continuarà diumenge amb un tast de vins i una visita guiada a la cella binària del Museu Romà. Les tècniques dels museus premianencs Ariadna Rodríguez i Esther Verdún expliquen que aquesta reobertura parcial permetrà recuperar l'activitat cultural al Museu de l'Estampació.
2: Les obres que hi havia a la plaça del museu ja arriben a la seva fi i serà quan, doncs, podem començar a fer activitats. El dissabte farem per la tarda l'activitat d'orientació, la cursa d'orientació, que és una activitat familiar per tot l'exterior del museu, i a les 7 de la tarda farem un recital de guitarres amb l'Escola Municipal de Música.
1: La celebració del Dia Internacional dels Museus s'emmarca enguany sota el lema Museus unint un món dividit.
0: I ara els esports, Marc Rodríguez.
3: La segona cursa de la dona de Premià de Mar ja té data i inscripcions disponibles. Es farà el diumenge 24 de maig a les 10 del matí. Serà un recorregut urbà de 5 quilòmetres amb sortida i arribada a la plaça dels Països Catalans. El preu de la inscripció és de 12 euros i inclou samarreta tècnica, un tiquet per una botifarrada i beguda, així també com altres sorpreses que han preparat des de l'organització. L'acte, organitzat per les Catrines, l'Ajuntament i Cheven Sports, ja té inscripcions obertes. Us hi podeu inscriure al web chevensports.com/la-cursa-de-la-dona-premià-de-mar.
0: Tanquem amb el temps. Divendres plujós i amb baixada de temperatures mínimes de 12 graus i màximes de 15. Demà la cosa canvia radicalment. Sol i temperatures que es recuperen i podem arribar als 17 graus. Diumenge tornen els núvols. Potser també algun ruixat anecdòtic.
4: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.

0: Divendres 15 de maig del 2026 encetem l'espai d'opinió dels grups municipals. Valorem, com sempre, diferents qüestions d'actualitat. Ja sabeu com funciona aquest espai? És molt fàcil. La redacció de Premià Media tria 4 temes d'actualitat i el grup municipal, el grup polític, en aquest cas avui Esquerra Republicana de Catalunya, en tria 4 més. I tot plegat ho posem sobre la taula, fem preguntes i, evidentment, també doncs busquem respostes. Avui saludem en Pep Ripollès. Benvingut, Pep.
1: Molt bon dia.
0: Gràcies per ser avui a la ràdio en una setmana de novetats. Tenim nou cap de llista Esquerra Republicana. Xavier Gatius ha estat escollit per bona part de la militància premianenca i, per tant, això implica canvis de lideratges.
1: Doncs sí. De fet, jo pertanyo a un partit polític en el qual hi ha unes normes, hi ha uns reglaments i ens regeix molt per l'aritmètica i per la suma de més complicitats. I això és el que ha passat aquí a Esquerra Republicana, que la majoria han optat a fer un canvi. Doncs, com no pogut ser d'una altra manera, com a demòcrata que sóc i com a algú que s'estima molt aquest partit, doncs acceptar-ho i ja està, no hi ha gaire més.
0: Tu esperaves? És a dir, tu haguessis continuat, la voluntat teva era continuar?
1: Sí. Jo penso que encara en quedava un mandat més per tancar la feina, i aquí el que hi ha hagut és una manca de comunicació, una manca de transferència, una manca d'honestedat, no sé com dir-li, del qual s'estava gestant un moviment intern a dintre d'Esquerra Republicana, i jo no m'estava assabentant de tot això fins que va arribar a la part final, que pràcticament per un accident d'un comentari d'una persona vinculada a Esquerra Republicana va dir que hi havia dos candidats, i és quan a mi em va saltar totes les alarmes. Però jo ja estava treballant el nou projecte, estava treballant el nou proposta, estava preparant les noves llistes, estava ja desenvolupant una tasca, perquè realment després això en un any costa molt d'engegar. Doncs ja està, quan va esclatar tot plegat, doncs ràpidament es va fer l'assemblea, es va constituir, i jo no em vaig presentar perquè l'aritmètica era molt clara, perquè és l'executiva d'Esquerra és un nucli tancat, com passa en totes les forces polítiques, i el seu nucli tancat, en el qual hi ha un grup que està molt vinculat amb persones molt properes, doncs clar, lluitar contra això és molt complicat, i és el que et deia del tema de les aritmètiques. Llavors, per tant, desitjar-li tota la sort del món al nou candidat, i per part meva, doncs jo ara estic encara en queda un any de mandat, perquè queda un quart de mandat encara, en el qual jo no deixaré de prestar les funcions ni de treballar per aquest poble, perquè de fet és el que més em motiva, treballar per aquest poble, intentar millorar i intentar fer les coses d'una manera completament diferent. Sé que m'ha perjudicat moltes coses, perquè he volgut ser o massa agosarat o massa valent, i m'ha perjudicat el tema de la brossa, però jo penso que la feina que estic fent jo la faig amb molt d'orgull, i he donat sempre la cara i he treballat, i penso que el que s'ha fet en aquests 3 anys de mandat amb complicitat, i ho haig dit de manera molt oberta i molt decidida, perquè si una de les coses que m'ha passat ara és que jo ara em sento alliberat de dir, de fer i de pensar potser diferent del que pensa el meu partit polític actual, i és la complicitat amb el debat i la manera de treballar que hem tingut amb l'alcalde Rafa Navarro. I penso que aquesta complicitat i aquesta manera de treballar, els fruits han donat que realment el poble en 3 anys està rebent un canvi transformador molt important. Si volem fer llista del que estem fent en aquests 3 anys, és inacabable. Hi ha coses que agraden més, hi ha coses que agraden més, i que tot es centri en un tema de la brossa, en el qual Pep Ripollès no té cap mena de responsabilitat, perquè ja era un contracte tancat, venia d'un altre mandat, i ho vaig assumir perquè a mi també m'agradava el tema del medi ambient, i m'agrada perquè hi crec en el tema del medi ambient, i perquè penso que és una lluita que hem de fer tots els ajuntaments amb aquesta situació. He donat la cara, he fet la valentia, no he criticat mai a ningú de si estava millor o estava pitjor, sinó s'ha afrontat això cap endavant. Que això sigui el punt que més ha penalitzat internament a casa meva, doncs dol, i dol també la manca d'honestetat de la persona que porta pràcticament 7 anys treballant al meu costat, que l'he tingut una confiança increïble. Doncs aquestes coses dolen. I ara he de passar aquest dol, he de passar aquesta sorpresa, he de passar una sèrie de situacions que, per sort meva, estic superant, I també deixa'm dir una cosa, que després de la notícia que va sortir diumenge, vull agrair enormement les mostres de suport, les mostres de carinyo que estic rebent, tant de la ciutadania, tant de membres de l'equip de govern, tant d'altres partits polítics que m'estan donant un recolzament, que m'estan reconeixent la feina, que m'estan reconeixent el tarannà, que m'estan reconeixent el canvi, que m'estan reconeixent moltes coses, i això és un tema que m'emociona, que no m'ho esperava gens, perquè ja saps que a vegades en política aquestes coses costa, però aquí hi ha hagut una situació en la qual em sento molt, molt encoratjat. I com en deien l'altre dia, el futur està per escriure i ja veurem què passarà en un futur, perquè encara queda un any de mandat en el qual jo vull decidir quin és el millor pel meu poble i quin és el paper que jugarà Pep Ripollès en un futur.
0: A la política li falta humanitat?
1: A la política li falta sentit comú. I li falta debat. I li falta discutir les coses. I jo ara estic patint la banda més rància de la política, perquè la banda, i per mi la manera més rància no és discutir-me amb els veïns, perquè hi ha molts veïns que ens hem discutit, ja sigui per tema d'habitatges, ja sigui per tema de brosses, que m'estan donant el seu reconeixement i que, ostres, i això és molt d'agrair. I penso que aquí hi ha d'haver-hi la complicitat i les coses s'han d'afrontar amb valentia i s'han de dir, i si algú que es vols postular, doncs el primer que has de fer és dir-li al teu candidat o a la persona que està encapçalant això, de dir, joder, doncs mira, jo estic pensant en fer això. Potser les coses haguessin canviat, no trobar-te-les així de cara. I llavors, quan l'escoltes, perquè va venir aquí a parlar i parla de canvi de cicle i parla de diferents coses, un poble més net, un poble no sé què, jo la primera pregunta que em formulava és, home, és que estàs a govern, és que portes 3 anys treballant pel poble i ara dir això, quan al final diu que tot aquest moviment ha sigut per un tema electoralista, doncs ja està, no hi ha més res a dir, accepto aquest canvi, jo no, ja heu vist que no he fet ni sang ni he volgut crear cap mena de malsonança ni a dins del partit ni fora, però és veritat que ara em doneu l'oportunitat de poder explicar tot això, que em sento malament, em sento exclòs, i és com si Esquerra m'hagués fet fora d'un projecte polític en el qual també explicava el candidat que deia això, que molt content amb la feina feta, no sé què, però bueno, que havia de fer un canvi de segle, bueno, en coses que no enquadren. Però allà cadascú amb les seves decisions i ja està. I a partir d'aquí jo soc molt noble amb el partit, segueixo les directrius de partit i les normes, perquè, com he dit, soc demòcrata, però a partir d'aquí una de les possibles decisions que prengui és quin és el meu futur polític.
0: Si no ho he entès malament, Pep, a la votació ja no t'hi presentes.
1: No,
0: la militància.
1: No hi vaig, és un tema de...
0: Perquè sí, ja no haguessis, o sigui, ja no pots sortir d'entrada perquè ja no t'hi presentes.
1: No m'hi presento perquè l'aritmètica és la que és. Jo hi era present a l'assemblea, no es va anomenar el meu nom en cap moment, només al final de tot, que el president del partit sí que ho va dir, agraeixo la feina que ha fet, però ja està. Posar-me en unes primàries, a lluitar contra el que ja està tot fet dat i beneit, doncs és anar a perdre el temps a tothom i crear una sensació de mal rotllo que no hi és, ni que hi és una decepció personal meva, d'una manera de funcionar, d'una manera d'actuar de certes persones, i no hi ha més, i endavant, i que li desitjar-li tot el millor perquè segueixo pensant que el poble requereix i necessita les polítiques republicanes en aquest país, com s'ha demostrat en aquests últims 3 anys i el que queda encara per demostrar.
0: Clar, és que has dit, Pep, potser he sigut valent i agosarat a moments i això m'ha passat factura. És a dir, al final també tenim la sensació que la política està per escoltar la ciutadania, resoldre els seus problemes. És a dir, penalitza ser agosarat i ser valent avui en dia? No hauria, no?
1: Per part meva, no. A més, jo entenc la política d'una altra manera. Jo sóc un servidor públic i la meva missió és, sobretot, estar al servei de la ciutadania. Quan va haver-hi tot el tema de la brossa, jo em vaig reunir amb més de 1.100 persones que van anar despatxant pel despatx, en el qual, gràcies a tots aquests comentaris, es van canviar moltes coses perquè no estaven ben dimensionades i no estaven ben fetes. Era un contracte curt i segueix sent un contracte curt, i penso que la feina que ha fet Pep Ripollès, en aquest cas, amb tot l'equip de Medi Ambient, amb 3 persones, penso que és brutal, amb el suport de l'alcalde. i per mi és sortir al carrer i escoltar la ciutadania i treballar per ells. I ho he fet aquí, ho he fet també a la casa amb recursos humans, ho he fet amb habitatge a nivell comarcal, ho estic fent en esports, que s'està canviant tot d'una manera increïble, o sigui, estic dedicant-hi molts esforços a que realment intentar canviar amb el que tenim, intentar canviar l'evolució d'aquest poble. I estic amb el cap ben alt, amb la consciència molt tranquil·la de que aquesta feina s'ha fet i es continuarà fent, almenys mentre jo estigui en aquest ajuntament. I demà ja veurem què passarà.
0: Ara en parlarem de tots aquests projectes, que tenim moltes preguntes a fer amb en Pep Ripollès en aquest espai d'opinió dels grups municipals. L'altra pregunta que també tinc és si en aquest dol que ara mateix estàs travessant i que ens explicaves, Pep, si pot afectar de cara a aquesta gestió final del mandat, perquè és difícil, és complicat seguir treballant en equip aquest any que queda per endavant, gestionant alhora també aquesta mena de dol, no? Aquesta mena de decisions que al final acabes acceptant a contracor.
1: Has d'entendre que quan et passa tot això, parlant en plata ho engegaries tot a dida. I trenco el carnet i me'n vaig a casa, la família ho agrairia, però penses, ostres, un moment. Jo en dec a un mandat, el mandat acaba el juny del 27, perquè entre que es fan les eleccions i es constitueix el nou ajuntament, doncs jo tinc responsabilitats encara fins a aquella data. També tinc una responsabilitat molt gran al Consell Comarcal portant temes d'habitatge. És que realment, si jo faig balanç dels meus cartipassos que porto en un cantó i a l'altre, és que m'ha tocat ballar amb la més lletja. A part d'esports, tota la resta han sigut feines que no són gens agradables i que són d'enfrontament directe amb la ciutat i amb la ciutadania, amb canvis culturals, amb canvis estructurals, amb el que vulguis. Però penso que ens estem sortint i aquest dol a mi encara em dona més força i em dona molta força el que t'he dit abans de l'agraïment i del reconeixement que estic tenint per part de la ciutadania, ja sigui en format de WhatsApps o parar-me directament o dir-me que és molt injust això que ha passat. Doncs que cadascú tregui les conclusions i tothom passarà per, diguem-ne, per vicaria, que és el mes de maig, el 27, i que cadascú prengui les determinacions que vulgui i que cregui. I segueixo pensant que la tasca que s'ha fet aquí a nivell d'Esquerra Republicana a Premià de Mar es nota, i han estat 3 anys intensos i amb moltes coses a fer i moltes coses que s'han enviat. Jo vaig venir aquí a transformar aquest municipi. Amb 3 anys és tècnicament impossible perquè vas arrossegant coses d'antics mandats, però penso que la mà d'Esquerra Republicana, en aquest cas de Pep Ripollès, es nota i em sento content d'haver-ho fet, d'haver contribuït i de sobretot de veure la gent més feliç, perquè si realment li traiem en aquest mandat, li treus el tema de la brossa, si li traiem el tema de la brossa, ha estat un dels millors mandats que hem patit a Premià durant els última dècada i més.
0: Creus que és la gestió de la brossa, de les escombraries, de les diferents decisions, de la implantació d'un sistema que és molt complicat, que els veïns i veïnes els hi costa, no?, d'adaptar-s'hi i d'entendre segons quines decisions de funcionament, el que passa factura? Creus que és possible que el partit hagi pensat si personifiquem aquestes decisions en la figura del Pep i de cop i volta no hi ha una bona assimilació del sistema, si traiem el Pep de l'equació, potser podem seguir endavant?
1: No sé quin ha estat el debat que han tingut internament la gent d'Esquerra, però el que m'ha arribat és això. I quan l'altre dia escoltaves el candidat que parlava de és un efecte electoralista, doncs no hi ha més a dir. De totes maneres, el que sí que volia dir és que aquest ara, jo no vull atacar a cap company, ni res, ni cap mesura, ni cap cosa que s'ha pres. Jo ho accepto i ho entomo com a esportista que sóc, sé estar a les victòries i també sé estar a les derrotes. No m'ha agradat la forma, no m'ha agradat la fórmula, no m'ha agradat la manera que s'ha fet i sobretot la poca complicitat que he tingut amb una persona en la qual hi tenia moltíssima confiança, molt apreci, el considerava un amic i això dol molt, trencar aquestes situacions i sense rebre cap mena d'explicació. Jo és el missatge que vull donar i a partir d'aquí torno a dir, el futur està per escriure i ja veurem què passarà demà.
0: Ara que has vist la política des de dins també i que saps com és gestionar qüestions del dia a dia dels premianencs i les premianenques, de les dificultats que té, però també de les parts bones, que és amb el que ens estàs explicant avui que també et quedes, no? Aquesta part més personal, més humana i evidentment també de gestió de projectes que poden tirar endavant, et veus amb una altra candidatura de cara a les eleccions del 27?
1: Ara mateix no, ni contemplo res ni descarto res.
0: tot està obert.
1: Jo ara, diguem-ne que sóc, en termes de futbol, seria sóc un agent lliure. I en el pitjor dels casos, o millor dels casos, és que el meu llegat com a polític a nivell municipal es tancarà després de les eleccions i a partir d'aquí jo tornaré a la meva feina, que per sort meva tinc una feina ben reconeguda, ben remunerada a un altre ajuntament. Per tant, escolta, cap problema, m'aniré a treballar la meva feina, però penso que encara queda un any en el qual poden passar, i passaran moltes coses, per tant, a l'expectativa, i jo cap problema. És evident que hi ha candidatures que no cal ni que s'ho plantegin, també t'ho dic, però jo estic obert a col·laborar, perquè el meu objectiu principal és el benestar de la gent de Premià i el millorar la situació, i penso que ho estem fent, i tinc la complicitat, i a més ho he demostrat, la complicitat de tot l'equip de govern d'aquí de l'Ajuntament, i pels missatges que estic rebent també de part de l'oposició, també tinc de part de l'oposició, i això em satisfà molt com a persona, i també agrair-los i veure que hi ha partits polítics, que al front dels partits polítics de tot Premià hi ha gent que realment valora les feines que s'estan fent, siguis o no d'un altre partit polític. I des d'aquí el meu agraïment i a tots i a totes.
0: Molt bé. A l'espai d'opinió dels grups municipals, avui amb en Pep Ripollès, valorant, com sempre, diferents qüestions d'actualitat. Aquest era el primer tema amb el que havíem d'obrir, evidentment, amb aquest canvi de paradigma, amb aquest nou lideratge polític Esquerra Republicana. Parlem també d'altres coses, que hi ha molts temes a tocar, Pep, pels quals es treballa, i encara queda un any per treballar. Un dels temes capdals també és l'habitatge, sens dubte, i no parlem només a nivell municipal ni a nivell de la comarca del Maresme, com bé deies que també tens responsabilitats des del Consell Comarcal, sinó és una qüestió directament de país, podríem dir, aquest habitatge. Si et sembla, comencem parlant d'aquest cens de pisos buits. Mm-hmm. Actualitzem aquesta qüestió, que havia d'estar a principis d'aquest any 2026, sembla que anirà cap al juny per tractar-ho també a la taula d'habitatge. Per què és tan complicat fer aquest cens? És una informació que costa molt d'aconseguir. Què li expliquem a la ciutadania? Per què no ho tenim encara?
1: Falta... Bueno, és un tema de poder realment contrastar les dades que tens a portar-ho a la realitat. Una cosa és que puguis tenir un habitatge en el qual hi ha hagut un any que no hi ha hagut un consum energètic i tal, vas a la casa i et resulta que et trobes gent. I llavors dius, ja hi som. Aquí s'ha de fer un porta-a-porta, a picar a tot el cens aquest i anar picant a tothom que realment verifiquem que els habitatges estiguin buits. És veritat que hi ha habitatges buits, és veritat que hi ha gent que viu fora de Barcelona, que viu fora de Premià i que ve d'altres llocs a passar l'estiu aquí, on es té el pis parat. És un tema que costa molt. De fet, costa tant que no hi ha cap ajuntament que tingui un cens realment fidelitzat. La Generalitat de Catalunya t'ho deixen entredit, el llistat que tenen d'habitatges. A vegades, com veus, hi ha 1.000 i pico de pisos buits. Això no és real, perquè no és així. I jo, que conec tota la comarca, és un tema molt, molt complex. I, a més, perquè tampoc hi pots actuar gaire, perquè, molt bé, és un pis buit, però no pots fer ni expropiar-lo, ni anar a dir-li que el posi al lloguer. No pots fer absolutament res, perquè és una entitat privada. Llavors, és un esforç molt gran per tenir-te una repercussió a la ciutat. Llavors, nosaltres què és el que pretenem fer això? L'única cosa que ens permet la llei és l'increment de la taxa de l'IBI. O sigui, si tu el tens 8, però un 50% més. Hi ha gent que això no li va ni li ve. I veus que hi ha pisos que són de grans tenidors que és un mes que tenen i que ja està. Però penso que el retorn que pugui tenir és molt petit. Aquí per mi ja estem parlant, no arriba a 200 habitatges que estiguin buits, que sapiguem realment que estiguin així. El que sí que es volem fer és tenir-les, enviar-los un escrit després a posteriori i dir-los, escolta, i això, tenim una demanda molt alta d'habitatges, de demanda d'habitatges, dona un cop de mà. El problema de l'habitatge és que tothom s'ho pren com un negoci, com un actiu, com una propietat, és una inversió, i aquest és el problema principal que tenim. I el que no entén aquestes majories és que l'habitatge és un dret i hem de lluitar això. I si a més a més li sumes que fa més de 40 anys que els governs de l'Estat, de la Generalitat i de tot arreu, la gestió de l'habitatge ha estat nul, perquè ho han preferit que ho gestioni el mercat, doncs ara ens trobem un paper important, perquè no hi ha hagut construcció, hi ha una demanda molt alta, la gent està sortint expulsada de Barcelona perquè realment hi ha capital que ve de l'estranger amb més d'un 70% que estan adquisint pisos gent fora de Barcelona, doncs automàticament la gent de Barcelona està movent-se cap on es mou, cap a les perifèries, i ens està fent un col·lapse important, i aquí a Premià resulta que no tenim ni habitatges de venda, ni habitatges de lloguer, no tenim absolutament res. Llavors la nostra canalla, la nostra gent gran, ha de marxar. I aquesta és una de les altres coses que jo tinc l'honor i l'orgull de dir, perquè ho vam estar parlant molt amb l'alcalde, el Rafa Navarro, de dir, hem de buscar la fórmula en la qual totes les possibilitats que tinguem de construcció d'habitatges siguin de titularitat municipal, perquè nosaltres controlarem aquests habitatges. S'està fent la prova amb la fàbrica de pijames, en tot això. Allà ja ens va venir sobredimensionat, perquè ja venia d'un contracte que venia del 2022, si no recordo malament, o sigui, encara nosaltres no estàvem en el govern, i llavors es va arribar a l'acord de poder tenir una bossa d'habitatges de lloguer que l'Ajuntament subvencionaria, que és una mesura d'urgència. És la millor? Potser no, però és una mesura d'urgència per tenir-ho controlat amb els paràmetres que et posi l'Ajuntament de cara a poder entrar. Pues aquesta és la idea que tenim, tant als habitatges de l'edifici Bufanda, en el qual hi hagi persones que tenen problemes monoparentals que no poden pagar, perquè realment és un problema gravíssim el tema aquest de l'habitatge, perquè està creixent molt, la gent no té capacitat per poder adquirir un habitatge, i realment costa d'arribar a fi de mes, i veus gent que està treballant i que està treballant en una i dues llocs per poder pagar, per poder sobreviure, poder pagar el lloguer, poder menjar i poder pagar els serveis. Però no li parlis de sortir de vacances, de comprar-se un cotxe o de canviar-li unes bambes a la criatura. I això cada cop anem a més. I és un tema que a mi em preocupa especialment, i sobretot censuro políticament la inacció dels últims 30-40 anys, que no s'ha fet absolutament res, ni a Premià ni enlloc. I en aquest mandat portem ja 5 habitatges comprats per l'Ajuntament. 5, és irrisori, sí, però és que veníem de zero. I ara obrirem el centre d'emergències i s'està treballant d'una altra manera completament diferent, perquè realment ens ve el problema a sobre. Voldríem anar més de pressa? Sí, pot ser? No. Però estem fent la feina, i aquí també li agraeixo a la regidora, a la Imma, el bé entès a tot això i al lluitar, i ara ella està molt capficada en tots els pisos que surten de tanteig i retracte, d'anar-los a buscar i d'anar-los a visitar, i penso que s'està fent una feina increïble. Que anem tard, és evident.
0: Clar, l'altre dia sortíem al carrer i preguntàvem directament a la gent, premianencs i premianenques, com vivien, no? Si de lloguer o tenien una propietat, i vam parlar també amb algunes administracions de finques i serveis també de venda de cases i pisos, i ens deien que no n'hi ha de lloguer. Clar, més o menys ens deies, Pep, que estaria sobre uns 200 habitatges buits, no? I sabem també que la matèria de l'habitatge no és de titularitat municipal, però es pot parlar amb aquesta gent? O sigui, confieu a poder-hi parlar per poder-hi fer front? 200 habitatges són molts habitatges, i tenint en compte que ara mateix no n'hi ha cap.
1: Aquesta és la intenció de fer-ho. És evident que si l'Ajuntament va a recaptar, de fet això ho estem fent a nivell comarcal, i està funcionant, perquè tenim una quarantena d'habitatges en el qual gestiona directament el Consell Comarcal. Però ve gent que no li interessa tant el cobrar més o cobrar menys, sinó el que vol és garantir que qui li entri al pis hi ha algú que li cobreixi les garanties de que no li faran malbé, que tindran el cobrament mensualment, etcètera, etcètera, que això ho garanteix el Consell Comarcal i ho garanteix la Generalitat de Catalunya. Però hi ha altres que no, altres que volen fer negoci. I com vols fer negoci, en un cap de setmana pots cobrar 3.000 euros per un pis, que te la jugues perquè pots rebre una sanció de 40 o 50.000 euros, que és l'ús il·lícit dels habitatges d'ús turístic, doncs aquí te la jugues. I això està passant, i està passant a tota la comarca. Hi ha espais i pobles aquí a la comarca que realment la xifra és per posar-te a córrer, de dir, mare de Déu, què estem fent aquí? Doncs és aquesta la nostra lluita. Mentrestant hi ha gent que per necessitat necessita habitatge per viure i per poder treballar aquí. Hi ha famílies que s'estan separant i que no es poden separar i han de conviure en el mateix habitatge perquè cap dels dos, de manera individual, pot pagar a l'habitatge i l'altre no pot ni pagar-se un lloguer. Estem passant en situacions molt complexes que estan passant aquí a Premià, aquí al nostre poble, als nostres veïns, i a més és de tant silenci això, perquè clar, hi ha molta gent que no vol explicar el seu problema perquè realment, home, socialment no està ben vist, però realment hi ha molta gent a Premià que està patint, i ara no estic fent una alarma, sinó que és una constatació de que realment estem estem patint i que la gent està destinant pràcticament el 90% del seu sou a pagar un habitatge. Hòstia, és molt greu això.
0: Déu-n'hi-do. Hi ha més coses també, Pep, per parlar. Hem d'aparcar l'habitatge i entrar directament a l'educació, amb aquesta vaga també de professors que estem vivint durant tota la setmana a nivell català. També ens toca molt de prop. Pendents també de la preinscripció escolar, que sembla que és més baixa, amb la qual cosa també, de moment, s'ha pràcticament descartat la segona línia de l'escola Montserrat per poder fer amb aquesta preinscripció la supervivència de la resta de línies i així poder dividir la canalla que comença i tres en altres centres educatius. Com esteu vivint tota aquesta situació a nivell educatiu?
1: Preocupats, molt preocupats. A més, jo estic molt vinculat amb el sistema educatiu i veig com... De fet, ja feia molt de temps que jo ho denunciava quan la Conselleria d'Ensenyament la tenia Esquerra Republicana. Era molt crític, va haver-hi situacions amb un conseller... molt complexes. Hi ha vídeos meus molt, molt enfadat amb ell, per tal manera que, de la inacció que s'estava fent.
0: El senyor Cambray.
1: Val? Jo vaig ser un dels que va celebrar que vingués l'Anna com a nova consellera, perquè realment l'Anna era un altre perfil i era molt més conciliador en aquest tema. Es va notar a la mà, però realment, al igual que parlàvem del tema d'habitatge, en educació passa el mateix. Aquí estem canviant les normes cada 2x3, estem molt focalitzats en ràtios, estem molt focalitzats en arribar en el PISA, en informes i en coses aquestes, i realment el que estem deixant és l'educació una miqueta de banda, i el que volem és no deixar ningú enrere, però baixar ningú enrere no significa baixar el nivell educatiu. I cada cop les escoles estan patint moltes més intrusions amb nanos en dificultats, amb nanos que venen a mig curs d'altres nacionalitats. Tot això és un problema generalitzat, i a més les plantilles de les escoles es mantenen, no baixen, perquè segons el ràtio puges i baixes, i aquest desgavell repercuteix en el sistema educatiu nostre, i penso que aquí hem de fer un replanteig important i hem de fer una aposta com a país. Però aquí o ens hi posem tots com a país o no avançarem. I no només amb això, sinó amb això, amb mobilitats, amb mil coses. I penso que si cadascú va la seva guerra per la seva banda, tenim un futur molt complicat.
0: Sí que avancem en dos aspectes. La Mar Nova, que aquesta setmana ja es fa una comissió de seguiment entre l'Ajuntament, l'empresa constructora també, i l'escola, les parts implicades, i també amb la nova escola Bressol, els Corriols, a l'espera també de tenir notícies en aquestes obres per poder començar el curs escolar a partir del setembre. Són les bones notícies que ens deixa també l'apartat d'educació.
1: No, sens dubte, sens dubte. Jo he fet seguidament de les dues, de l'escola Mar Nova des de bons inicis. Hem trigat molts anys, hem trigat per fer-ho, però ara ja quan veus que és una realitat i que ho signes i que ja has demanat els diners, i perquè si fem un històric d'aquest moviment de la Mar Nova, és que és realment per llogar-hi cadires. Des d'un que signava un document que no el volia signar l'altre, que ara l'ACA que t'apugis uns graus per un tema d'inundabilitat, ara que baixis per aquí.
0: Adendes, inundabilitat.
1: Penses, dius, ostres, ja n'hi ha prou. Estem parlant d'una escola pública. Estem parlant d'una necessitat d'aquest poble. Ja està, desencallat. I el tema de la Bressol, jo em sento especialment satisfet, i també li vull agrair al Rafa això, perquè el que ha passat a l'escola Bressol va ser una conversa que vam tenir ell i jo, al seu despatx, perquè si fem memòria, recordareu que el passat mandat es va fer una licitació per anar a una privada per fer l'escola Bressol amb una privada, que no va sortir bé, i amb el Rafa ho dèiem, escolta, tenim el Boramar, era una antiga escola, allà ens hi cap tot, està al costat de l'altra escola Bressol, fem-ho. Sí, però és que tenim el col·lectiu Ataúba allà, doncs parlem-ne, busquem les solucions, busquem l'encaix, i en qüestió de pràcticament un any s'ha resolt i estan les obres en marxa, i s'ha resolt satisfactòriament la situació a Ataúba amb totes les pressions que va haver, però aquí ja va haver-hi debat i va haver-hi necessitat d'entesa entre Ataúba, l'Ajuntament, Ataúba i tothom. I no ha passat res. Ara Ataúba està feliç perquè ja té el seu espai. Nosaltres també estem molt feliços perquè l'escola Bressol està en marxa i podrem tirar-la endavant. Tindrem un dels millors equipaments educatius de titularitat municipal. A més, tenim un altre espai al centre del poble que ja veurem demà què farem, o si és que hem de fer alguna cosa, perquè també hem de fer reserves de sòl en aquest poble. No podem aquí, espai que tenim, espai que hem de contribuir. Perquè jo sóc del parer que Premià mai, mai, mai ha de passar dels 30.000 habitants. Mai. Perquè és que no hi cabem. I si a sobre no tenim reserves de sòl, és que com a ciutat ens fondrem, és que no tindrà sentit. I penso que això és una de les situacions que els propers mandats s'han d'afrontar. I no només aquest front, sinó hi ha un altre, que és l'increment dels ingressos que tenim en aquest poble. Hem d'atacar això. Premià no té ingressos. Premià viu del que aporta la ciutadania i dels recursos extres que puguin venir de subvencions. Un poble de prop de 30.000 habitants no pot només sobreviure d'això. Per tant, hem de fer un replanteig una altra vegada de ciutat i no hem de parlar d'altres coses que no sigui això. El futur és complex no només per Premià, sinó per tothom. Al nivell polític ja sabeu com estan i com estan funcionant les coses, perquè si estàs d'acord bé, si no, doncs et tiro dues bombes i em veixo el terreny. I penses, estem en una situació de tanta inestabilitat que o comencem a plantejar uns ciments diferents, focalitzant a la gent i centrant a la gent al centre de totes les polítiques, o no ens en sortirem ni com a poble ni com a país.
0: Ens permetrà l'audiència, els oients, que dels quatre temes que proposem de redacció ens saltem un directament. Volíem tocar el tema dels aparcaments i els accessos a l'autopista també, però el temps apremia i hi ha moltes qüestions també que proposa Esquerra Republicana que volem conèixer de primera mà per poder conèixer qüestions esportives, poder conèixer també la situació de la brossa i la coberta fotovoltaica, que avui justament ja s'acaba, pel que tenim entès, i volem que avui també en Pep Ripollès es pugui explicar per Esquerra Republicana, i si ens ho permet, saltaríem directament al tema amb el beneplàcit de l'audiència també. Així que li volem preguntar a en Pep Ripollès per l'estat del Centre Municipal d'Esports de Platja i també el nou skatepark. Com tenim tota aquella zona del litoral, Pep, on també s'hi han fet apostes i volem tenir l'última hora?
1: Doncs realment aquesta és una aposta molt decidida, és una aposta que ens la jugàvem, perquè no sabies ben bé com anava. Era la conquesta, d'alguna manera, d'un espai de platja que no estava utilitzat per ningú, i ara és un espai de platja que m'estan reclamant que se li posi llums, que li posi més xarxes, que li posi dutxes, que li posi de tot. I fins i tot ara estem a punt de signar un acord amb la Federació Catalana de Vòlei per la gestió conjunta entre l'Ajuntament de Premià i la Federació Catalana de Vòlei per poder fer competicions i poder fer diferents esdeveniments allà. El tema de l'skatepark. El tema de l'skatepark ens va venir sobrevingut perquè ja sabeu que el port teníem una petita plataforma i tot això, i quan el port va decidir, perquè és una decisió que va prendre el port, perquè és terreny del port i ells poden fer-ho. La seva idea inicial era l'ampliació del pump track i de poder-ho fer. Nosaltres pensàvem que fer una ampliació del pump track que era agosarat, i també és un altre equipament que està molt utilitzat.
0: Però molt utilitzat. A més, hem tingut la Copa d'Espanya fa poques setmanes, i cada dia, nens i nenes...
1: És brutal, això. I és el que ens està passant també al Centre Municipal d'Esports de Platja, que cada cop hi ha més famílies i més entitats, i estan creixent fins i tot les competicions. Ara venen dues competicions seguides aquí amb molta participació, i a l'skatepark ens passa el mateix. Llavors, a l'skatepark va venir un col·lectiu de nanos que patinaven, i em van dir que, home, que no podia ser, que havien de buscar un espai. Llavors, se'm va ocórrer, davant de la zona de Metal·logènia, davant entre la Nacional i la Metal·logènia, tenim un espaiet... al poble, que posa Premi a Mar, ho coneixerà perquè tothom hi passa però ningú s'hi queda, i allà ens donava les dimensions per poder fer el nou skatepark municipal, l'skatepark municipal, en el qual ja tenim la licitació en marxa per poder fer les obres i els recursos, perquè es va aprovar en el pressupost els recursos per poder fer. Serà una realitat si tot va com ha d'anar per finals, els principis de l'any que ve, els nens i nenes i no tens nens i nenes, per poder patinar en un espai que han dissenyat ells mateixos, que han fet ells mateixos, i penso que és una bona manera de fer política, que ells creen una necessitat i nosaltres podem fer-ho realitat, però fer-ho conjuntament, perquè realment a mi fer un escape park d'unes condicions o fer-les d'una altra no té sentit. Aquí les coses o es van de manera conjunta o no cal fer-les, i penso que això serà tot un èxit. A més, les dues puntes de Premià quedaran enllaçades esportivament, en el qual hi ha el Palmar, amb el Calistènia, o sigui, estem fent tot un teixit de portar l'esport al carrer.
0: Un litoral esportiu.
1: És que és molt important.
0: Dius que de cara a l'any vinent, Pep.
1: Sí, perquè ara la licitació ja està en marxa. És una obra que no requereix grans obres. I ara el que estem fent és limitar-ho, perquè és evident que allà també passa una de les grans obres que s'està movent ara, que és la pacificació de la Nacional 2. Per tant, allò es menjarà un espai d'aquella plaça, per tant, limitem l'espai d'aquella plaça, però quedarà un espai molt, molt bonic, i fins i tot els nanos ja m'estan dient de portar un campionat d'Espanya i de portar aquí concentracions, i encantat de la vida, sempre posar Premià en el panorama esportiu, que és el que estem fent des de fa 3 anys, posar Premià en el panorama esportiu, ja siguem les mitges maratons, ja siguin les curses de tota mena, o sigui, estem fent una feina a nivell esportiu, penso que sensacional.
0: Cursa de la dona el 24 de maig, també.
1: Cursa de la dona, al qual ja estem dient que se'ns estan acabant les inscripcions i estem amb el llindar de poder superar els 400 participants. Una bestialitat.
0: Molt bé.
1: I felicito aquí, sobretot a les Catrines, per la iniciativa i per entomar aquest repte i que aquesta cursa se la faci seva, perquè Catrines està fent una feina descomunal a nivell de municipi i ja a nivell de comarcal, i penso que se li ha de donar tot el suport i tot el reconeixement.
0: Què podem explicar de les entitats esportives? Perquè setmana rere setmana, dia a dia, aquí també fem un seguiment del Club Esportiu Premià, d'un primer equip que ha salvat la categoria i seguirà primera catalana, del bàsquet, que també té el primer equip a Supercopa buscant també la final a 4, parlem de natació, parlem de taekwondo, parlem de karate, parlem de tot, Pep. Com estan les entitats esportives de Premià? Quin moment tenim?
1: Premià és un poble molt viu i molt variat. I jo estic tremendament satisfet de com s'està treballant i com hi ha entitats que s'ho estan treballant de manera molt seriosa. Parlo del bàsquet, parlo del taekwondo, parlo del futbol, parlo de totes les entitats, parlo del vòlei, que el vòlei és exagerat, la quantitat de nens i nenes que estan participant i jugant, el patinatge també. Tenim totes les escoles, pràcticament totes les escoles ocupades per entitats esportives. Les entitats esportives ens ajuden al foment de que no deixar cap nen i nena sense poder fer esport, sigui el que sigui. Penso que estem creant un clima, o s'ha creat un clima esportiu sa, i penso que també s'ha fet molta reestructuració interna per optimitzar tots els espais del pavelló i poder-los encabir a tothom. Tenim les instal·lacions que tenim. No podem fer més de moment perquè no tenim ni els recursos ni l'espai per fer un altre pavelló que convindria. Tothom està encantat amb el pavelló que tenim, que s'han fet millores de tota mena, tant al camp de futbol com les instal·lacions a totes les instal·lacions del camp de futbol i del pavelló i també les escolars. O sigui, penso que s'està dignificant molt el tema de l'esport. Les entitats estan contentes. És veritat que el que no estan contents és que no tenen l'espai suficient per poder créixer i tot això, però aquest és un mal que tenim per tothom. Però penso que a nivell esportiu i a nivell de qualitat de l'esport, la salut en aquest esport és molt alt. I a mi ara m'agradaria engegar, que ja ho estem començant a treballar conjuntament les entitats, el poder tornar a dotar a l'esport escolar a dins de les escoles, que penso que és un dels reptes que hem de entomar, i penso que les entitats, ja estic tenint reunions amb elles, ara vull tenir-ho també amb les escoles per poder-ho fer, que aquestes activitats escolars les gestionin directament les entitats esportives, i penso que això ho podem arribar a encaix de cara al curs vinent.
0: Molt bé, sobre instal·lacions esportives, també hi ha la coberta del pavelló, no?, amb ajuts també acceptats de prop d'un milió per fer millores en instal·lacions.
1: Sí, el pavelló és una instal·lació, tant el pavelló com el camp de futbol, en el qual s'ha fet una inversió molt important. Recorda que quan jo vaig entrar no hi havia grades al camp de futbol, hi havia tota terra, hi havia els ferros de la cúpula posades, el camp de futbol no tenia un aspecte agradable.
0: La gespa també es va canviar, no?
1: Sí, però la gespa jo no me l'atribueixo a mi, ja ve d'herència. Per tant, sí que s'ha canviat. I el pavelló, tres quarts del mateix, el pavelló tenia dèficits. Bueno, de fet, el camp de futbol no tenia ni dutxes d'aigua freda, no li arribava l'aigua. Tot això és una, són inversions que s'han de fer i que costen diners de poder fer. I ara s'ha fet un canvi també cap a la sostenibilitat en els pavellons poliesportius, a part de tots els equipaments municipals i escoles que estem fent, posant plaques solars i tot això, que ara anirà amb el punt estrella, que és la coberta fotovoltaica, perquè hi ha qui me la critica, però penso que serà, en poc temps serà, el centre de tot anirà a parar a sota de la coberta de les plaques fotovoltaiques, i si no, el temps, perquè s'està fent una feina increïble i és un espai que guanyem inutilitzat a fer-lo útil i digne. Doncs les instal·lacions s'està fent una campanya important, ara entrarem amb la campanya de canviar els llums de la llum de mercuri amb les llums de LEDs, o sigui, s'està actualitzant les instal·lacions, i el gran projecte que vindrà són dues accions en els dos pavellons poliesportius. Un és el pavelló del Gran, que tenim problemes de filtracions d'aigües i que l'aigua és, diguem-ne, que és un dels pitjors enemics que tenim en les instal·lacions esportives, perquè no saps per on t'entra ni saps per on et surt. I això malmet moltes coses i s'ha de fer una actuació integral. En el pavelló, que es faran aquests recursos que ens ha acceptat la Generalitat de Catalunya, i l'altre és el segon pavelló, que és el de Muramar. Realment, jo en el pavelló del Muramar el que faria és una estructura sòlida i convertir-lo realment en un pavelló. Això costa molts diners, però anem a pams. Com que no ens arriba tot, anem a fer una actuació de climatologia perquè realment puguem utilitzar aquella instal·lació també durant l'època que fa molt de fred i l'època que fa molta calor. Per tant, són polítiques de dir anem amb el que tenim, hem de fer-ho del millor possible i encabir-nos a tots, i tothom ha de fer de la seva part. I ho estan fent les entitats, amb això em sento supersatisfet de com està funcionant.
0: Quan començarien aquestes obres de millora dels pavellons?
1: Doncs la primera part pràcticament començarà de manera immediata aquest 2027, però la part grossa vindrà 27-28, que és la coberta del pavelló, fer-la nova, que és ara que estem preparant ja el projecte per poder-ho fer, en el qual jo penso que hem de ser més pràctics que bonics. A vegades fem pavellons i fem instal·lacions que han de ser més bonics que pràctics, doncs aquí anem a fer al revés. I una de les coses que s'està plantejant és treure els dos lluminaris que tenim al pavelló, fer la coberta lineal, i sí que perdràs la llum que et ve del sostre, però guanyo en que l'aigua no es reté, perquè deduïm que l'aigua entra pels lluminaris que tenen un angle, i aquest angle l'aigua se'ns escola cap a dintre el sostre, i això es quedaria eliminat.
0: Molt bé, hem actualitzat els esports. Ja que treies la coberta fotovoltaica, Pep, la tenim pràcticament acabada, avui és un dia també important, la inaugurem i presentem en societat el 31 de maig.
1: Sí.
0: Per què ha de servir? A qui li expliques aquesta aposta que ha fet Premià, com li expliques? Perquè crec que també és revolucionari, eh? S'ha de posar en valor.
1: Mira, jo una de les coses que més em va sobtar com a regidor de Medi Ambient és que quan treies els llistats dels refugis climàtics, ho feies en equipaments que tenien aire condicionat. Això no és un refugi climàtic. Per mi el refugi climàtic és poder-te posar de manera còmode sota d'un arbre, que et corri l'aire, que t'aturi l'efecte del sol, i agafar espais públics, perquè aquí per mi ja, malauradament, tenim moltes places dures, hi ha poques amb verd naturalitzades, doncs havien de buscar diferents situacions. La placa fotovoltaica va sortir de fa molt de temps, i això en el passat mandat va haver una moció nostra que vam proposar de la placa fotovoltaica, li vam posar en el govern com a deures, i el govern es la va comprar de seguida. El Rafa Navarro ho va veure claríssim, ell ho va portar al programa, nosaltres sempre ho portàvem al programa. Evidentment, si hi ha dos partits que més s'uneixen, allò ha de tirar sí o sí, i aquella serà un espai, un nucli important. A més a més, aconseguim una altra cosa, que és també diversificar en un barri que no s'estaven fent gaires actuacions ni gaires coses, doncs dignifiques també l'espai, promociones el museu, tens el centre d'empreses també allà, dignes, i llavors ara tens un espai en el qual fa triple funció, una de refugi climàtic, a l'altra és una coberta que ens pots fer servir per fer totes les activitats possibles, i sobretot per un tema de sostenibilitat, perquè això, aquesta coberta fotovoltaica, la part positiva de tot això és que hi haurà una 60 d'habitatges que es beneficiaran de tota l'energia que genera aquesta coberta. Per tant, fas un bé social, fas un controvèrsies a la sostenibilitat i realment és un espai que per mi és un espai que guanyarà molt. I em remeto quan deien del port. El port no vindrà ningú, el port no funcionarà, el port no... Quan hi havia aquestes veus crítiques, aquí han passat tres quarts del mateix. Aquell espai serà un espai central de moltes coses durant tot l'any en el municipi. I si no, temps al temps.
0: De fet, ja comença. Crec que Cop Maresme fa un acte, entrega els ajuts de la Pepa Maca i, a més, també fem el ficus.
1: Bé, de fet el ficus és una aposta des de Medi Ambient, que porta 3 anys fent, aquest serà el quart, si no recordo malament. És una fira que té molt d'èxit i, sobretot, és una fira que vol contribuir a la sostenibilitat i tal. Clar, quan plantejaven de fer-ho al mig de Premià o fer-ho sota la coberta fotovoltaica amb tot l'espai retornalitzat a l'entorn, no vam tenir cap mena de problema. I aquí se'ns afegeix el Cop Maresme, se'ns afegeix moltes entitats, i aquest any serà una fira, penso que espectacular, perquè hi ha moltes activitats programades i preparades i serà el punt de veure... a més, també ens servirà com a prova de la sonoritat, de veure com funciona i tot això. I a més tenir un bosc vertical, un bosc verd que surt de dalt a baix i que es recupera les aigües com plou i que servirà per regar les plantes. Clar, realment és una obra que ha costat molt, que a més després ha vingut amb un altre benefici, perquè clar, quan vèiem de posar les plaques fotovoltaiques, vèiem que l'estructura del museu no sabíem si ens l'aguantaria, doncs això ha sigut una altra obra faraònica, el poder apuntalar bé les plaques fotovoltaiques a sota de la coberta del museu, i llavors, clar, hem vist una altra realitat, que és que el museu quedava una mica sesgat amb les sales, i ara el que es farà és una sala enorme per tenir també el Museu de l'Estampació, posar-lo al dia, que també convenia i també ha sigut una aposta. I llavors aquí ha sigut d'un tret, hem guanyat dos pardals, o sigui que són aquelles coses que a vegades flueixen.
0: Mm-hmm. Els últims minuts per parlar de les escombraries, perquè també hi ha canvis previstos, tant en la recollida comercial com en la neteja viària.
1: Portem 3 anys de la posada en marxa, diguem-ne, 3 anys, 2 anys i mig. Els canvis han sigut constants. I aquí vull agrair tota la feina que s'ha fet des de nivell de l'àrea de Medi Ambient, perquè ha sigut una feinada ingent, no, el següent. Aquí hi ha hagut canvis, aquí cada cop anem a més. És veritat que era un sistema nou que no sabíem, era un sistema que després hem vist que estava mal dimensionat, hem vist que ens faltaven recursos per poder arribar a tot arreu, perquè un contracte d'aquesta mena, 16 milions d'euros dividit en 5 anys, neteja viària, neteja de recollida selectiva i el tema de la neteja de les platges, doncs no ha estat ben calculat. Però això no és que s'hagi fet un mal càlcul, és que no estava ben dimensionat el contracte. Quan vas a fer una cosa nova et trobes en sorpreses, i per això no mai he recriminat a ningú que si això ve d'una cosa o de l'altra o s'ha fet malament. No, escolta, les coses ens podia haver passat a tots i s'ha intentat arreglar de la millor manera possible amb la contribució d'algun partit polític que sí que s'ha posat al nostre costat i ens ha dit vinga, va, posem-nos-hi a treballar, i sobretot de molta part de la ciutadania. Si t'hi fixes, ja no hi ha gaire rebombori i tot això, sí que trobes bosses a terra, sí que trobes un cert malestar i tot això, però ja no hi ha aquell clima que hi havia fa any i mig, i això ha sigut una feina constant, una apretada constant amb l'empresa concessionària, de canviar coses per intentar millorar-ho. Ara estem amb el canvi del sistema de recollida de la RECOM, perquè és evident que a mi tampoc m'agrada veure les bosses escombraries penjades a les façanes de les botigues en hora comercial. Doncs canviem el sistema perquè es reculli quan les botigues estan tancades, quan no hi ha aquest impacte tan agressiu, i tot això s'està fent gràcies a les associacions de comerciants, que també estan molt a sobre i dient les coses. I a mi, si em diuen les coses amb cert criteri, amb tota l'educació del món i amb tot el sentit del món, mirarem de canviar-ho. Les imposicions jo no les accepto, perquè tanta raó tens tu com tanta raó tinc jo. Per tant, a mi aquestes coses no m'agraden. Per tant, quan ha hagut aquesta entesa, i jo penso que he sigut suficientment dialogant, suficientment flexible en tot, i sense prometre grans històries, i sempre he reconegut que hi ha coses del sistema que no funcionen i que no m'agraden, jo sempre he reconegut per activa i per passiva, doncs encara hi ha coses que s'estan de millorar, però això servirà per fer una llista de cara a la nova licitació, que allà sí que hem d'afinar a tope i no podem fallar, perquè realment aquí sí que ens perdria tota la credibilitat en tot el que estem fent, en tot el que estem dient. Per tant, les millores estan fent, s'han canviat horaris de camions, s'han fet les obertures de tots els contenidors en el sentit de que tota la trasllada es podien fer a tot arreu. Ja sí que tenim focus, però realment som minoritaris, per tant, en regla general, per mi el sistema està funcionant. Per mi no és l'òptim, però està funcionant, està recollint, estem arribant a les xifres, cosa que també ens tranquil·litza molt aquesta situació.
0: Encara no les tenim, no? Confirmades?
1: No les tenim. L'any passat van arribar al novembre. O sigui, el 2025 del 24 van arribar al novembre. Ara esperem, jo ja no li dono cap mena de sentit, perquè tenim nosaltres les nostres dades i més o menys van al mateix sentit, però hi ha coses que em preocupen, el sistema de la recollida i de sobretot de la contribució de la gent, perquè el que estem veient més a més és que la fracció que més s'està utilitzant és la de rebuig, i és la que menys hauríem d'utilitzar. I aquesta sí que és una feina que no ha de fer l'Ajuntament, sinó ha de fer cadascú a casa seva. O sigui, prefereixo que em llencin pràcticament tot el groc, que se'n va a reciclatge i que després es pot fer un tractament, que no se'n vagi a rebuig, que directament se'n va a cremar. I l'Ajuntament de Premià està gastant-se 1 milió d'euros anuals en la crema de la brossa. Per mi això és una dada que a mi em preocupa. I hem de buscar aquestes campanyes. Estem fent la campanya Rebonic en positiu perquè la gent comenci a veure el reciclatge, però llavors, a partir d'aquí, també tenim sobre la taula el tema de la modificació de l'ordenança, de veure què fem. Clar, si jo ara... Jo no, aquí no vull ni penalitzar ni criminalitzar ningú. Escolta, cadascú, la brossa és la seva responsabilitat i cadascú sabrà l'ús que en fa. El que a mi em creava molta desavinença és que hi havia gent que estava reciclant i que no tenia ni cap benefici ni cap perjudici contra el qui no vol reciclar. Doncs és aquest el que es va crear la

0: amb el qual hem estat treballant d'aquesta situació, però tot és provar-ho. A mi, si em diuen, va, anem a fer una temporalitat i anem a provar-ho, anem a obrir-los tots, i qui passi la targeta tindrà una bonificació molt més alta de la que té i tot això, cap problema. Jo el que vull és que la gent que estigui reciclant no hagi de pagar més perquè hi hagi certes persones que no estan reciclant. I jo lluitaré per aquest col·lectiu que realment està fent les coses ben fetes.
1: De la recollida comercial, aquest canvi d'horaris de recollida, ja s'està fent? Això s'està aplicant?
0: S'està aplicant en proves. Ara es farà durant el període d'aquests 15 dies, 3 setmanes, es anirà a totes les botigues explicant quines són els canvis que s'estan fent, perquè abans es feia una recollida per tot general, per tot Premià, i ara el que es farà és una recollida sectoritzada per persones, per persones comercials, i està funcionant, perquè el que no volem és que, clar, donem inici nosaltres a la recollida i fer tot el poble, comences una hora i acabes molt més tard. I el que volem fer ara és sectoritzar-ho de tal manera a persones, perquè així també ens garanteix que quan el local està tancat puguem tenir la recollida. Això ara s'explicarà a totes les botigues i a veure quin resultat hi ha. Però, de totes maneres, a mi el comercial és la que em preocupa relativament, perquè realment és la que millor està funcionant, i des d'aquí un agraïment a tots els comerços, perquè realment ells hi creuen, estan funcionant i realment la repercussió que hi ha no és massa, massa gran. Sí que hi ha queixes de no m'han vingut a buscar, o m'han vingut a buscar tard, o avui no han passat, tot això, aquestes casuístiques passen, però ja està.
1: Pep Ripollès, gràcies, com sempre, per atendre'ns. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Avui jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, que de fet han tallat aquest matí la Nacional 240. En aquests moments està duent a terme una manifestació que ha començat des dels serveis territorials de Lleida. Allà hi tenim a la nostra companya, la Noèlia Burgos. Noèlia, com estan en tot plegat? Bon dia.
4: Bon dia, doncs la manifestació ja ha començat a caminar des dels serveis territorials d'educació d'aquí de Lleida, i amb una llarga cua de docents que gairebé, segons els Mossos i la policia, són un miler de docents que ja avancen pels carrers de Lleida. Aniran per diferents carrers i finalitzaran a la Casa dels Gegants, això vol dir passar gairebé per la meitat de la ciutat caminant. Van amb una pancarta que encapçala la manifestació, on s'hi pot llegir: no acabem el curs, més salaris, més ràtios, més recursos. La manifestació la convoquen vostè, professors de secundària, la CGT i les intersindicals. Veurem aquests pròxims dies com acaben aquestes manifestacions, que en principi han de seguir durant tot el mes, i que recordem que dimarts hi ha la nova convocatòria en una reunió amb el Departament d'Educació.
3: Gràcies, Noelia. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I, de fet, qui també ha convocat vaga és Comissions Obreres i UGT a la xarxa de Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny. Els sindicats reclamen el compliment dels acords signats al febrer, més plantilla, millores salarials i més seguretat per a treballadors i usuaris. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. N'ha parlat avui el conseller de la presidència, Albert Dalmau, en una atenció als mitjans a la Comissió Bilateral Generalitat-Consell General d'Aran.
5: Refermar de nou el compromís del govern de que el país necessita pressupostos. Els pressupostos són importants per fer funcionar el país, són importants per no perdre ni un sol euro que ha d'anar destinat a les polítiques socials, a l'habitatge, a les infraestructures del nostre país. I en aquest sentit saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates.
3: També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. I avui, dispositiu a Catalunya de Montmeló Interior ha desplegat un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació també a l'AP7, a la C33 i la C17, i també reforç del transport públic.
2: Notícies en xarxa.
6: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts. Demà divendres se celebra una primera reunió de planificació de les obres de la Mar Nova, amb participació de totes les parts implicades, responsables polítics, tècnics de serveis territorials i educació, gerència, empresa constructora i equip directiu de l'escola. El propòsit, dissenyar el cronograma de tot el que haurà de passar i, sobretot, com haurà d'actuar cada part en el moment que acabi el curs i comencin els treballs. Ens n'han parlat la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, i l'alcalde Rafa Navarro.
7: Començar ja a elaborar un cronograma ja més concret. Quan hem de començar a retirar material, com ho hem de fer, quines mesures de seguretat s'han de prendre.
8: Aquesta reunió justament és el kick-off, que es diu, per poder tenir molt clar que l'endemà comença tot, per fi.
6: Recordem que després de l'aprovació al ple d'abril del projecte executiu i amb tota la resta de tràmits administratius completats i l'oportuna consignació pressupostària, les obres ja poden començar i només falta que acabi el curs escolar. L'actual líder del grup municipal i primera secretària del PSC de Premià de Mar, Luz Cànovas, repetirà al capdavant de la llista electoral els comicis de 2027. Cànovas ha estat proposada per l'executiva del partit i, tot i que tècnicament l'agrupació local encara ho ha de votar i després s'haurà de ser ratificada pel Consell Nacional del Partit, abans d'ahir la seva companya de partit i de grup municipal, Pilar Guardenyó, ja ho donava per fet a la tertúlia de Premià Mèdia. Guardenyó també avançava que la llista hi continuaran els membres del grup municipal actual, però també hi haurà incorporacions.
9: Continuarà aquesta línia de regidors i penso que es pot dir que la cap de llista serà la Luz Cànovas. Contents de poder seguir treballant i el que farem doncs, serà incorporar nous perfils.
6: L'assemblea de l'agrupació en la qual es votarà la candidatura de Cànovas es farà el divendres 22 de maig.
1: El primer equip femení de vòlei vol passar pàgina de la clara derrota per 0-3 contra el Prat Blau, amb una revifada en la que serà la penúltima jornada de la fase de permanència. Les jugadores, entrenades per Òscar Sicília, rebran el Salou amb l'objectiu de fer-se amb els màxims punts. Tot i les tres derrotes consecutives, l'equip segueix segon i ara s'enfrontarà al tercer classificat, qui també arrossega dues desfetes. El partit serà diumenge a les 11 del matí. Per la seva banda, la resta d'equips del club també han tancat la temporada. L'infantil A ha fet una gran evolució, l'infantil masculí ha aprofitat el primer any federat per aprendre molt i, d'altra banda, el cadet i el juvenil femení van guanyar per assegurar-se la permanència.
6: El que fa el temps, ambient assolellat amb el permís d'alguns núvols i sense canvis a les temperatures. Demà, en canvi, el cel es taparà i pot ploure tot el dia, especialment a la tarda. També cauran les temperatures, la màxima no passarà dels 15 graus.
10: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
11: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
12: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
11: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
13: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
14: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
13: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
14: Home, testimonis.
13: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
14: A la teva ràdio local.
15: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
16: Funky Tracks Radio.
17: Elegido producto del año por los consumidores.
11: Premià Mèdia. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
12: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
11: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia, la ràdio local, aquesta hora, dijous 14 de maig del 2026, obrim l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn d'escoltar Crida Premianenca. Pere Ramoneda, molt bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Tenim pràcticament descartada la segona línia al curs vinent a l'escola Montserrat i des de Crida considereu insuficient la defensa que fa el govern d'aquestes línies públiques. Què s'hauria de fer, Pere?
1: Doncs jo crec que el que s'hauria de fer és quan a la taula de negociació que es fa a principi d'any, que és on la Generalitat posa les seves cartes sobre la taula, l'Ajuntament hauria de posar les seves i fer fort tot el tema de l'escola pública.
2: Estàs escoltant?
3: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
4: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
3: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: És divendres 15 de maig del 2026 i a aquesta hora i amb aquesta sintonia obrim, com és habitual, l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn d'escoltar Esquerra Republicana de Catalunya. Saludem a aquesta hora la regidora Bàrbara Anglí. Què tal, Bàrbara? Com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Parlarem de diferents qüestions d'actualitat i d'interès, com per exemple que està pràcticament descartada la segona línia al curs vinent a l'escola Montserrat, i us volíem preguntar a Esquerra Republicana com valoreu aquest fet tenint en compte la baixada de natalitat d'una banda i també la voluntat d'Educació de repartir aquestes preinscripcions en tots els centres educatius per no perdre línies.
1: Doncs, home, doncs és evident que la baixada de natalitat és la que condiciona les línies que s'han de poder oferir. Per tant, de moment, doncs, a veure com ho podem resoldre de la millor manera possible perquè doncs, puguin seguir les màximes línies. Uh-huh. Baixant ràtios o... saps?
0: Sí, sí.
1: I al final...
0: Estem pendents a veure què passa també amb aquesta inscripció definitiva a partir del 10 de juny.
1: Però exacte.
0: De moment la notícia era aquesta, que tenim pràcticament descartat aquesta segona línia. Més qüestions, en aquest cas també, que directament afecten Esquerra Republicana. Xavier Gatius, nou cap de llista de cara a les eleccions municipals del 2027, triat per l'Assemblea. És un relleu sobre el qual encara no s'ha manifestat Pep Ripollès, i de fet Gatius tampoc no ha volgut fer comentaris, però avui que tenim la Bàrbara Anglí li volem demanar, com a regidora, què podem esperar d'aquest canvi. Bàrbara.
1: A veure, doncs podem esperar que seguirem amb el nostre projecte d'Esquerra Republicana, que portem des d'aquest mandat doncs, fent moltíssima feina amb molt de compromís i amb molt d'equip, els tres regidors i també amb la nostra executiva local, amb moltíssima il·lusió de seguir endavant aquest projecte, un canvi de cicle. El partit pensa que és un bon moment per fer un canvi de candidat, però el projecte és el mateix, l'equip segueix, tots sumem i endavant amb aquest nou cap de llista que ens posem ja a treballar de cara a les eleccions de l'any que ve.
0: Clar, com dèiem, Pep Ripollès encara no s'ha manifestat. De fet, el tindrem avui també a l'espai d'opinió dels grups municipals, aquesta entrevista llarga. No sé si us pot afectar d'alguna manera.
1: Segur que no ens afectarà. Aviam, els canvis de candidat segurament doncs, sempre d'alguna manera canvien una mica la dinàmica, però som un partit seriós, amb un compromís ferm amb el que ens hem compromès amb la ciutadania, amb uns projectes molt clars i una línia política molt clara. Hem demostrat que estem per fer la feina, per tirar endavant, per millorar la vida dels premianencs, i així serà fins al final i el proper mandat, i tots els que vinguin al darrere.
0: Molt bé, també van sonant altres noms, eh? Luz Cánovas, que seria la cap de llista oficiosa, de moment, no ho tenim de manera oficial. També tenim ja a Rafa Navarro per Estimem Premià i el mateix Xavier Gatius per Esquerra. Van passant coses pensant també en aquestes municipals 2027. Bàrbara.
1: Com no t'entenc la pregunta, van passant coses? Bueno, sí, evidentment.
0: Correcte, sí, per això et deia que van sonar noms, van sortint
1: ja... Sí, clar, van sonar noms, és evident. Els partits estan escalfant motors, el tret de sortida suposo que serà a partir del setembre. Jo sóc novata en aquesta situació d'últim any de mandat, on doncs potser la sintonia, jo què sé, què passarà. Jo tinc molt clar que el que hem de fer és que fins a l'últim dia de mandat seguir treballant com des del primer, intentant acabar els projectes i de la mateixa manera que hem començat el primer dia fins a l'últim i amb la intenció de seguir el següent mandat, doncs poder treballar i aportar la nostra visió de com ha de ser Premià i com ha de ser la gestió municipal.
0: Anava una mica per aquí també, Bàrbara, per dir-vos, estem entre tancar tots els projectes que s'han dut a terme en aquests últims 4 anys, posar com la cirereta, i alhora anar pensant també com obrim de cara a pensar en el futur, no? En els propers 4 anys de la propera legislatura. És un equilibri ben curiós per saber com ho estaves vivint i com ho estava vivint també des d'Esquerra.
1: A veure, amb molta il·lusió, com sempre, perquè nosaltres sempre estem carregats d'idees, de projectes i de ganes de millorar la vida dels premianencs, i això és que ho gustem així a l'ADN, suposo que la majoria de partits es posen en política per això, no? Però jo crec que nosaltres ho tenim molt clar. Llavors, sobretot quan estàs a govern, no? Que dius, bueno, quan estàs a l'oposició, dius, bueno, però jo faré tot allò que no s'ha fet. Quan estàs a govern, doncs has de posar en valor tot allò que has fet, que jo crec que és moltíssim el que hem tirat endavant els regidors d'Esquerra durant aquest mandat, i seguir amb noves propostes o seguir consolidant els projectes que no hauran estat acabats, i, evidentment, des de l'experiència d'haver pogut estar 4 anys a govern i veure doncs, com és el dia a dia i com de vegades les coses són molt més complexes del que es pugui veure des de fora.
0: Mm-hmm. Què us sembla aquesta aposta de la Diputació de Barcelona per impulsar el comerç local? I que també la implicació de l'Ajuntament, evidentment, i de la Cambra de Comerç.
1: Home, jo crec que és una molt bona proposta que hagin triat a Més Premià per fer aquest projecte. Jo crec que ja s'estan fent polítiques que crec que estan començant a donar resultats. L'èxit de la PO del carrer Jacint Verdaguer, no? Que s'està veient doncs, que encara no està obert i ja s'està activant el comerç. Per tant, jo crec que és una molt bona notícia. Crec que a Premià ens hem de tornar a ser... A posar com a, diguéssim, el municipi comercial del Baix Maresme, no? Ho havíem estat fa temps, cal que ho tornem a ser, cal que fem crida perquè vinguin la gent de l'entorn doncs, a comprar, i també que els premianencs doncs, puguem trobar l'oferta comercial necessària per no haver d'anar a buscar-ho a fora. Per tant, una boníssima notícia que segur que ajudarà molt.
0: Si tot va bé, avui també s'acaba la pèrgola i la tindríem ja de manera definitiva a l'espera de fer-la oficial o tenir-la de manera oficial el proper cap de setmana, no? L'altre.
1: No, l'altre, exacte. Sí, la pèrgola s'acaba. Sí, crec que queden uns detalls, perquè justament per demà hi ha previst una activitat, com que aquest cap de setmana és el cap de setmana internacional dels museus, i sé que encara no hauran tret tot el que hi ha, perquè queda alguna petitesa, però sí, la pèrgola s'acaba. Em sembla que és el 31 de maig farem una inauguració, i a partir d'aquí, doncs, evidentment, serà un espai que podrà acollir activitats per si mateix, perquè és un espai molt bonic, que jo sempre he pensat que no s'utilitzava prou, però a la vegada també serà un espai pla B per sempre que tenim aquests problemes de pluja, que cada vegada sembla que és la predicció és es pot preveure menys, per tant, moltes vegades estem molt pendents del temps. Per tant, ens donarà un espai de seguretat on podrem sempre traslladar les activitats a l'aire lliure.
0: Uh-huh. Cap de setmana del Dia dels Museus amb la inauguració del nou museu de Can Manent. Bàrbara, s'inaugura aquest dissabte. Per fi és una realitat.
1: Home, per fi em pregunten sobre això, que és el que jo volia que em preguntessis. Doncs sí, per fi és una realitat, la veritat. La veritat és que molt, molt, molt satisfeta de poder culminar aquest projecte, que ha trigat molts anys en fer-se realitat. Cal recordar que era l'any 2015, crec, que els regidors, llavors, Pep Ripollès i Josep Maria Molins es van posar en contacte amb The Bòlit per plantejar aquesta rehabilitació de Can Manent, i ho acabem el 2026, o sigui que fixa't quant de temps que ha passat. Ja llavors De Bòlit havia fet una proposta de museïtzació senzilla, però que es va aturar perquè la rehabilitació al final ho canviava tot, i hem patit de tot, des de troballes que han fet canviar el projecte, empreses que van fer suspensió de pagaments, el Covid, inundacions, en fi... Una llarga cosa de llista de molèsties o de coses no previstes que ho han allargat moltíssim, però ara sí, per fi, demà obrim la Casa de la Festa, ja rehabilitat com la masia més antiga que es conserva a Premià, que la gent podrà visitar. Jo crec que sempre dic, més enllà del que hi puguem posar, el sol fet d'entrar a la masia, veure la masia, com és aquesta masia per dintre, doncs ja és una cosa que enriqueix el nostre municipi. Però sí que hi haurà una exposició permanent que explicarà doncs, el naixement de Premià com a municipi, quan se separa de Premià de Dalt, i també doncs, com es vivia en aquell temps. I després l'exposició permanent, no?, viva, del Seguici Premianenc, amb totes les nostres figures, amb totes les colles. També hi ha un espai on hi ha una mica una cronologia de lo que és la festa, no?, que al final les festes majors neixen de les celebracions doncs, de les collites, no?, i evoluciona el que coneixem ara per festes majors. Un orgull obrir una Casa de la Festa, com n'hi ha força arreu de Catalunya, i que demostra doncs, com posem en valor la cultura popular i tot el que transmet d'arrelament, de valor, d'història col·lectiva, de foment de la participació i de foment de l'associacionisme.
0: Hem esperat... Perdona, Bàrbara. Hem esperat molts mesos, però és veritat que és el millor cap de setmana, el cap de setmana dels museus.
1: Exacte, sí, això sí que és veritat que vam escollir aquesta data perquè, bueno, doncs al final no deixa de ser un espai cultural museïtzat, no? Jo crec que ara tenim com els tres museus, no? El Romà, que és els primers assentaments doncs, que tenim a Premià, després tenim el Can Manent, no? Que és després quan ja ens separem de Premià de Dalt i ens constituïm com a municipi, i després tenim el Museu de l'Estampació, que ens recorda tota l'etapa industrial. Per tant, realment, a les tres potes que ens expliquen una mica els nostres orígens.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs demà aquesta inauguració i la Bàrbara, que ja ens ha posat la mel als llavis, explicant-nos també que només entrar-hi ja serà una meravella. Ho veurem demà. Aquest cap de setmana també hi ha Crut de Mayo per tornar a omplir de música i flamenc la plaça de la Sardana. Ja veiem a Bàrbara també moltes propostes i moltes activitats, ara que també s'acosta ja el bon temps. Estem destacant també en aquest espai d'opinió, i molts grups municipals també ens ho assenyalen, que culturalment s'ha fet un gran pas endavant.
1: Sí, aquesta és la percepció, oi? Sí, jo crec que sí. La veritat és que s'ha fet un pas endavant, estan moltíssimes activitats, les associacions jo crec que s'han de sentir molt acompanyades, dono molt de valor, ja ho sabeu, a tota la riquesa de les persones anònimes que estan darrere de moltíssims projectes. Això és un valor que tenim com a municipi, com a societat, en realitat, a Catalunya. Moltíssimes coses que passen és perquè al darrere hi ha persones que ho impulsen, que ho rumien, que ho proposen, i sense tot aquest teixit i tota aquesta participació, doncs moltíssimes coses no es tirarien endavant. Per tant, contentíssima de tenir aquest poble tan ric i de que hi hagi tanta activitat i que, a més, la gent ho aprecia, ho valora i surt i participa. Volia recordar que també aquest cap de setmana inaugurem el Parc d'Agustí Centelles. També hem fet bastanta feina amb inauguracions de parcs i posar en valor memòria històrica de persones importants o que han tingut importància en relació amb el nostre municipi. Això també és important, fer memòria. I ja està, no parem.
0: I que venim d'un cap de setmana de Premià de Circ, que tot i la pluja,
1: que
0: ve de moure alguns horaris, el dissabte, quina nota li poseu? Esteu ja satisfets d'aquesta consolidació des de la regidoria, Bàrbara?
1: Estem satisfets, clar que sí. La veritat és que va anar molt bé, el canvi d'horari sempre tens por perquè al final la gent es programa el cap de setmana i sempre tens por que la gent no se n'assabenti o que no pugui fer el canvi d'horari, no? Però la veritat és que va funcionar molt bé el dissabte al matí, malgrat això, de tal manera que parlant amb el Bernat Massaguer, no?, que és com una mica el director del festival, li vaig proposar que de cara a l'any que ve doncs potser valorar de fer també activitats el dissabte al matí, saps? No concentrar tant en una tarda amb la intenció doncs també de créixer, no? Perquè realment és molt ben rebut aquest festival. Crec que el circ és una cosa que interpel·la molt i arriba a totes les edats, no? I la veritat és que el públic, jo vaig anar a tots els espectacles, el públic era molt familiar, però també adult. L'espectacle que es va fer a l'Amistat va ser increïble, vull dir que tenim realment poder gaudir d'aquest festival de circ a Premià ja consolidat és un èxit, i evidentment amb ganes de seguir l'any que ve i de sempre créixer una miqueta més, anar consolidant i creixent.
0: Molt bé, doncs l'opinió avui d'Esquerra Republicana de Catalunya en veu de la Bàrbara Anglí, a qui agraïm, com sempre, que tinguin la trucada de la ràdio local i que ens donin tots aquests arguments. Gràcies, Bàrbara, que vagi molt bé el dia i el cap de setmana.
1: Gràcies a vosaltres.

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Bon dia i bon divendres 15 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 15 de maig, avui com cada divendres, programa molt carregadet amb tot el que tenim aquest cap de setmana, començant pel futbol, amb la final de la Copa de la Reina demà a Gran Canària entre Barça i Atlètic de Madrid. En categoria masculina continua la lluita aferrissada per la permanència primera amb Espanyol i Girona depenent tots dos d'ells mateixos a falta de dues jornades. També tenim play-offs d'ascens a primera i segona federació i el desenllaç de la Lliga Elite, però també et parlarem de bàsquet, hoquei patins i motor amb el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça viatja a Gran Canària per disputar demà la primera de les dues grans finals que té els propers dies.
1: Les blaugranes jugaran demà a Les Palmes la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. El Barça busca el seu 12è títol de Copa, que seria el tercer consecutiu, abans de preparar la final de la Champions, que jugarà dissabte de la setmana que ve a Oslo i contra el Lió de Jonathan Giraldez. No han entrat a la convocatòria Laia Alexandri, lesionada de llarga durada, ni tampoc Carolina Graham Hansen, que és dubte per a la final de Champions. La de demà a les 9 del vespre, hora catalana.
0: En categoria masculina, el Girona només empata, però continua depenent d'ell mateix per mantenir-se a primera divisió.
1: Bon partit ahir del conjunt gironí, que només li va faltar efectivitat de cara a porteria per superar una Reial Societat que ja no s'hi jugava res. De fet, l'equip basc es va avançar encara a la primera meitat, a la sortida d'un córner, i va haver de tornar a ser el capità Cristian Estuani que va jugar infiltrat de nou tota la segona part per fer l'empat a un, que ja seria definitiu.
0: El Girona, que es queda amb 40 punts, un de marge sobre el descens.
1: A banda de l'Oviedo, ja descendit, ara mateix baixaria Mallorca i Llevant, que sumen tots dos 39 punts, els mateixos que l'Elx, que marca la permanència. Amb 40 punts hi ha Girona i l'Alavés, i amb 42 Osasuna i Espanyol, que s'enfronten diumenge entre ells. Encara no estan salvats, tampoc, València i Sevilla, que tenen 43 punts.
0: D'aquests 9, 2 acabaran baixant a segona divisió. En bàsquet, victòria important de la penya ahir per pràcticament assegurar-se el play-off a l'ACB.
1: Els verd i negres van superar per un clar 101-79 al Morabanc Andorra, l'equip que marca el descens, i continuen sisens, però amb dos partits pendents, a més de les dues jornades que falten.
0: Demà mateix ja comença la jornada 32, l'antepenúltima, amb un Breogán-Girona a les 6 de la tarda.
1: També demà juga el Baxi Manresa, que, com el Girona, ja té la permanència assegurada, i en aquest cas rebrà el Saragossa, l'equip que marca la permanència, empatat, això sí, amb l'Andorra. Diumenge jugaran la resta de catalans. El Barça tancarà la jornada al vespre a Tenerife, la penya visita la pista del líder, el Real Madrid i el Lleida que rep el Gran Canària en un duel que pot ser definitiu per la permanència del conjunt lleidatà.
0: En categoria femenina, el director de l'esportiu de l'Uni, Pere Puig, ha fet balanç aquest matí de la temporada.
1: Pere Puig considera que el projecte té marge de creixement i que en el primer any després de la fusió amb el Bàsquet Girona s'ha creat una estructura i una manera de fer que els permetrà anar cap amunt. Malgrat lamentar-se de quedar-se fora de la final pel títol de Lliga, Puig assegura que la temporada és molt bona. També ha explicat que la continuïtat del tècnic Roberto Íñiguez està bastant avançada i que hi haurà molts canvis de jugadores de cara al curs vinent.
0: En hoquei patins ja tenim definida la primera semifinal de la Copa de la Reina.
1: I és una redició de la semifinal de la Champions femenina disputada fa només una setmana a Portugal. S'enfrontaran el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Vilassana, després de desfer-se ahir del Cerdanyola i Manlleu per idèntic resultat, 2-1. Avui els resultats, els altres dos partits de quarts d'aquesta Copa de la Reina, que es disputa a Gijón, són a 6:15 Benvibre, Vigues i Riells, i a 8:00 el partit de l'anfitrió, el Telecable, que s'enfronta al Palau.
0: En categoria masculina, demà arrenquen els play-offs pel títol de l'Hockey Lliga.
1: Amb les eliminatòries de quarts de final, el millor de 3 partits, a 4:45 de la tarda a Barcelona, a 6:00 el Liceu Lleida, i a 8:15 el Calafell Reus. Diumenge jugarà l'Igualada Voltregà. Els segons partits es jugaran dissabte de la setmana que ve, 23 de maig, i en cas que en calgués un tercer per desempatar, es jugaria el dimarts 26.
0: I un últim apunt amb motor, perquè ja tenim en marxa el Gran Premi de Catalunya de MotoGP al circuit de Montmeló.
1: Aquest matí s'han fet els primers entrenaments lliures i a la categoria reina, Àlex Márquez, que ja va guanyar l'any passat a casa, ha fet el millor temps per davant de Jorge Martín i Fabio Di Gianantonio. Recordem que la gran absència en aquest Gran Premi és la del vigent campió del món, Marc Márquez. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales, que torna a competir després de perdre's els últims grans premis per lesió, ha estat 19è i Àlex Rins, 21è.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Carme, tindrem futbol, bàsquet i la Vertical Montserrat.
1: Efectivament, un any més, la cursa vertical solidària de 2.180 esglaons organitzada pels bombers de la Generalitat es podrà seguir en directe a la xarxa Més amb Canal Taronja demà a partir de les 9 del matí. Tota la recaptació anirà destinada de nou al finançament per la recerca en malalties infantils i els infants en risc d'exclusió de Sant Joan de Déu i a fomentar la inclusió de persones amb discapacitat. Ja a la tarda, a l'Enjoc TV, en l'última jornada de la Lliga Elit de Futbol, podrem seguir a les 4 i 5 el duel per la permanència entre l'Horta i el Vilafranca. I quan acabi, a les 6 i 10, la semifinal del play-off descens a segona FEB entre el Pujol Mollerussa i el Club Bàsquet Navàs Biscola. L'altra semifinal que enfronta el Club Bàsquet Vic Universitat de Vic contra el Dema Grup Club Bàsquet Mollet començarà a les 8 i 10 del vespre i es podrà seguir a la xarxa Més amb el Nou TV.
0: Tot això dissabte, demà i diumenge, més futbol, més bàsquet i també hoquei herba.
1: La xarxa Més oferirà diumenge les finals de Superliga Catalana d'hoquei herba, a les 4 la masculina, també a les televisions locals i a les 6 la femenina, en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues des de l'estadi Martí Colomer de Terrassa. També a la xarxa Més tindrem el millor bàsquet infantil amb les finals del Campionat de Catalunya preferent. A 2:15 del migdia la femenina i a les 6 de la tarda la masculina. I finalment futbol amb l'anada de les dues semifinals catalanes del play-off descens a segona federació masculina. Al migdia, a 2:15, l'Hospitalet Badalona i a les 6 de la tarda el Vilanova Cornellà. Totes dues a l'Enjoc TV.

0: Divendres 15 de maig, 8 minuts passen de 2:15, comencem parlant de futbol i de la primera de les dues finals que disputarà aquest mes el Barça en dues setmanes, en aquest cas la de la Copa de la Reina. Les blaugranes viatgen avui cap a Gran Canària, on demà a partir de les 9 s'enfronten a l'Atlètic de Madrid en aquesta final. L'equip de Pere Romeu és un cop més el gran favorit per endur-se el títol, la que seria la seva 12a Copa de la Reina per al Barça, la tercera consecutiva, després que recordem el 2023 per l'alineació indeguda que des d'eliminat el Barça a vuitens de final. Aquella edició la va guanyar precisament l'Atlètic de Madrid, que ha estat a 7 de finals de les últimes 11 edicions. Escoltem la davantera blaugrana, Salma Parayuelo.
1: Estamos con muchas ganas. Sabemos que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras. Y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave. Nos hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo. Tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro. Y tendremos que estar muy concentradas. Va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
0: Demà a les 9 de la nit, hora catalana, aquesta final Copa de la Reina entre Barça i Atlètic de Madrid. La setmana vinent, dissabte 23 a Oslo, el Barça competirà en la gran final pel gran títol d'Europa, de la Champions, a les 6 de la tarda, dissabte 23, com dèiem, contra el Lió. En categoria masculina continua l'espectacular lluita per la permanència a la primera divisió. El Girona encara depèn d'ell mateix, tot i ahir no passada l'empat a 1 a casa contra la Reial Societat. El conjunt junior va fer un bon partit, va dominar i va tenir ocasions suficients per guanyar, però no hi va haver manera. De fet, els bascos es van avançar amb un gol a la sortida d'un corner, obra de John Martín, i va tornar a ser el capità Cristian Estuani, que va tornar a jugar infiltrat, en aquest cas tota la segona meitat, que va per fer el gol de l'empat, rematant una centrada d'Arnau. Per a l'entrenador del Girona Mitchell, la sensació després del partit era positiva per seguir depenent d'ells mateixos.
2: És bona sensació perquè depenem de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem, però podem sumar 6 punts. És el següent, és el més important, i estic convençut que som capaços de donar una gran versió també en el Metropolitano.
0: Un Mitchell que va lluar els seus jugadors en general i, evidentment, en concret, la figura del capità, Cristian Estuani.
2: No puc demanar més als jugadors perquè avui han tingut ànima, que jo crec que és el més important que ha de tenir un jugador. I aquesta ànima jo penso que l'ha notat tothom. I estic orgullós del que han fet i continuarem lluitant per aconseguir l'objectiu més important del Girona. I Estuani, ja ha dit, amb tots els respectes a qualsevol jugador que s'ha posat aquesta samarreta, és el jugador més important de la història del Girona. Però ara mateix, després de la lesió i del cop al genoll, és difícil per a ell jugar tot el partit. Veurem com està per el diumenge.
0: El Girona que suma 40 punts, els mateixos que l'Alavés, i un més que ells, Mallorca i Llevant. Per damunt hi trobem València i Sevilla amb 43 i Osasuna i Espanyol amb 42. De fet, d'aquests dos, Osasuna i Espanyol s'enfronten entre ells en l'última, a la propera jornada, diumenge, al Sadar. El Girona que s'enfronta a l'Atlètic de Madrid, al Metropolitano, un conjunt matalasser que ja no s'hi juga res, i el Barça, tampoc sense res en joc, rebrà diumenge al Spotify Camp Nou a 1:15 al Betis. Més futbol. Demà tenim un duel català vital a la primera federació masculina amb el Nàstic jugant-se a la permanència i l'Europa al play-off. Descens. Tots dos equips necessiten els punts, tot i que, evidentment, qui té més urgències és l'equip tarragoní, que no s'esperava trobar-se en aquesta situació a la penúltima jornada. En zona de descens hi ha dos punts de la salvació. Tampoc no s'hauria d'esperar la situació de l'Europa a aquestes altures, tot i que és cap a l'altra banda, és en el sentit positiu. En parlava el tècnic escapulat, David Benítez.
3: A mi em genera una il·lusió tremenda jugar aquest partit, però no per la situació del Nàstic, sinó per la nostra situació. Evidentment, hòstia, jo el Nàstic me'n recordo tota la meva vida, de quan era un nen, la meva il·lusió era poder jugar amb un equip com el Nàstic. L'he vist a primera divisió quan jo començava a ser semiprofessional. És a dir, no vull aquesta situació, però nosaltres hem de seguir el nostre camí i vindrem a intentar, evidentment, guanyar el partit. No hi ha un altre, és que no hi ha un altre camí. Partint de respecte al rival, no hi ha un altre camí, des del meu punt de vista.
0: Demà a les 9, aquest Nàstic a Europa, en una jornada que juga en horari unificat, el penúltima, el Sabadell segon a un punt de l'Eldense, rep a la nova Creu Alta l'Antequera, encara un objectiu de l'ascens directe a segona ben possible. I també demà el Reus Redis buscarà una plaça a la final del playoff per pujar aquesta primera federació. Els reusencs, enmig de recursos per la sanció imposada que obligarà al principi a tancar l'estadi municipal, estan obligats a guanyar a Ourense demà si volen ser en aquesta final, després de l'empat a 0 de l'anada a Reus. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
4: El Reus Futbol Club Redis encara aquest dissabte a les 6 de la tarda el partit de tornada al camp d'Okouto contra l'Ourense després de l'empat a 0 de l'anada a l'estadi municipal. És una eliminatòria completament oberta que pot marcar el final de la temporada o mantenir viu el somni de l'ascens a Primera Federació. El tècnic reusenc Marc Carrasco, amb ironia, parlava de l'enèsima final i la batejava com la final d'Okouto en un desplaçament de 976 quilòmetres, el més llarg de la història recent del club. El primer partit va ser molt igualat amb ocasions per al Reus, però amb un porter rival, Bruno Riello, molt encertat i amb alguna acció polèmica que va deixar el roig i negre sense premi. Tot i això, l'equip va mostrar solidesa defensiva i va dificultar la sortida de pilota de l'Ourense. De cara al duel, el Reus confia en la seva línia de tres centrals, en bon moment, en Pol Fernández, Andy Alarcón i Lluís Requesens, i també en el talent ofensiu de Ricardo Bath, Kenneth Soler i Miquel Ostrell, que podria tenir minuts després de la lesió. El Reus necessita la victòria per continuar endavant en el play-off.
0: Gràcies, David. I parlant de play-offs, de diumenge arrenca la promoció per pujar a la segona federació masculina, en aquest cas amb les semifinals de la fase catalana. Al migdia tindrem un interessantíssim l'Hospitalet Badalona, dos equips fets per pujar. De fet, mitjans de l'Hospitalet, Maria Sant Blas.
5: Arriba el moment decisiu de la temporada per un centre d'esports l'Hospitalet que aquest pròxim diumenge a 1:15 del migdia rebran el Badalona, un equip al qual no han aconseguit guanyar en tot el curs, amb un empat aquí i una derrota fa poc més de 10 dies a l'estadi badaloní. Aquest fet, però, no espanta els riberencs. Escoltem el míster de l'equip, Sergio Juste, en roda de premsa.
6: És un equip fet per pujar de primer, com el nostre també, i al final pues, ells porten tota la temporada primers, al final cauen al final, però és un equip perillós, al final han demostrat. Penso que allà ens va costar sobretot la primera part. Penso que sabem que quins errors hem comès i intentarem fer-los millor.
5: El tècnic podrà comptar amb tots els futbolistes per aquest enfrontament, fet positiu en un moment en què l'equip ha d'estar al 100%. Uri González és jugador del Centre d'Esports Hospitalet.
7: L'equip va fer un clic fa una setmana, estem molt més sòlids, ens costa que ens facin gol, això és molt important en els play-offs. I jo crec que està en creixement. Esperem que aquests 6 partits que queden seguim en aquest procés de creixement i podem aconseguir el play-off.
5: Diumenge, a 1:15 del migdia, l'Hospi haurà de superar el primer obstacle per estar a la imminent a segona federació. El partit es podrà seguir en directe a totes les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Maria. I també es podrà seguir a l'Enjoc TV a la tarda el partit entre la Vilanova i el Cornellà. Tots dos partits, com dèiem, en directe a l'Enjoc TV. La prèvia d'aquest Vilanova-Cornellà és a Canal Blau, Xavi Fernández Llurba.
8: El Club de Futbol Vilanova arrenca la postemporada. El somni de la fase d'ascens a segona federació rebent el diumenge a les 6 de la tarda la Unió Esportiva Cornellà. Dos equips semblants tàcticament que busquen créixer des de la possessió de la pilota, sent protagonistes. Ignasi Sanabra i Genís Sanpietro, que de fet té passat al Cornellà perquè va ser el tècnic que va arrencar la passada temporada al conjunt verd a segona federació, amb matisos però busquen plans de partits semblants. Segurament on més difereixen tots dos equips és en la manera en què han arribat a aquesta fase d'ascens. El Cornellà ven-t'ho lligat abans, podent rotar i amb certa tranquil·litat. I el Vilanova, en canvi, amb tota l'efervescència anímica d'haver-se classificat en l'últim minut, fora de casa, remuntant de manera èpica i quan ja semblava impossible. Els precedents més recents, per cert, estan del costat del conjunt garrafenc, que va empatar a Cornellà i va guanyar l'Alumnes Obrers. Ho valora tot plegat algú que coneix perfectament tots dos equips, actual membre del cos tècnic vilanoví, però exentrenador y exjugador también del Cornellà, Javi Jarabo.
9: Sabemos que los partidos de playoff pues son diferentes, lógicamente, a los que hemos disputado en Liga, por lo tanto no sabemos si esa comparativa de lo que pasó en Liga puede ser muy, muy real o no. Es verdad que tuvimos buenos resultados, pero como decimos, los partidos de playoff son otra historia, ¿no? Por un lado tenemos al Cornellà, que ha hecho una grandísima temporada, ¿no? Lo que le ha permitido pues estar o llevar semanas y jornadas ya pensando en el playoff, ¿no? Lo que parece una cierta ventaja. Pero por otro lado estamos nosotros, que si de alguna manera hay que llegar a un playoff, pues es en esta situación, ¿no? Después del subidón que tuvimos el domingo, y eso te hace pues no tener miedo a nada, lógicamente, y encararlo con las máximas garanties.
8: El partit, diumenge a les 6 de la tarda, per la xarxa i per les televisions locals.
0: Gràcies, Xavi. Encara en futbol, també demà es disputa l'última jornada en horari unificat de la Lliga Elite, encara amb pràcticament tot per decidir-se. A la part alta, Martinenc i Sant Joan Atlético Montcada són els que ho tenen millor per pujar directament a tercera, tot, però també té opcions la Pobla de Mafumet, que rebrà a la Ciutat Cooperativa, que juga a la permanència. I també tindrem un duel ballesà amb tots equips amb opcions de play-off entre Rubí i Sabadell Verds. Ràdio Sabadell, Bruno Heredero.
10: El filial arlequinat anirà al camp d'un Rubí que també lluita per entrar al play-off. Pel que fa al Sabadell B, necessita la victòria i, entre altres combinacions, esperar que el Castelldefels perdi contra el Júpiter. Marc Abastany, el tècnic arlequinat, demana intensitat als seus homes.
11: A nivell de psicologia això pot passar, que quan has aconseguit aquest objectiu pel qual has patit tant, després doncs et destenses. La meva feina, la feina de tot, serà mentalitzar el jugador que ara és el moment d'apretar fort, molt fort, perquè tenim l'objectiu de màxims a tocar i estem obligats a competir defensant un escut, defensant i donant valor a tota la temporada que hem fet i que hem patit i que hem rigut i que hem plorat i ho tenim a 90 minuts. El fet de poder dir nosaltres guanyarem, a veure què passa en els altres camps, a veure com acaba la classificació i bueno, trucar a la porta del play-off, per què no?
10: Hi ha altres combinacions que deixarien el Sabadell B si C, sempre i quan guanyi a Can Rosés. Per exemple, que el Castelldefels empati i el Valls guanyi per forçar un triple empat. N'hi ha més, però en són molt remotes. El xiulet inicial, demà quan passin 5 minuts de les 4.
0: Gràcies, Bruno. A la part baixa, l'Enjoc TV oferirà en directe el duel per la permanència entre Horta i Vilafranca. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
12: El Futbol Club Vilafranca disputa una decisiva última jornada de Lliga, aquest dissabte a les 4 i 5 de la tarda contra l'Horta. Els penedesencs visiten el Feliu i Codina obligats a guanyar per mantenir opcions de permanència. No serà prou amb el triomf contra l'equip barceloní, ja que també caldrà esperar una victòria del Júpiter al camp del Castelldefels i que el Manlleu perdi a casa contra el Valls. El Vilafranca encara el partit amb tots els seus homes disponibles, concentrats i conscienciats de la transcendència que comporta. Evidentment, la carambola és complicada, però és possible, i el vestidor fa seva la famosa dita «mentre hi ha vida, hi ha esperança». Escoltem a Ivan Moreno, entrenador del Futbol Club Vilafranca.
13: Nosaltres hem d'intentar guanyar perquè després mai no saps ni què pot passar de coses rares o no coses rares. Quan més amunt quedis, millor. Anirem a Horta, intentarem guanyar, intentarem guanyar. Sempre ho dic, nosaltres sempre sortim a guanyar. La veritat és que hem guanyat molt poc, però la intenció serà anar allà a guanyar.
12: L'Horta Futbol Club Vilafranca arrencarà aquest dissabte a les 4 i 5 de la tarda, a la mateixa hora que la resta de partits d'aquesta jornada, que es disputa de forma unificada. Una última jornada decisiva en què esbrinarem si el Vilafranca es manté a la Lliga Elite de cara a la temporada vinent.
0: Gràcies, Eric. L'equip que marca la permanència, com sentia més el Manlleu, que demà repa un Valls que encara té opcions de play-off. Ràdio Manlleu, Arnau Casals.
14: L'AFC Manlleu afrontarà aquest pròxim dissabte un partit transcendental pels seus interessos. Els de la capital del Ter afrontaran el maig de la darrera jornada de la Lliga Elite, on els de Luis Gallego rebran el camp d'esports a la Unió Esportiva Valls. Els ballencs venen de guanyar a la Unió Atlètica Horta i d'empatar contra el Sant Feliuenc i aniran al municipal amb la idea de sumar 3 punts que els facin entrar en la zona de promoció d'ascens a tercera federació. Per altra banda, el Manlleu ve de perdre contra el Ciudad Cooperativa per 4-1 i d'empatar contra la Pobla de Mafumet. Els manlleuencs estan un punt per sobre de les places de descens i només els hi val la victòria per no dependre del que passi en els partits entre l'Horta i el Vilafranca i el Castelldefels i el Júpiter, per salvar la categoria. El jugador de l'AS Manlleu, Martí Soler, admet que el partit no serà fàcil i considera que l'equip ha de fer els deures davant de la seva afició.
15: No serà fàcil, s'haurà de saber portar molt bé les emocions, però al final és el que et dic, juguem a casa, juguem al municipal, amb la nostra gent, depenem de nosaltres mateixos, tot i que segurament només ens valgui guanyar, i és el que haurem d'anar a fer. Si no hem fet els deures fins a dia d'avui, doncs els haurem de fer a última hora, no queda una altra.
14: El partit es disputarà aquest dissabte a partir de les 4 i 5 minuts de la tarda en un maig que no serà apte per a cardíacs.
0: Gràcies, Arnau. En bàsquet, bona victòria de la penya ahir, 101-79 contra l'equip que marca el descens, el Moravang Andorra a la Lliga CB. Els verdinegres fan un pas endavant important de cara a ser el top 6 i encara de la millor manera possible el play-off pel títol. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
16: El Joventut va superar el Moravang Andorra per 101-79 i fa un pas més cap al play-off. Els verdinegres van tenir prou amb una primera meitat molt solvent, on van agafar 20 punts de diferència per superar un rival que ara mateix està en zona de descens. Ricky Rubio, amb 28 de valoració, es va quedar només 2 punts del seu rècord anotador perquè va acabar amb 23, quan el seu sostre amb la samarreta de la penya eren 25 contra el Girona, l'any 2007. La segona part va ser molt més tranquil·la perquè el Moravang Andorra no va intimidar. Al final, el jove Adrián Torres va jugar 2 minuts i va anotar el punt número 100. Al final del partit, el tècnic Dani Miret va mostrar la seva preocupació per la lesió del capità Ante Tomic, qui, segons el tècnic, podria no estar a punt ni quan comenci la temporada vinent.
17: Hem d'entendre ja que el Delante no ho recuperarem aquest any i no serà fàcil que el recuperem a l'inici de la pretemporada vinent. Vull dir, ara mateix és una incògnita amb la qual cosa, quan el tornem a sumar, perfecte, anem setmana a setmana, anem mes a mes, i ara pensant els que tenim, que és el que hem de fer, i molt positius.
16: El president de la penya, Juan Morales, no va assistir al partit perquè va anar a la graduació de la seva filla als Estats Units i va exercir de president accidental Jordi Mac, el vicepresident. També hi va haver com a convidat l'expenya Goran Sutton. El pròxim partit de la penya serà diumenge a 1:45 del migdia a la pista del Real Madrid.
0: Gràcies, Aleix. I abans d'acabar en hoquei patins, ja tenim definida la primera semifinal de la Copa de la Reina, que és una reedició de la semifinal de la Champions femenina disputada fa només una setmana a Portugal. S'enfrontaran el Fraga, flamant campió d'Europa, i el Vilassana, després de desfer-se ahir de Cerdanyola i Manlleu, respectivament, per idèntic resultat, 2-1. 1 a Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
18: Amb el mateix resultat i suant més sang de l'esperada, Vilassana i Fraga van superar la primera eliminatòria de la Copa de la Reina amb probablement el desgast físic i emocional que va suposar la participació a la Champions del passat cap de setmana. El conjunt fragatí, que estrenava de l'edició d'enguany de la competició del CAU, va superar 2-1 al Cerdanyola amb els gols de Font de Glòria, però Vilallauna i de Soto per situar el definitiu resultat. Just després d'aquests quarts de final, el Vilassana va repetir el resultat de les de Fraga i va guanyar 2-1 al Manlleu, qui es va posar per davant en el marcador. Les del Pedrosell van empatar abans del descans amb l'encert d'Aina Florenza per ja la segona meitat, avançar-se amb el gol de Luchi Agudo. Es repeteix semifinal d'ara fa 7 dies a la Champions. Ara, a la Copa de la Reina, Fraga i Vilassana es veuran les cares demà a 4:45 de la tarda. Sense moure'ns de Gijón i de l'accent lleidatà, el Vilassana segueix viu a la minicopa, mentre que l'Hockey Club Alpicat s'acomiada. Les del Pla d'Urgell han superat aquest matí 6-1 al Manlleu. Les alpicadines han perdut 4-11 contra el Cerdanyola. Les semifinals Vilassana-Cerdanyola es jugaran demà a 2:15 del matí. La final, diumenge, a la mateixa hora.
0: Gràcies, Sergi. Avui els a tots els partits a quarts en aquesta Copa de la Reina, que es disputa, com dèiem, a Gijón. A 6:15, Benvibre, Vigas i Riells. I a 8:00, el partit de l'anfitrió, el Telecable, que s'enfronta al Palau. I abans d'acabar, ja tenim en marxa el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, el circuit de Momole, que matí s'han fet els primers entrenaments lliures, i a la categoria reina, Àlex Márquez ha fet el millor temps, amb una gran primera última volta, volíem dir, per davant de Jorge Martín i Fabio Di Gian Antonio. Recordem que la gran absència en aquest Gran Premi és la del vigent campió del món, Marc Márquez, que va passar per quiròfan a principi d'aquesta setmana. Més enllà de l'Àlex, pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales, que va tornar a competir després de perdre els últims grans premis per lesió, ha estat 19è, i Alex Rins, 21è. Ara mateix tenim en marxa els primers entrenaments cronometrats. A 3:00 començaran els de MotoGP, demà al matí la qualificació i a 3:00 PM l'esprint. La cursa llarga serà diumenge a 11:00 a Moto3, a 1:15 Moto2 i a 2:00 la categoria reina, MotoGP. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: Des d'avui fins al 29 de maig, totes les famílies que ho vulguin es poden preinscriure per optar a alguna de les 188 places que estaran disponibles el curs vinent a les escoles bressol municipals, els Gafarrons i els Corriols. El tràmit s'ha de fer per via telemàtica a través dels canals que ha habilitat l'Ajuntament. Mentrestant, les obres al Vora Mar encara continuen, però això no fa patir l'equip de govern. Aquests dies, la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, es mostrava tranquil·la i també ens deia que ja estan a punt de tancar la licitació de la gestió del centre.
3: Crec que anem endavant, estem tranquils. Potser el tema obres està redreçant una miqueta més, però bueno, hi ha suficient marge. El tema obres està encaminadíssim, el tema licitació ja està pràcticament tancat.
2: En relació a l'externalització d'aquest servei i a les crítiques que han fet alguns grups, Busquets admetia que molt probablement hi pot haver un greuge comparatiu amb la plantilla dels Gafarrons, que és personal municipal, però advertia que si no s'hagués fet així, l'escola no hauria pogut obrir al setembre. I no descartava que la fórmula es pugui revisar quan s'extingeixi el contracte actual. Avui es fa l'acte de recepció de la pèrgola fotovoltaica de la plaça Salvador Moragues, tot i que falten llestes...

0: espera que les plaques comencin a funcionar. El que sí que podem avançar són les primeres convocatòries públiques a l'espai. Per començar, la inauguració de l'equipament el 31 de maig i, tot seguit, l'acte de lliurament dels ajuts Pepa Maca l'11 de juny i la Fira Ficus el 14 de juny. El grup parlamentari de Sumar al Congrés dels Diputats ha registrat una proposició no de llei per demanar al govern de l'Estat que transfereixi la titularitat de l'edifici de la cooperativa a l'Ajuntament i també que es busquin vies d'ajuda per la seva rehabilitació. N'informa Premià en Comú Podem, que ha impulsat la iniciativa i que recorda l'ús popular que ha tingut aquest edifici d'ençà que va ser construït als anys 20 del segle passat, que considera que es tracta, doncs, d'un patrimoni que ha de tornar a mans de la ciutat. Recordem que, segons va anunciar l'alcalde Rafa Navarro el març passat, recentment el Ministeri d'Hisenda, titular de l'immoble, va oferir a l'Ajuntament la possibilitat de comprar l'edifici i també li va anunciar que hi faria obres de sanejament i consolidació estructural.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en Xarxa Migdia. Amb Marta Pardell.
2: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
4: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
2: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga, Sònia Kerr.
5: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a La Xarxa.
6: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli, doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
5: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
2: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
5: Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, situat a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món.
2: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella a Barcelona.
5: Que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de la ciutat. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis.
2: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
5: Autors provenents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
2: En esports, el Girona surt del descens i depèn d'ell mateix només per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
7: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat diumenge. Els de Mitchell visiten l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga diumenge a Pamplona.
2: I pendents de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures, que fins i tot ha deixat neu al Pirineu per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. El temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada a la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dia.

0: dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
3: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
4: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
3: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
1: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les negociacions entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes, de fet, podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
5: S'hi ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
6: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
5: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
1: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i protestes, la cinquena d'aquesta setmana, i en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar la Nacional 240 a Lleida, a primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
7: Bon dia, ara mateix estem gairebé ja a la part final d'aquesta protesta que ben d'hora ha començat a les 7 de la matinada aquí a la capital del Segrià, on hi ha hagut diversos talls. Ara la manifestació convocada dos quarts d'una de l'esquadra que s'han reunit davant del Servei Territorial d'Educació, on hi ha hagut algun moment de tensió entre els Mossos d'Esquadra que no els deixaven arribar fins a la porta del departament. Ara mateix, el que estan fent és
8: la nostra responsabilitat han paliat la caiguda del sistema. Però ara la despeta ja és massa grossa i té massa fronts oberts. Les ràtios són excessives.
7: En definitiva, parlen de ràtios, parlen de pujar salaris i parlen de moments de tensió. La manifestació per això s'ha desenvolupat sense cap incident i ara mateix hi arribé cap a la seva partida.
1: Gràcies, Noelia Burgos, en directe des d'aquesta manifestació que està reunint més de 2.000 persones professionals del sector educatiu des de la ciutat de Lleida. I encara en relació a les reivindicacions dels mestres, avui la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença del Parlament no es van explicar bé ni la Direcció General de Mossos ni la consellera d'Interior, Núria Parlament, i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
10: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
9: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
1: I tenim altres qüestions destacades d'avui pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés de constitució del nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
5: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni particular en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i el repeteixi permanent la participació de les direccions d'escoles instituts.
1: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions dels docents.
5: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb els nivells de satisfacció.
1: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
5: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per a les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat, aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu per reduir l'aportació de les famílies al material escolar.
1: El Consell General de l'Aran i la Generalitat han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès, que es xifra en 47 milions d'euros. Comptarà, a més, amb 500.000 d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord, a què s'havia compromès el president Illa a l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
11: Pel que fa a les xifres, el sistema de finançament aranès estableix la quantitat de 42,7 milions d'euros pel fons de finançament incondicionat, el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
12: He pedit al teu costat que hagués no sigués un nou model de finançament a rus, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa i sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
4: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
11: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals. La millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
1: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític.
5: N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades, Xavier Calaf, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
13: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
2: La xarxa de comunicació local.

0: comerç just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Anem ara fins a Girona perquè treballadors de les fàbriques de Nestlé, de Reus i de la capital gironina s'han concentrat aquest migdia davant de les plantes per tal de mostrar el rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn, a la capital del Baix Camp s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat unes 25. Televisió de Girona, Marc Guibas.
4: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí davant la façana de la nau en contra de l'ERO. Comissions Obreres s'ha reunit avui amb l'empresa i creu que els acomiadaments no estan justificats. Ens ho explica Pablo Esteban, representant de Comissions Obreres.
5: Sí, bueno, la reunió d'avui el que esperem és, lògicament, és avaluar tota la informació que ens ha donat l'empresa. Tenim una bateria de consultes que també volem demanar perquè realment ja hem tingut diverses reunions i estem estudiant aquesta informació. Veiem que hi ha coses que no quadren i el nostre objectiu, primer, ja ho vam dir a la primera reunió i avui també ho direm a Barcelona, és parar l'ERE, parar aquest ERE i aplaçar-lo més endavant perquè hi ha també un període d'informació en consulta amb el Comitè Europeu i són dos conflictes que no podem abordar correctament.
4: D'altra banda, el sindicat també ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
3: Doncs no deixem els conflictes laborals. Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny.
6: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats del febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
7: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
8: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de... ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
7: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes, com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers, ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
3: I de les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 7 de juliol amb una programació que inclou més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prat, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de majors gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
10: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat, per celebrar des dels barris i amb els barris.
9: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour, tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
3: Encara a Barcelona, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. Una norma que manté, a més, les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres negocis. Jordi Casino, bon dia.
1: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
11: Es tracta, essencialment, d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
1: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
3: I encara un apunt de política municipal. A Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
6: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, les que previsiblement hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
3: I seguim amb l'actualitat d'avui i anem ara fins a Cambrils, perquè acollirà per primera vegada al novembre un congrés internacional de gastronomia, en el qual hi participaran touroperadors de països com el Canadà, els Estats Units o Alemanya. Anem fins allà, Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
12: L'hotel Solport serà la seu de la primera edició de l'International Food Tourism Conference, un congrés gastronòmic que se celebrarà a Cambrils el 10 i 11 de novembre. En aquest congrés hi participaran agents de viatges especialitzats en la gastronomia i empreses i productors de no turisme d'arreu del món. Està previst que hi prenguin part 150 persones procedents principalment de països com els Estats Units, Canadà o Alemanya. Durant el congrés es faran diferents ponències relacionades amb la gastronomia i l'enoturisme. Els principals motius per assistir-hi són el networking i fer negocis, tal com explica l'organitzador Anthony Swift.
13: Es una razón fundamental para muchos para asistir a este tipo de congresos, el networking. El otro es hacer negocios.
12: Una dotzena de periodistes internacionals aprofitaran l'esdeveniment per viatjar a Cambrils i fer promoció de tots els encants que té el municipi.
3: I moment per la cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
15: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
14: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
3: I museus arreu de Catalunya obren les seves portes aquest cap de setmana amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Ceituno.
16: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la Nit dels Museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la ballada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
17: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
16: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
3: Arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Girona, bones notícies pel Girona, que surt del descens i depèn d'ell mateix per seguir a primera divisió.
18: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat. I diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid. Ara mateix el Girona suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada, el següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del conjunt gironí.
19: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
18: I l'Espanyol, que està ara 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca, els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada de Lliga a primera divisió i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. El Barça, ja campió, rep el Betis a un quart de 10 de la nit. També en horari unificat demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius, els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off descens i els tarragonins per assolir la permanència. Nàstic i Europa es veuen les cares demà, duel català al nou estadi a les 7 de la tarda. Pablo Alfaro, tècnic de l'equip grana.
20: A sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, yo ya, al míster y a ellos están haciendo, entren en playoff o no entren en playoff, es un temporadón el que ha hecho, o sea que lógicamente lo querrán culminar y yo no tengo ningún problema que lo culminen después de esta Tarragona, que el último partido en casa se queden los puntos, pero lo que antes nosotros aquí nos jugamos la vida, y nos jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital, vital.
18: I què diu l'entrenador de l'Europa, Adai Benítez?
21: En un moment maco per la història de l'Europa, crec que per nosaltres és la segon o tercer millor moment de la història, això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar i només la situació...
18: I al centre d'Esport Sabadell, a un punt del líder, rep l'Antequera, la nova Creu Alta, en un camp que presentarà demà la millor entrada de la temporada. També demà a les 6 de la tarda, el Reus, que va empatar sense gols en el partit d'anada, juga a Ourense. És el maig de tornada de la semifinal d'ascens a la primera federació. També demà a les 7 de la tarda, gran cita esportiva, el Barça femení juga la final de la Copa de la Reina de Futbol. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
3: Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
22: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
23: Des d'avui fins al 29 de maig, totes les famílies que ho vulguin es poden preinscriure per optar a alguna de les 188 places que estaran disponibles el curs vinent a les escoles bressol municipals, els Gafarrons i els Corriols. El tràmit s'ha de fer per via telemàtica a través dels canals que ha habilitat l'Ajuntament. Mentrestant, les obres al Voramar encara continuen, però això no fa patir l'equip de govern. Aquests dies, la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, es mostrava tranquil·la i també ens deia que ja estan a punt de tancar la licitació de la gestió del centre.
24: Crec que anem endavant, estem tranquils. Potser el tema obres està redreçant una miqueta més, però bueno, hi ha suficient marge. El tema obres està encaminadíssim, el tema licitació ja està pràcticament tancat.
23: En relació a l'externalització d'aquest servei i a les crítiques que han fet alguns grups, Busquets admetia que molt probablement hi pot haver un greuge comparatiu amb la plantilla dels Gafarrons, que és personal municipal, però advertia que si no s'hagués fet així, l'escola no hauria pogut obrir al setembre. I no descartava que la fórmula es pugui revisar quan s'extingeixi el contracte actual. Avui es fa l'acte de recepció de la pèrgola fotovoltaica de la plaça Salvador Moragues, tot i que falta enllestir alguns detalls i faltarà també posar en marxa l'equipament fotovoltaic. Avui es considera que ja és oficial l'acabament d'una actuació que va començar el juliol de l'any passat amb els treballs de micropilotatge, treballs que es van allargar fins al desembre, quan va començar el muntatge de l'estructura. Tant la primera fase com aquesta segona s'hauran allargat més del que es preveia i una actuació que havia de durar 4 mesos s'haurà allargat pràcticament 10 mesos. Els treballs que falta fer són l'enjardinament a la mateixa coberta, instal·lar una passera de manteniment i repassar pintura de les encavallades. I a l'espera que les plaques comencin a funcionar, el que sí que podem avançar són les primeres convocatòries públiques a l'espai. Per començar, la inauguració de l'equipament el 31 de maig i, tot seguit, l'acte de lliurament dels ajuts Pepa Maca l'11 de juny i la Fira Ficus el 14 de juny. El grup parlamentari de Sumar al Congrés dels Diputats ha registrat una proposició no de llei per demanar al govern de l'Estat que transfereixi la titularitat de l'edifici de la cooperativa a l'Ajuntament i també que es busquin vies d'ajuda per la seva rehabilitació. N'informa Premià en Comú Podem, que ha impulsat la iniciativa i que recorda l'ús popular que ha tingut aquest edifici d'ençà que va ser construït als anys 20 del segle passat, que considera que es tracta, doncs, d'un patrimoni que ha de tornar a mans de la ciutat. Recordem que, segons va anunciar l'alcalde Rafa Navarro el març passat, recentment el Ministeri d'Hisenda, titular de l'immoble, va oferir a l'Ajuntament la possibilitat de comprar l'edifici i també li va anunciar que hi faria obres de sanejament i consolidació estructural.
22: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
3: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en Xarxa Migdia. Amb Marta Pardell.
3: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament, tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
0: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
3: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre Educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
6: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli, doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
6: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
6: Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món.
3: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, Barcelona.
6: Que aposta per potenciar les activitats culturals. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis.
3: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del còmic Barcelona.
6: Autors provenents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. L'edició 44 de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
3: Els esports. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
18: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar un gol contra la Real Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visiten la l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona.
3: I molt pendents també de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures. Fins i tot ha deixat neu al Pirineu, per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. El temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'està estan com començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i, en algun cas, per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà, sobretot, al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada a la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
3: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
7: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
0: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
7: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
3: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes que podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
6: S'hi ha referit Iolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
8: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
6: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
3: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i de protestes, en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar nacional 240 a Lleida, primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
9: Bon dia. Sí, la jornada de vaga ha estat al torn de Lleida, on unes 4.000 persones, segons USTEC, i 2.000, segons els Mossos d'Esquadra, han omplert els carrers de la ciutat. Ja des de primera hora d'aquest matí han començat a tallar la Nacional. Tot seguit han anat a tallar diverses rotondes i carrers de la ciutat de Lleida, fins que puntuals a 1:15 del migdia han estat als serveis territorials d'educació, on s'han viscut uns moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra, que no els deixaven avançar fins a la porta de l'edifici. Tot i així, la manifestació ha començat a caminar per diversos carrers, han travessat la ciutat fins a arribar a la seu del PSC a Lleida. Durant tota la manifestació s'han sentit diversos crits en contra de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la manifestació ha finalitzat davant de la Casa dels Gegants de Lleida, on s'ha llegit un manifest. Un manifest central en les centrat en les principals reivindicacions que ja hem estat sentint tots aquests dies sobre voler pujar els salaris i reduir les ràtios. Les protestes aniran continuant durant els pròxims dies, pendents dels possibles acords de la reunió que hi ha prevista aquest dimarts amb el Departament d'Educació.
3: Gràcies, Noelia Burgos, des de Lleida Televisió. I la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents en assemblees de docents que preparaven justament aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demanen que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que al Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
10: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
1: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
3: I tenim altres qüestions destacades de la jornada pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés per constituir el nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
6: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i que el repeteixi permetent la participació de les direccions d'escoles i instituts.
3: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions de docents.
6: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb alts nivells de satisfacció.
3: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
6: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu per reduir l'aportació de les famílies per al material escolar.
3: Vint minuts i seran les 3. El Consell General de l'Aran i la Generalitat han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès que xifra en 47 milions d'euros. Comptarà, a més, amb 500.000 d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord a què s'havia compromès el president Illa a l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
11: Pel que fa a les xifres, el sistema de finançament aranès estableix la quantitat de 42,7 milions d'euros pel fons de finançament incondicionat, el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
12: Per al teu costat, que hagués no sigués un nou model de finançament a rus, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa i sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
0: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
11: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
3: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça Catalunya a Barcelona també van tenir la seva pròpia força i organització.
6: El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades, Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes d'aquelles demandes ciutadanes encara s'arrosseguen.
13: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
2: Notícies en xarxa.
3: Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies. Serà els dies 27 de maig i 5 de juny.
6: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran, atenció, amb l'aturada de 200 convocada a tot Catalunya.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
14: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
15: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de... ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
14: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes, com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers, ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
3: De les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 17 de juliol, amb una programació que inclou més de 60 activitats a tots els districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Tot plegat costarà 460.000 euros a les arques municipals. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
17: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat, per celebrar des dels barris i amb els barris.
16: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour. Tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
3: Un minut passa de 3:45 i seguim a Barcelona perquè estem ja en la recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. A més, la norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres. Jordi Casino, bon dia.
19: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
20: Es tracta, essencialment, d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
19: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
3: Tarragona aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest matí al ple municipal. A la mateixa sessió s'ha donat també llum verda al pla de biblioteques de la ciutat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
21: Junts ha demanat que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furts per expulsar els lladres multireincidents de la ciutat. Una proposta que ha rebut el suport del govern municipal socialista. Jordi Cendra, el portaveu de Junts, ha dit que es tracta d'una proposta seriosa i amb molt de rigor tècnic.
23: Ja n'hi ha prou d'impunitat, de delinqüents que entren per una porta del jutjat i surten per l'altra.
21: D'altra banda, s'ha aprovat en el plenari un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha celebrat que tiri endavant el pla de biblioteques a la ciutat de Tarragona. Diu que s'acaba amb una situació injusta que vivia la ciutat.
24: Que és que no tenim un sistema bibliotecari adequat.
21: Finalment, el plenari ha aprovat el nou barri del Nàstic, on s'hi construiran 550 nous habitatges, un 30% de protecció pública.
3: Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immatriculats per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'Església de Sant Andreu de Maians, al Bages.
6: Després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble, les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria, malgrat haver-se compromès a revisar possibles irregularitats. Les entitats preparen accions coincidint amb la visita del pontífex a Catalunya aquest juny.
3: I Mataró vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la brossa preveu una inversió històrica de 160 milions d'euros en 8 anys i aposta per incrementar el personal i la maquinària, reforçant també el servei. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
25: La proposta, que es portarà a aprovació en un ple extraordinari aquest dilluns, pretén transformar el model actual per adaptar-lo a les necessitats reals de la ciutat. David Boté, alcalde de Mataró.
26: Estimar Mataró és cuidar-la, és també tenir-la més neta. Sabem que havíem de millorar. Marquem un punt d'inflexió amb un nou contracte, més recursos que es tradueixen en més serveis, més maquinària i més persones.
25: La plantilla experimentarà un increment de 50 operaris, fet que permetrà, per exemple, incrementar les freqüències de les escombrades. A més del personal, la tecnologia serà una altra de les grans aliades. D'una banda, es canviaran tots els contenidors per uns de nous, més grans i antivandàlics. De l'altra, el parc mòbil creixerà amb 8 màquines de neteja d'última generació i la renovació de la resta de vehicles.
3: És moment per a la cultura. El talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemplars de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
27: Bon dia. Al vell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però a les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
28: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
27: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
3: I museus arreu de Catalunya obren les portes aquest cap de setmana amb motiu de la nit dels museus i del Dia Internacional d'aquests equipaments que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Zaituno.
1: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la nit dels museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la vetllada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
4: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
1: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
3: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió.
5: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins, que van empatar a un gol contra la Real Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid. El Girona suma ara 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Els, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada del següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del Girona.
7: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
5: I l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca. Els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. També a les 7 de la tarda destaquem que demà dissabte, hi ha una gran cita esportiva. El Barça femení juga a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem la jugadora de l'equip barceloní, Salma Parayuelo.
8: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
5: Més futbol. Demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius. Els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Demà, a les 7 de la tarda, al nou estadi Nàstic a Europa. Els dos equips amb diferents objectius. El centre d'esport Sabadell juga demà contra l'Antequera, la nova Creu Alta, i també demà a les 6 de la tarda el Reus, que va empatar sense gols a l'anada de jugar a Ourense, partit de tornada de les semifinals d'ascens a primera federació. I diumenge, dos partidassos, play-off d'ascens a segona federació, a 2:15 del migdia, l'Hospitalet Badalona. Mitjans de l'Hospitalet, Maria Sant Blas.
9: Un equip al qual no han aconseguit guanyar en tot el curs, amb un empat aquí i una derrota fa poc més de 10 dies a l'estadi badaloní. Aquest fet, però, no espanta els riberencs. Escoltem el míster de l'equip, Sergio Juste, en roda de premsa.
10: És un equip fet per pujar de primer, com el nostre, també, i al final pues, ells porten tota la temporada de primers, al final cauen al final, però és un equip perillós. Al final han demostrat, penso que allà ens va costar sobretot la primera part. Penso que sabem que quins errors hem comès i intentarem fer-los millor.
0: Diumenge, a 1:15 del migdia, l'OSPI haurà de superar el primer obstacle per estar a la imminent a segona federació. El partit es podrà seguir en directe a totes les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més.
5: I també diumenge, en aquest cas a les 6 de la tarda, Vilanova, Cornellà, també en directe a les televisions locals i a La Xarxa Més.
3: Gràcies, Joan Barberà, estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Hem de deixar-ho aquí, ens retrobarem dilluns a les 2 en punt. Bona tarda i millor cap de setmana.
2: La xarxa de comunicació local.
11: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
12: Des d'avui fins al 29 de maig, totes les famílies que ho vulguin es poden preinscriure per optar a alguna de les 188 places que estaran disponibles el curs vinent a les escoles bressol municipals, els Gafarrons i els Corriols. El tràmit s'ha de fer per via telemàtica a través dels canals que ha habilitat l'Ajuntament. Mentrestant, les obres al Voramar encara continuen, però això no fa patir l'equip de govern. Aquests dies, la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, es mostrava tranquil·la i també ens deia que ja estan a punt de tancar la licitació de la gestió del centre.
13: Crec que anem endavant, estem tranquils. Potser el tema obres està redreçant una miqueta més, però bueno, hi ha suficient marge. El tema obres està encaminadíssim, el tema licitació ja està pràcticament tancat.
12: En relació a l'externalització d'aquest servei i a les crítiques que han fet alguns grups, Busquets admetia que molt probablement hi pot haver un greuge comparatiu amb la plantilla dels Gafarrons, que és personal municipal, però advertia que si no s'hagués fet així, l'escola no hauria pogut obrir al setembre. I no descartava que la fórmula es pugui revisar quan s'extingeixi el contracte actual. Avui es fa l'acte de recepció de la pèrgola fotovoltaica de la plaça Salvador Moragues, tot i que falta enllestir alguns detalls i faltarà també posar en marxa l'equipament fotovoltaic. Avui es considera que ja és oficial l'acabament d'una actuació que va començar el juliol de l'any passat amb els treballs de micropilotatge, treballs que es van allargar fins al desembre quan va començar el muntatge de l'estructura. Tant la primera fase com aquesta segona s'hauran allargat més del que es preveia i una actuació que havia de durar 4 mesos s'haurà allargat pràcticament 10 mesos. Els treballs que falta fer són l'enjardinament a la mateixa coberta, instal·lar una passera de manteniment i repassar pintura de les encavallades. I a les

0: ser construït als anys 20 del segle passat, que considera que es tracta, doncs, d'un patrimoni que ha de tornar a mans de la ciutat. Recordem que, segons va anunciar l'alcalde Rafa Navarro el març passat, recentment el Ministeri d'Hisenda, titular de l'immoble, va oferir a l'Ajuntament la possibilitat de comprar l'edifici i també li va anunciar que hi faria obres de sanejament i consolidació estructural.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Media i La Xarxa.
2: Notícies en Xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates concretes, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat avui el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
4: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
3: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa, i la reunió de la Comissió Bilateral a l'Estat Generalitat per encarrilar aquest acord de pressupostos serà dimecres vinent a Madrid. Ho publica l'ACN. És l'espai pactat entre l'executiu català i els republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple aquest projecte que hem conegut aquests dies, la línia del tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra. Precisament, l'aprovació d'uns pressupostos podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord dels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant. Són declaracions a La Xarxa.
5: Tant de bo, seria una fantasia, mira que et dic, que els socis del govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli, doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo si fos també una línia vermella.
3: Tot plegat avui en aquesta cinquena jornada de mobilitzacions a la setmana de mestres i professors, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. I encara més reivindicacions. Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies del 27 de maig al 5 de juny. Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions, ja reclama el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per als treballadors i usuaris i augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya. I darrer punt, el Girona surt del descens i depèn d'ell mateix per seguir la primera divisió. Ahir, Estuani va salvar els gironins, que van empatar amb la Reial Societat.
6: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
7: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
6: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.

0: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest divendres 15 de maig de 2026. Busquen notícies des de Noruega sobre un home desaparegut el 2006 que hauria pogut viure pels boscos del Baix Maresme, Marc Tresserres.
1: La persona en qüestió es diu Odd Gunnar Isdal i va néixer l'any 1959. Ara té, o hauria de tenir, 67 anys. D'ençà de la seva desaparició hi ha constància que hauria passat alguna temporada a França i, com diem, també consta que va ser identificat l'any 2009 per la policia local a la gasolinera de Cabrera. Però no se'n sap res més i tampoc se sap si continua en vida.
0: El veïnat de la Verneda de Malgrat rebutja el sistema de recollida selectiva porta a porta. Ona Malgrat.
2: Des de l'entitat recorden que quan fa anys es feia el porta a porta, les bosses estaven escampades pel carrer i hi havia veïns que les posaven a les cantonades i creuen que deixar les escombraries a la porta atraurà gavines i porcs senglars.

0: d'Alcaldes d'Estrac reforça el control biològic de plagues a l'arbrat del municipi. Martí Capçada.
1: Els treballs s'han fet al parc del carrer de l'Església, a la Riera i al carrer Torrevella amb l'objectiu de combatre la proliferació de la psília dels cercis, un insecte que afecta la vegetació.
0: I la palafollenca Alba Cabrera presenta l'espectacle En el Azul aquest dissabte al Teatre de Palafolls. Melina Morilla.
2: Dins el cicle Escena Nou, el teatre local acollirà demà a les 7 de la tarda una proposta musical i narrativa singular de la companyia Tenderete.

0: Bona tarda, aquest és el titular del dia, buscant notícies des de Noruega sobre un home que hauria desaparegut el 2006 i que hauria pogut viure pels boscos al Baix Maresme. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, un periodista noruec està fent una crida a través de xarxes socials i també dirigint-se a col·lectius concrets del Baix Maresme per tal d'obtenir informació sobre un conciutadà seu desaparegut l'any 2006 que hauria estat vist per última vegada a Cabrera de Mar al gener de 2009 i que, per les notícies que s'entenen, solia viure al bosc, probablement en una tenda de campanya. La persona en qüestió es diu Odd Gunnar Isdal i va néixer l'any 1959. Ara té o hauria de tenir 67 anys i d'ençà de la seva desaparició hi ha constància que hauria passat alguna temporada a França i, com diem, també consta que es va identificar l'any 2009 per la policia local de Cabrera. Però no se'n sap res més i tampoc se sap si continua en vida. El periodista noruec Jens Christian Norv, i treballa a la TV2 de Noruega, explica a la seva comunicació que està ajudant a la família i demana a qui l'hagués pogut veure que li faci arribar referències. La seva crida ja ha motivat múltiples respostes a Facebook, on veïns de diverses poblacions apunten que haurien vist algú de característiques semblants en diverses ocasions, per bé que en cap cas ningú no mostra cap certesa. Segons la descripció que es fa a l'escrit i com es pot veure les fotos que l'acompanyen, és un home força alt, entre 1,85 i 1,90, ros, amb bigoti i amb els ulls blaus. Aquests trets podrien ser bastant decisius a l'hora d'identificar-lo, però pel que es comenta en aquests grups, sembla que, curiosament, pels boscos d'aquesta zona hauria estat vist més d'una persona d'aquest aspecte nòrdic. Com diem, el periodista s'ha dirigit específicament a algunes entitats i, entre elles, al Centre Excursionista Piri de Vilassar de Mar, pels coneixements que en tenen o que han de tenir de l'entorn natural de la zona. El Piri ha difós la crida a través dels seus canals i, de moment, no ens consta que hagi obtingut cap pista valuosa. El cas ja ha despertat l'interès de periodistes especialitzats i tan eminents com la Tura Soler, que abans d'ahir se'n feia ressò al mitjà El Punt Avui.
0: Més qüestions. El veïnat de la Verneda de Malgrat de Mar rebutja el sistema de recollida selectiva porta a porta, Ona Malgrat.
2: Potser hi hauria més gent a favor del porta-a-porta si ens ho expliquéssim, però van passant els mesos i ningú diu res. Així ho comenta Rafael Calle, president de l'Associació de Veïns de la Verneda. Des de l'entitat diuen que van mantenir una reunió amb l'Ajuntament a finals de 2025 per parlar sobre el futur sistema de recollida selectiva. Calle comenta que en aquella trobada es va avançar que es faria el porta-a-porta i que es va acordar que es tornarien a reunir i que s'enviaria una carta informativa als veïns i veïnes, però no s'ha fet res. El president de l'entitat comenta que el veïnat espera veure què passa, però avança que a día de hoy, la asociación está en contra de aquel proyecto.
3: Nosotros nos reunimos a final del 2025 en el ayuntamiento. Queríamos dar nuestra opinión, la dimos. Quedemos en que se haría una reunión posterior, que se pasaría una hoja informativa a los vecinos y a fecha de hoy no se ha hecho nada. La asociación de vecinos está en contra de este proyecto. La asociación tiene cerca de 200 socios y yo creo que no se lo han pensado muy bien, que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. De momento no se nos ha explicado nada y realmente, salvo que se va a hacer la recogida puerta por puerta, absolutamente nada más. El rumor es que está todo el mundo en contra. Hay muy poca gente que está a favor. Pero claro, es que al igual están a favor si se lo explican. Pero como van pasando los meses y no se explican nada, pues estamos todos esperando a ver qué pasa.
2: El veïnat recorda que fa anys que ja es feia el porta-a-porta a la Verneda. Mari Carmen Reiner, secretària de l'associació, diu que les bosses estaven escampades i que hi havia veïns i veïnes que deixaven les bosses d'escombraries a les cantonades i no a les seves portes. Reiner també s'ha mostrat preocupada pel fet de que al barri hi hagi carrers amb pendents molt pronunciats. Un altre dels dubtes que té el veïnat és si aquest sistema traurà gavines i porcs senglars.
4: Nosaltres tenim l'experiència de quan abans recollien les escombraries i era porta a porta, passava que abans hi havia més gossos pel carrer i gats i les bosses estaven escampades pel carrer. I algun veí que també hi ha el típic espavilat que el posen a les cantonades dels carrers i no se'l posen a la seva porta. I això és el que també tornarà a passar. I a més, no sé si han comptat que el barri tots són pujades i baixades. El camió de les escombraries no crec que faci el pujar i baixar als carrers per agafar bossa per bossa. Més un veí ho posarà a la cantonada de les cases. I el que té una cantonada no vol les escombraries dels altres.
3: Estan les gaviotes i tenim algun jabalí que de vez en cuando nos visita. Cuando los jabalíes vean que tenemos la basura en la puerta, pues lo tendrán más fácil para poder comer.
2: L'adjudicació del nou servei de recollida selectiva de residus a l'empresa Lum Selectiva SL es va aprovar al ple del mes d'abril. El contracte s'ha de formalitzar al juliol i tindrà una durada de 5 anys i un cost de 17 milions d'euros.
0: La policia local de Tordera intercepta un menor amb un patinet elèctric trucat que circulava a 75 km per hora, Marc.
1: Sí, la policia local de Tordera ha protagonitzat una setmana intensa d'activitat amb dues intervencions destacades en matèria de seguretat viària i civisme. L'actuació més sorprenent ha tingut lloc amb la que tu comentes, Gemma, en el marc del control de vehicles de mobilitat personal, on s'ha immobilitzat un patinet que quadruplicava la velocitat permesa. Els agents van aturar un conductor menor d'edat que circulava amb un patinet elèctric modificat. Segons les proves realitzades, el vehicle era capaç d'assolir els 75 km per hora, quan el límit legal per aquest tipus de vehicle és de només 25. A més de l'excés de velocitat, el jove va donar positiu en el control d'alcoholèmia, superant el límit penal, i també va donar positiu en el drogotest per consum de substàncies estupefaents. El patinet ha quedat immediatament immobilitzat i el menor ha estat denunciat per diverses infraccions greus contra la seguretat viària. D'altra banda, la policia local ha mantingut la pressió contra el frau en els serveis bàsics. Durant aquesta setmana s'ha dut a terme un nou dispositiu conjunt amb els Mossos i tècnics de l'empresa subministradora d'electricitat. L'operatiu s'ha centrat en diverses urbanitzacions del municipi, on s'han detectat i tallat nombroses connexions il·legals a la xarxa pública. Aquestes actuacions formen part d'una campanya permanent per garantir la seguretat de les instal·lacions, sovint precàries i amb risc d'incendi, i combatre les activitats il·lícites que solen anar vinculades a aquests fraus elèctrics.
0: Gràcies. I a Canet, el cor Assai tanca la trilogia musical de l'Escola de Música amb un concert que es farà aquest diumenge, i un 25 cantaires que conformen el cor sota la direcció de Fifi Arnau interpretaran un seguit de peces de diversos estils i períodes. Ràdio Canet.
5: El cor Assai tanca la trilogia musical de l'Escola de Música amb un concert que es farà aquest diumenge, i un 25 cantaires que conformen el cor sota la direcció de Fifi Arnau i interpretaran un seguit de peces de diversos estils i períodes. El cor aquest estiu, a més, participarà en el Festival Internacional de Corals i Orquestres que es fa a Itàlia. La directora de l'Escola de Música, Pilar Cervera, fa un balanç positiu de la trilogia musical que han dut a terme des del febrer i que es va encetar amb un concert de cor infantil i combos, un d'alumnes de cant, i ara tanquen aquesta trilogia amb aquest concert aquest diumenge del cor Assai.
6: Començarem amb peces del Renaixement i després anirem amb tradicionals catalanes i després d'arreu. Veniu a escoltar-ho i així sabreu com va.
5: De fet, amb aquest repertori també participaran en el Festival Internacional de Corals i Orquestres que es fa a Itàlia. Cal recordar que a partir d'aquest dilluns fins al 18 de juny s'obre el període de matriculacions a l'Escola de Música. I finalment, del 10 al 17 de juny també es faran les audicions de final de curs.
0: L'entitat Can Sant Pere acusa l'Ajuntament de Premià de Mar d'incomplir els acords de col·laboració i d'avançar amb l'enderroc sense tenir-los en compte. Martí Capçada, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma. Així és, comunicat de l'associació Can Sant Pere, en què aquesta entitat denuncia que l'Ajuntament està avançant unilateralment amb l'enderroc i la deconstrucció de l'antiga fàbrica sense tenir en compte els acords de col·laboració que tenien subscrits. Concretament, afirmen que ja s'han licitat les fases 2 i 3 de l'actuació sense informar-los i encara menys oferir-los l'oportunitat de fer aportacions als plecs, i acorden que l'any 2023 van ser convidats a fer un llistat de propostes que van recollir i presentar en un document. També fan notar que aquella invitació es feia en un marc de col·laboració que va comportar la creació de dues comissions bilaterals. Comissions, però, que, segons denuncien, es van reunir molt poques vegades i després van deixar de reunir-se, tot i haver estat reclamades reiteradament. En aquest repàs de greuges també diuen que el febrer passat hi va haver una nova reunió amb l'alcalde i la gerent de l'Ajuntament, on es van proposar annexos al conveni actual i la redacció d'un conveni definitiu. Propostes que, segons afirmen, no han obtingut encara resposta. L'associació expressa la seva satisfacció per la campanya divulgativa que s'ha impulsat conjuntament amb l'Ajuntament, però considera que no s'acompanya de la col·laboració necessària entre les parts. A la part final del comunicat, l'entitat torna a criticar que es contemplin, diuen, usos per l'espai que no són coherents amb el projecte de Can Sant Pere 100% públic i autogestionat. En referència al projecte d'habilitar un aparcament temporal de rotació a la parcel·la contigua al carrer de la plaça.
0: Gràcies, Martí. Fundipau porta Malgrat una exposició sobre l'impacte de les armes nuclears. On a Malgrat?
2: Així és, la Fundació Fundipau presenta a Malgrat l'exposició Armes Nuclears Mai Més, que es podrà gaudir al Parc de Can Campassol aquest dissabte en el marc de la celebració de la quarta edició de la Jornada Solidària. L'exposició constarà d'una desena de relats que tractaran sobre l'amenaça de les armes nuclears, els seus efectes, en quins conflictes s'han utilitzat i també les actuacions polítiques relacionades, com el tractat sobre la prohibició de les armes nuclears. Des de la Fundació consideren que en el context actual de conflictes bèl·lics com la guerra d'Ucraïna o la guerra entre Israel i Hamas, és el millor moment perquè Espanya es posi al costat correcte de la història i faci un tractat de prohibició de les armes nuclears. A partir del dilluns 18, l'exposició es traslladarà durant 8 dies a l'Escola Fonlladosa.
0: I Caldes Estrac reforça el control biològic de plagues a l'arbrat del municipi. Martí.
7: L'Ajuntament ha dut a terme durant el mes d'abril diverses actuacions de control biològic per protegir l'arbrat i les zones verdes del municipi. Els treballs s'han fet al parc del carrer de l'Església, a la Riera i al carrer Torrevella amb l'objectiu de combatre la proliferació de la psil·la del cercis, un insecte que afecta principalment a la vegetació. Per fer-ho, s'ha optat per una solució sostenible i respectuosa amb el medi ambient basada en l'alliberament d'insectes beneficiosos, en aquest cas una xinxa depredadora coneguda com Anthocorcis demoralis. Aquest sistema permet reduir les plagues sense utilitzar productes químics ni generar cap tipus de residus contaminants, mantenint així l'equilibri natural de l'ecosistema.
0: I a Canet torna una nova edició de la Festa Solidària. Vine a fer l'indi, Ràdio Canet.
5: Torna una nova edició de la Festa Solidària Vine a fer l'indi, organitzada per l'entitat d'ajut humanitari GA21. La cita és aquest dissabte a partir de les 9 del vespre a l'embalat de Vilaflora de Canet de Mar. El Vine a fer l'indi suma ja 23 edicions i és una de les cites solidàries més destacades de Canet de Mar. La celebració començarà aquest dissabte a partir de les 9 del vespre amb un superespectacle que inclou un menú tradicional indi. De fet, un dels plats forts d'aquesta celebració són els balls de Bollywood amb Hyatt Troupe, que es fan a partir de 10:45 de la nit, un cop feta la tòmbola. Des del 2021 fins l'any passat, GA21 ha enviat més de 800.000 euros a l'Índia per ajudar prop de 25.000 persones. Cal destacar que amb aquests diners més de 5.000 persones s'han pogut allunyar de la pobresa gràcies a microcrèdits. Un miler d'alumnes han pogut ser escolaritzats i 10.000 camperols han tingut accés als seus camps amb la construcció de dos ponts.
0: Gràcies, i mentrestant també us expliquem que Correus amplia els serveis a domicili per als veïns i veïnes de Caldes Estrac. Martí.
7: Correcte, com tu bé dius, Gemma, Correus s'ha ampliat els serveis que ofereixen els carters i carteres a domicili i a Caldetes, amb noves funcionalitats pensades per facilitar tràmits i també reduir desplaçaments als veïns del municipi. La principal novetat és la incorporació de dispositius portàtils que permeten fer des de casa gestions que fins ara només es podien realitzar a les oficines de Correus. Entre els nous serveis hi ha la possibilitat de pagar impostos i rebuts, gestionar enviament certificats, tramitar sol·licituds de vot, rebre distintius de trànsit o, fins i tot, fer determinades operacions bancàries i lliuraments porta a porta. A més, també s'amplia l'oferta amb serveis complementaris com la compra de loteria, productes de merchandatge o gestions relacionades amb assegurances i serveis financers.
0: Gràcies. I aquest dissabte, la plaça de l'Església de Calella acollirà la primera jornada solidària AVA i comptarà amb la col·laboració de 15 alumnes d'ESO de l'Escola Pia de Calella. Sergi Ferrer.
8: Aquest dissabte, la plaça de l'Església acollirà la primera jornada solidària AVA i comptarà amb la col·laboració de 15 alumnes d'ESO de l'Escola Pia de Calella que hi participaran a través de l'assignatura de servei comunitari. Es tracta d'una matèria obligatòria que permet als estudiants conèixer de prop la tasca de les entitats socials de Calella i implicar-s'hi activament. La jornada inclourà també el Mercat Solidari de segona mà, una iniciativa que ja s'ha celebrat en altres ocasions i que ofereix l'oportunitat de comprar objectes i estris per a la llar, en bon estat a preus simbòlics. Els mateixos alumnes seran els encarregats d'atendre el públic darrere les parades i sobretot d'explicar què és i quina tasca desenvolupa la Fundació AVA. A més, totes aquelles persones que tinguin objectes en bon estat, que ja no utilitzin, els podran portar entre les 9 i les 11 del matí perquè es posin a la venda al Mercat Solidari. Tots els diners que es recaptin es destinaran íntegrament a la Fundació. Víctor Justícia i Biel Lupiéñez són alumnes d'ESO de l'Escola Pia.
9: Primer de tot farem una recollida de diferents objectes per al Mercat Solidari. De 9 a 11 serà la recollida. Després el mercat serà tot el dia de 10 a 8 i farem la xerrada a la biblioteca, com ja ha dit en Quim. I després farem per la tarda activitats lúdiques pels nens. Les dinamitzarem nosaltres, els alumnes, per tal que sigui una mica més amè pels nens que vinguin. I a més aprofitarem per informar els tots els pares, a tota la gent que hi passi, per tal que tinguin una idea de què és l'AVA i quin és el bé social que fa.
10: L'AVA és una entitat, en aquest cas fundació, per qui no sàpiga que és una fundació, és una entitat sense ànim de lucre que no vol res a canvi. El que vol és cobrir les necessitats socials dins de l'àmbit de la medicina. En aquest aspecte, com acompanyament, teràpia pels familiars que tinguin... Bueno, com tinguin familiars amb malalties degeneratives, sí, com l'Alzheimer, demència... Uh-huh. I, bueno, en si és això.
8: L'activitat se centrarà principalment a la plaça de l'Església, però a 11:45 del matí la Biblioteca Can Salvador de la plaça acollirà la conferència en recerca i innovació a la corporació. Una bona oportunitat per conèixer de prop els projectes i iniciatives que actualment es duen a terme al Centre Hospitalari de Calella.
0: En cultura, la palafollenca Alba Cabrera presenta l'espectacle En el Azul aquest dissabte al Teatre Melina Morilla.
11: El Teatre de Palafolls acollirà aquest dissabte dins del cicle Escena Nou, una proposta musical i narrativa singular. Es tracta de l'espectacle En el Azul de la companyia Tenderete. La funció comptarà amb valor afegit perquè la palafollenca Alba Cabrera és l'actriu, narradora i fil conductor. Tal com han avançat des de la companyia, En el Azul no és un concert convencional, sinó una història narrada a través de les cançons que segueix el periple de dos personatges. L'obra manté una mirada crítica sobre problemàtiques socials com la immigració, la justícia social i també el sentiment de pertinença. L'espectacle ofereix una fusió de flamenc, jazz i música cubana amb pinzellades de bolero. Aquestes sonoritats neixen del compositor i percussionista andalús Plácido Muñoz, format a Cuba, i compten amb la veu d'Alba Bioque. A Palafolls la formació es presentarà en format de quartet, acompanyat de la interpretació escènica. El projecte, a banda de passar pel municipi, també ha estat en escenaris com el Tradicionarius de Barcelona, la Sala Galileo Galilei de Madrid o els concerts de Ràdio 3 de Televisió Espanyola. L'actuació a Palafolls tindrà lloc demà a les 7 de la tarda. L'entrada, com és habitual, és gratuïta, tot i que l'aforament és limitat.
0: I a Tordera, el Fòrum pel Teatre i la Cultura estrena el mètode Grönholm aquest cap de setmana. Martres Serres.
1: Sí, l'entitat teatral ja ho té tot a punt per a la seva gran estrena d'enguany. Aquest dissabte 16 i diumenge 17, el Teatre Claver acollirà la representació del mètode Grönholm, una de les obres més reconegudes del dramaturg Jordi Galceran. La trama situa l'espectador en un procés de selecció de personal per una multinacional on quatre candidats hauran de sotmetre's a unes proves tan enginyoses com cruels. L'obra combina l'atenció amb humor i explora fins on som capaços d'arribar per aconseguir l'èxit laboral. Segons ha explicat la presidenta de l'entitat, Sofia Gajardo, es tracta d'una producció exigent pel que fa al text i interpretació, ja que la quantitat i agilitat dels diàlegs pretenen mantenir el públic en alerta fins a un final que promet no deixar indiferent a ningú.
12: Doncs la podeu trobar el dissabte 16 de maig i el diumenge 17 al Teatre Claver de Tordera a les 7 de la tarda. I aquesta obra tracta, bueno, és una comèdia i tracta d'una entrevista de feina on van quatre candidats i passen moltes coses, un embolic bastant heavy amb el qual després al final es desenvolupa tot i es veu el resultat. Ens fan falta aquests últims assajos que queden, però molt contenta de la feina que han fet tots els companys, tots els actors, i agraïda, la veritat.
1: El repertori de personatges està compost per tres actors i una actriu que interpretaran quatre candidats al lloc de feina, com m'explicàvem. Cada un jugarà les seves cartes per aconseguir l'objectiu i des de la direcció s'ha assegurat que ens sorprendran en alguns moments de l'espectacle. Els actors, justament, Joan Monger i Andrea Soler, expliquen dos dels personatges que interpreten ells a l'obra.
13: Em dic Andrea Soler, sóc la Mercè de Gas i bé, vinc a fer una entrevista, la quarta ja. Aviam si tinc sort i em donen la feina. I, bueno, la Mercè és una dona amb moltes aspiracions i molt decidida a tot el que ella vol aconseguir.
14: Tenim en Joan Munger, que representa Carles Bueno, un home que ve del sector de la farmàcia, farmacèutic, i amb ganes de sortir d'aquest món, intentar aconseguir aquesta entrevista, sigui com sigui, però darrere hi ha un misteri.
1: Amb aquesta representació, el Fòrum pel Teatre i la Cultura referma la bona salut de l'escena local a Tordera, oferint una proposta de qualitat als veïns del municipi. Les entrades es poden adquirir físiques o online al Teatre Clavé. Si és online, és a www.teatreclavé.cat/entrades.
0: I en esports, el Club Atletisme Calella impulsa la nova Copa Tomàs Claramunt per promocionar l'atletisme base. Sergi.
8: El Club Atletisme Calella estrenarà aquest mes de maig una nova competició pensada per fomentar l'atletisme entre els més joves. La Copa Tomàs Claramunt es disputarà en dues jornades, els dies 17 i 31 de maig, a les pistes del complex esportiu Tomàs Claramunt, i estarà oberta tant a atletes federats com a escolars des de la categoria sub-6 fins a sub-16. La iniciativa neix amb la voluntat de recuperar l'organització de proves pròpies per part del club i promocionar l'atletisme de base amb un format participatiu i gratuït. El president del Club Atletisme Calella, Marc Millàs, ha explicat que l'objectiu és incentivar que els participants provin diferents disciplines.
15: El que busca és premiar que tots els nens facin totes les proves possibles, tot el que siguin llançaments, salts, cursa curta i cursa llarga, i donar-los punts simplement per fer la prova, i si quedes primer, doncs millor, tens més punts, i si quedes últim, doncs també tens punts. I, bueno, bàsicament és promoure l'esport juvenil, en aquest cas.
8: La competició combinarà proves de velocitat, fons, salts i llançaments amb un sistema de puntuació acumulativa al llarg de les dues jornades. Tot i això, participar en totes les proves no serà obligatori. Els primers classificats de cada categoria rebran trofeus i medalles. La Copa porta el nom de Tomàs Claramunt com a homenatge a una de les figures històriques de l'atletisme calellenc i impulsor de les primeres pistes d'atletisme de la ciutat. Les proves començaran a les 10 del matí, tant el 17 com el 31 de maig. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web del club i la participació és gratuïta.
0: I el CFAS Sant Lluís Palafolls es juga l'ascens a casa en un partit decisiu contra el Parets. Melina.
11: Així és, aquest cap de setmana el Palauet serà l'escenari d'una gran cita pel futbol sala local. L'equip de Divisió d'Honor del Sant Lluís de Futbol Sala, actual líder de la Lliga Divisió d'Honor Catalana, podria fer un pas definitiu cap al canvi de categoria en el seu enfrontament contra el Parets en la penúltima jornada de la temporada. Si guanyen el partit d'aquest dissabte, l'equip es proclamarà campió matemàtic i aconseguirà l'ascens a tercera divisió nacional. Des del club han destacat que aquesta seria una fita històrica tant per l'equip com també pel municipi. A la vegada han recordat que venen de pujar a Primera Catalana i que l'objectiu que tenien aquesta temporada era la permanència. L'equip palafollenc arriba aquesta jornada 26 en una posició privilegiada gràcies a una campanya molt sòlida. Al llarg de la temporada, el conjunt ha sumat un total de 50 punts, fruit de 15 victòries, 5 empats i només 4 derrotes en els 24 partits disputats fins ara. Amb una potència ofensiva destacable, l'equip ja ha assolit la xifra de 100 gols a favor. Actualment el Palafolls encapçala la classificació, però la competició està molt ajustada a la part alta. Els seus perseguidors més immediats no afluixen d'una banda i el Manlleu, que ocupa la segona posició amb 48 punts, i d'altra banda hi ha el Montcada, que es troba en tercer lloc amb 45. El partit d'aquesta jornada, que es disputa demà a 6:45 de la tarda, no serà gens fàcil. El rival, el Parets, que està actualment en quarta posició amb 43 punts, li treu un avantatge de 7 punts, però el conjunt ballassà arriba amb un balanç de 13 victòries i buscarà escurçar distàncies amb els de Palafolls. El Sant Lluís ha fet una crida a l'afició per omplir les grades del Palauet i encoratjar l'equip en aquest tram final de temporada. De fet, han informat que hi haurà consumició gratuïta per tothom qui vagi vestit de groc, animar-los a la pista.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
16: El temps aquest migdia continua marcat per la nuvolositat abundant, uns núvols que aquesta tarda es faran més compactes i que deixaran precipitacions en forma de ruixats, localment de caire tempestós aquí a la comarca. Unes pluges que aniran avançant des del nord cap al sud i que abandonaran el Maresme més o menys cap al proper vespre, quan la situació anirà millorant. I, de fet, aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, sí que hi haurà algunes nuvolades, però d'entrada sense precipitacions. Almenys a bona part de la comarca, potser diumenge a la tarda, cap a l'interior, cap a la serrada litoral, es podrà escapar algun ruixat, però de forma puntual i poc important. Per la seva banda, els vents aquesta tarda continuaran com fins ara, lleugerament moderats del sector sud-est, i la situació marítima dominada per la maror, amb mar de fons marcada a tota la costa maresmenca. Demà i demà passat els vents seran més fluixos, uns vents que bufaran de component força variable, fins i tot giraran cap a component sud-oest de cara a diumenge, i amb una situació marítima que, tot i que millorarà el seu estat, encara persistirà la mar de fons tant demà com demà passat a tota la costa maresmenca. En quant a temperatures, avui queden força curtes. De fet, ara mateix tenim valors que van dels 15 als 16 graus, per tant, per sota del que tocaria en aquesta època de l'any, però de cara a aquest cap de setmana, amb l'ambient més assolellat que tindrem als migdies, afavorirà un augment de la temperatura màxima, principalment, tot i que aquesta propera nit les mínimes seran més baixes.
0: Doncs bé, aquesta és la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem tenim diferents seccions. Per un costat farem la secció de les xarxes socials que us portem cada dia de la mateixa hora. També parlarem de cinema amb la nostra col·laboradora, la Mireia González, per repassar amb ella les estrenes més destacades del cinema i també a les plataformes digitals. Avui també parlarem amb l'actriu Alba Cabrera per parlar d'una proposta teatral que tindrà lloc aquest cap de setmana a Palafolls. I bé, doncs nosaltres a la tornada us portarem aquestes seccions i d'altres que podreu escoltar fins a les 5 de la tarda en aquest divendres 15 de maig del 26 a l'Ona Maresme. No marxeu, fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Som-hi, ja tornem a ser aquí, a l'Ona Maresma en directe fins a les 5 de la tarda, i ara és moment del repàs diari a les xarxes socials. Martí Capçada, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma, què tal?
1: Molt bé, i tu? Com estàs?
2: Home, molt bé, avui ja és divendres, és a dir,
1: fantàstic.
2: No queda un altre que està bé,
1: i
2: a
1: tant.
2: Punt del cap de setmana.
1: Doncs sí, Martí, a veure, explica'ns avui què podem destacar a la comarca, al Maresme.
2: Doncs, Gemma, avui a les xarxes socials es parla d'aquí, de la nostra comarca, que un jove de Pineda de Mar i estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona ha presentat una reclamació de més de 9.000 euros contra el Ministeri de Transports i la Generalitat pels prejudicis personals i emocionals que assegura haver patit pel mal funcionament de Rodalies. David Pujol denuncia que els retards, cancel·lacions i saturacions constants de la línia R1 li han provocat ansietat, pèrdua d'oportunitats acadèmiques i fins i tot l'obligació de marxar del Maresme per continuar els estudis més a prop de la universitat. El jove explica que el trajecte entre Pineda i la UAB superava sovint les 2 hores i que havia d'aixecar-se de matinada per arribar a classe. També denuncia episodis de trens plens, falta d'informació i incidències constants.
1: Bé, no sabem de moment com avançarà, no?, aquesta reclamació que ha fet aquest jove a Renfe. El que sí que està clar és que no només ell ha estat un dels afectats, hi ha milers de persones que estan o s'han trobat en la mateixa situació, i potser marca un precedent, eh? I hi ha més gent que ara, a partir d'ara, s'anima a denunciar.
2: Home, clar, és que jo ho pensava a l'hora de fer el tuit, que si guanyés la demanda, llavors tindria un problema, Rodalies, perquè és que tothom es sumaria a també denunciar-ho, perquè les coses que ha dit és el dia a dia de Renfe, així que, bueno,
1: sí,
2: veurem com avança.
1: Ho veurem i ho seguirem de ben a prop. Martí, al món, què passa avui?
2: Doncs, Gemma, un tema que ja et diria que es fa passat i tot, eh? Però és que és notícia pràcticament diàriament. I és que el serial del Real Madrid continua portant cua a les xarxes. Ara, en aquest cas, els protagonistes són Kylian Mbappé i l'entrenador Álvaro Arbeloa. I és que Mbappé va sorprendre després del partit d'ahir contra l'Oviedo, assegurant que l'entrenador li havia dit que era el quart davanter de la plantilla. Unes declaracions que s'han fet virals en plena crisi esportiva del club. Però l'entrenador madridista no va trigar gaire en respondre i el va desmentir públicament, ja que ha dit que no l'hauria entès bé i va dir en roda de premsa, deixant clar que és ell qui decideix qui juga i qui no. L'atenció al vestidor, els xiulets del Bernabéu i les declaracions creuades han convertit el cas en un dels grans temes del dia i entre els aficionats del futbol.
1: Martí, no m'he enterat de res, però és que a tu llegint una notícia del Madrid amb l'himne del Madrid de fons és... és una fantasia.
2: No, sisplau, sisplau, baixeu-me això.
1: És que és tremendo, o sigui...
2: Ja m'ho veu fer dimarts,
1: no
2: sé, i he pensat
1: com...
2: que t'hi jugues...
1: Com és que no t'aguantes el riure molt bé, Martí? Felicitats, no, perquè aguantes la compostura com un valent.
2: Saps què em passa? Aguanto el riure i la compostura, però reconec que quan començo a escoltar la música ja no tinc ni idea del que estic dient. O sigui, sóc com un robot que vaig llegint i només tinc al cap la cançoneta, però bueno.
1: Doncs va, fora Madrid, deixem el Madrid ja que es quedin a casa, que no han guanyat gairebé res, i anem pel tema curiós del dia.
2: Doncs acabem amb una història surrealista que s'ha fet viral i parlem del mag Pere Rafart, copropietari de la botiga històrica El Rei de la Màgia, i és que ha explicat que un agent dels Mossos d'Esquadra li va trencar l'aparador mentre intentava detenir un lladre al carrer Princesa, al Born de Barcelona. Segons relata, durant el forcejament, un dels agents va impactar accidentalment contra el vidre de la botiga, però la situació encara va anar més enllà, ja que mentre intervenien, un altre lladre hauria aprofitat el moment per robar el mòbil d'un dels policies. La història generat tota mena de comentaris a internet, especialment després que el mag expliqués amb humor que en un altre intent de robatori va dir als lladres que són d'aquí i que ara fins i tot els saluden pel carrer.
1: Molt bé. Jo, Martí, no, o sigui, he entès la història, però l'acudit del mag no l'he pillat.
2: Jo... Jo tampoc. Sí, la veritat, eh?
1: No sé si hauria de fer riure o potser se li dona millor la màgia que no pas l'humor.
2: Això t'anava a dir, que es dediqui a la màgia, potser.
1: Sí, per què?
2: Perquè jo tampoc ho entenc. A veure, potser està descontextualitzat, eh? Tampoc li traurem mèrits. Però, bueno, la qüestió és que, mira, el pobre va rebre per partida doble.
1: I a sobre el mosso li van robar el mòbil a ell, eh?
2: Sí, a ell. Mare és a dir, un sí, todo el mal. Joc dels... Sí, todo mal, exacte.
1: Molt bé, Martí, anem a conèixer la pregunta del dia. Va, som-hi, què estem preguntant avui?
2: La pregunta que fem avui als nostres oients a través de xarxes socials, Gemma, és si us agrada la màgia, ja que també he trobat que és un tema, lo de la màgia, que genera bastanta ambigüitat d'opinions, ja que hi ha la gent que ho disfruta molt, per exemple, el meu pare és el típic que no vol saber mai el truc, que disfruta del truc de màgia i sempre que pot anar a veure un mag ho aprofita, o hi ha gent que li crea com molt de rebuig perquè li fa com ràbia que l'estiguin enganyant, com aquell qui diu. Uh-huh. Així que, bueno, tindreu l'oportunitat de respondre'ns a través de xarxes a veure de quina banda esteu.
1: Perfecte, doncs aquesta és la pregunta que estem formulant avui a l'Ona Maresma. Martí, fins ara, gràcies.
2: Fins ara, tu.
1: I l'Ajuntament de Canet ha convocat una sessió participativa per debatre el futur del nucli antic de Canet. La idea és prosperar la rehabilitació i millora d'aquesta zona del poble a la convocatòria de la Llei de Barris de la Generalitat. En parlem amb el regidor d'Urbanisme, Lluís Llobet.
3: Qüestions importants a destacar ara mateix al programa perquè us volem explicar que el nostre poble impulsa una sessió participativa per definir el futur del nucli antic de Canet de Mar. Aquesta sessió es farà aquest dissabte 16 de maig. És una sessió participativa i oberta a tothom. Es farà al bar de l'Escola de Teixits des de les 11 del matí i fins a la 1 del migdia. Ens preguntarem què cal millorar, quines oportunitats hi veiem i, evidentment, parlarem d'aquest projecte vinculat a la Llei de Barris i Viles, per tant parlarem també del Pla de Barris. Ens acompanya el regidor Lluís Llobet, regidor d'Urbanisme, Hisenda, Sostenibilitat i també Agenda 2030. Benvingut, Lluís.
4: Bon dia a tothom.
3: Què tal, com estem?
4: Bé. Intentant fer propostes i intentant aconseguir el màxim de subvencions possibles i, per tant, estem ara treballant amb aquesta de la Llei de Barris.
3: Uh-huh. En quin punt ens trobem exactament, perquè la gent que ens escolta doncs, pugui saber una mica què és exactament aquest Pla de Barris, quins són els punts que engloba i com l'acollirem al nostre municipi?
4: Bé, el que ha fet la Generalitat és la Llei de Barris, que desenvolupa un pla de barris que fan inversions cada any de 200 milions durant 5 anys a diferents municipis de Catalunya. Per poder participar en aquestes subvencions has de reunir molts criteris, molts punts de vista i moltes dades que ens demanen. Entre elles, que la zona que tu delimitis estigui per sota de la renda mitjana de Catalunya. Uh-huh. Però no només demanen això, demanen que tingui unes característiques o una perspectiva pròpia que el defineixi i el diferenciï de tots els altres barris que es presenten a la convocatòria. L'any passat va ser la primera convocatòria i es van aprovar una sèrie de subvencions a diferents llocs. Per exemple, a Mataró n'hi ha una pel barri de Cerdanyola, no? Ells tenen una problemàtica molt concreta i molt clara, amb una renda per càpita molt per sota de la mitja de Catalunya. En el cas de Canet, quan hem estudiat per presentar-nos en aquesta subvenció, que és difícil d'aconseguir-la, tot ho hem de dir, és una subvenció molt difícil perquè és de molts diners, i per tant es presenten molts municipis grans que tenen moltes dificultats en barris i territoris seus, nosaltres com a Canet hem de marcar una diferència o un perfil. Uh-huh. I el nostre perfil està en el casc antic, intentant, per una banda, dir que tenim un patrimoni a defensar i a rehabilitar i a millorar, que aquest patrimoni ha de servir perquè la gent del poble pugui utilitzar com a equipaments, com a serveis, com a millora per la seva vida, i alhora que ens permeti que en aquesta zona que hem delimitat del casc antic que va lligat a cases de cos i aquestes vivendes en planta baixa i dos com a màxim, doncs també permeti doncs, un millor funcionament de la gent, que pugui caminar millor, que hi hagi més accessibilitat, que hi hagi uns serveis propers, que hi hagi més confort climàtic. Per tant, la nostra proposta ha de ser lligada a aquest plantejament.
3: Mm-hmm. Per tant, seria, Lluís, la línia que seguiria Canet seria aquesta, bàsicament enfocada en el patrimoni, perquè sabem que en els plans d'avaluació del Pla de Barris doncs, justament poden tractar-se doncs, situacions més vulnerables o edificis en barris més complexes. Aquí ens centraríem en el que és el patrimoni.
4: En el patrimoni el que seria la rehabilitació d'un casc històric, d'un casc antic, en què també hi ha molta gent gran, hi ha bastantes cases desocupades i, per tant, que necessita una rehabilitació, una millora i un enfortiment. Uh-huh. Perquè si hem de competir amb molts pobles grans amb un tema de dificultats econòmiques i de rendes per càpites, segur que no ens escullen, no? Uh-huh. Per tant, nosaltres hem de posar la nostra pedra angular, que és el patrimoni, com a element que permet també una integració de tots els ciutadans, perquè es poden fer equipaments en aquest patrimoni, es poden fer activitats, es poden intentar millorar tota una sèrie de coses que tenim. Per fer això, primer vam fer ja unes reunions tècniques, primer a nivell del grup polític, del grup de l'Ajuntament, i en segon lloc amb els tècnics de l'Ajuntament i també amb alguns membres de la societat civil, per fer un primer tast de veure quines propostes podríem entrar. I això és el que tenim una mica preparat, la delimitació de quin territori seria, i el que ens demana el Pla de Barris és que ens centrem en tres coses. Transformacions físiques, per tant, edificis o carrers en plataforma única. Transició ecològica, que és el segon bloc. Això vol dir carrers més agradables, amb arbrat, amb zones que hi hagi més permeabilitat en el terra, que hi hagi zones, per exemple, a la primera línia mar, de fer a la part final de les rieres que es puguin posar arbrat a la zona platja. Uh-huh. I un tercer bloc, que és l'acció sociocomunitària. O sigui, quina utilitat tindrà per la gent gran, per la gent amb dificultats, per la gent vulnerable, que nosaltres entrem en aquesta llei de barris. Uh-huh. Per tant, aquest seria una mica el context que ens demanen.
3: És aquest el context, com bé deies, que es demana, i justament un cop doncs, escollim, podríem dir, enfocar-nos en aquest nucli antic, és important també doncs, aquesta sessió participativa que dèiem al principi, que entenc que la voluntat serà explicar una mica aquesta llei de barris, explicar la proposta, però també escoltar l'opinió ciutadana.
4: Exacte. La idea principal és aquesta. O sigui, nosaltres hem fet un marc a partir del qual la gent ja sàpiga més o menys amb què ens movem, perquè hi ha tota una sèrie de requisits que demana i tota una sèrie de puntuacions que demana per entrar a la subvenció que els hem de tenir en compte abans de començar a fer res, no? Perquè, si ja no complim la renda per càpita per sota la mitja Catalunya, i que hi ha molts barris de Canet que ja no la compleixen, i no complim tota una sèrie de requisits que ens demanen, ja no podríem ni entrar a la convocatòria.
3: Mm-hmm,
4: per tant,
3: correcte.
4: Primer ens hem hagut de delimitar el que ens demana, diguem-ne, la convocatòria. I ara el que volem és la participació ciutadana. Nosaltres entenem que el ciutadà de peu és qui coneix millor les problemàtiques d'aquesta zona, és qui pot definir propostes més concretes, més plausibles, i ens interessa molt la seva opinió, de la mateixa manera que en els pressupostos participatius també donen moltes idees per després poder-les desenvolupar o dintre els pressupostos o en altres moments del mandat, doncs aquí igual. Nosaltres ens interessa que la gent ens faci el màxim de propostes obertes, propostes que vagin en el territori que hem marcat i que ens permetin doncs, fer una memòria suficient àmplia i suficientment potent perquè puguem concursar el 2026, que creiem que cap a l'estiu sortirà la convocatòria, i a veure si podem aconseguir aquesta gran subvenció.
3: Uh-huh. De fet, la cita serà, com dèiem, aquest dissabte 16 de maig, a les 11 del matí fins la 1, al bar de l'Escola de Teixits, doncs, preparant aquest projecte per millorar el barri antic de Canet i presentar-se aquesta convocatòria de la Llei de Barris i Viles de la Generalitat de Catalunya. Per tant, un cop tingueu aquestes opinions recollides, imaginem que s'hauran de posar sobre la taula i fer tot l'estudi posterior, no?
4: Exacte. Totes les propostes, diguem-ne, tenen un barem de puntuació que la pròpia convocatòria traurà, que encara no ha sortit la d'aquest any, per tant no sabem si canvia respecte de l'any passat, però sí que totes les propostes han de tenir una puntuació, has de tenir suficients propostes dels diferents àmbits, per tant, tant del sociocomunitari com de l'ecològic com el de transformacions físiques, i a partir de tot el que se'ns plantegi, més tot el que ja tenim preparat, que estem treballant des de fa 6 mesos amb aquesta convocatòria, doncs és el que presentaríem com a memòria quan surti la convocatòria. No? Hem de tenir en compte que la Llei de Barris, amb aquests tipus de subvencions que es fan, pots arribar a tenir un 80% de subvenció sobre un total d'uns 8 o 10 milions d'euros. Uh-huh. Per tant, estem parlant d'unes xifres enormes, enormes per a un municipi com Canet, no? Tenir la possibilitat d'aconseguir 5, 6, 7 milions de subvenció que es plasmarien els propers 5 anys, són xifres enormes per a un municipi com Canet. Sabem que és difícil perquè, com és lògic, tots els grans municipis de Catalunya hi participen i també volen tenir aquesta subvenció, però creiem que hem de fer l'esforç com a Ajuntament de, almenys, provar de tenir aquesta subvenció i lluitar-la. Mm-hmm. I si no és per aquest 2026, la tornarem a presentar el 27.
3: De ben segur, doncs, Lluís Llobet, com sempre, moltíssimes gràcies pel teu temps, regidor d'Urbanisme, Sostenibilitat, també d'Hisenda i d'Agenda 2030. Gràcies i estarem pendents, doncs, de com acaba tota aquesta sessió participativa i de com avança aquest projecte que es presentarà al Pla de Barris. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres i esperem a tothom el dia 16 dissabte de 11 a 1 al bar de l'Escola Teixits.
3: Allà hi serem, Lluís. Una abraçada. Gràcies.
4: Adéu.

0: Som-hi, ara és moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda. Avui que celebrem, qui fa anys?
1: Hola, Gemma, bona tarda. Doncs mira, avui celebrem l'aniversari de l'actor espanyol Juanjo Menéndez, de l'humorista i actor espanyol José Miguel Monzón, el gran Wyoming, que també era presentador de televisió, i del tenista anglès Andy Murray, que és conegut per ser també rival de Rafa Nadal, Djokovic, encara juga actualment al tenis professional i, per tant, és un dels millors tenistes de l'actualitat, i aquests són les persones que justament avui fan anys.
0: Molt bé, doncs happy birthday per tots ells. Avui també és algun dia important.
1: Sí, és el Dia Internacional de les Famílies, per donar rellevància al fet de tenir problemes externs interns i externs, doncs el fet de tenir famílies que sempre és un bon recolzament, per tant se celebra avui i es reivindica el fet que tothom pugui tenir una família i sobretot doncs, gaudir-la.
0: La família sempre s'ho ha d'empassar tot, eh? Els problemes externs, interns i del tipus que siguin, però vaja, s'ha d'agrair que en la majoria de casos sempre doncs, donen suport i a la família mai ens falla. Més coses?
1: Doncs hi anem, si vols, amb les dues efemèrides que tenim sempre preparades.
0: Som-hi.
1: Vinga, la primera, tal dia com avui, l'any 2011, no anem massa lluny, es va produir el moviment del 15M. Va néixer arran de manifestacions convocades per plataformes com Democràcia Real Ja, en plena crisi econòmica i amb un fort malestar social a tot l'estat espanyol. La imatge més coneguda va ser l'acampada, per exemple, de la Puerta del Sol, però també n'hi va haver moltes altres en ciutats com Barcelona, Plaça Catalunya, i el nom del 15M venia del llibre Indigneu-vos, de Stefan Hessel, que criticava la desigualtat i la manca de participació democràtica que considerava que hi havia entre la població, no, del país. I entre les demandes principals hi havia, per exemple, la transparència política, que ho demanaven per als polítics que hi havia en aquella època, menys corrupció, que anava tot agafat de la mà, reformes electorals, defensa dels serveis públics i solucions a l'atur juvenil i als desnonaments. Coses, Gemma, com veus, a dia d'avui, 16 anys més tard, es continuen demanant, eh, moltes d'elles?
0: Sí, sí, exacte. Sembla que no hagi passat el temps.
1: No, malauradament no. I a més el moviment va influir en l'aparició de nous partits, com per exemple el grup de Podemos, i evidentment de noves formes d'activisme social i ara cada vegada més digitals, que ja en coneixem moltes també, escampades per xarxes.
0: Mm-hmm. Molt bé, Marc, ara l'efemèride en clau musical.
1: Doncs vinga, tal dia com avui, l'any 1997, any de naixement d'un servidor, va sortir a la venda argentina Alta Sociedad, d'Andrés Calamaro. Potser no us sona molt aquest títol, els que sou molt experts en música, potser sí, però sobretot ja anirem donant informació que això dona a entendre, dona a sortir, no? Andrés Calamaro realment és molt conegut, va ser un dels discos, de fet, d'ell, fonamentals del rock iberoamericà, ja que hi havia, del que hi havia a aquella època, de final dels 90, i per molts seguidors de Calamaro i el rock creuen que és la seva obra mestra. El disc va vendre, posem-hi xifres, més d'un milió de còpies, i destaquem la cançó de Loco, Media Verónica i Crímenes Perfectos, però la que estem escoltant de fons, Gemma, és La Flaca. L'espalda tan profundo. La coneixes, no, aquesta, Gemma?
0: Sí, sí, és que a part l'he deixat una mica més d'estona perquè és que em sembla una cançó superxula,
1: sí.
0: I que anima, doncs, no és que sigui animada, no? Però és que dona un bon ambient.
1: Un bon rotllo, sí, i tant. És maca, a més.
0: Sí, sí, és molt, molt xula, crec que mai passarà de moda, eh?
1: No, gens, i per això de les que hi havia me les he escoltat i dic, home, doncs vinga,
0: aquesta,
1: claríssim.
0: Que és emblemàtica. Marc, doncs moltes gràcies, i amb aquesta cançó d'Andrés Calamaro, La Flaca, arribarem al punt de 57. Fins ara.
1: Fins ara.

0: La Comissió Bilateral ha estat Generalitat per encarrilar l'acord dels pressupostos entre Govern i Esquerra Republicana. Serà dimecres vinent a Madrid. És l'espai pactat entre l'executiu català i els republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia del tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra Republicana, que hauria d'avalar dilluns a la tarda les condicions per tancar aquest acord de pressupostos. I el Consell General d'Aran i la Generalitat han acordat aquest divendres un nou sistema de finançament pel govern aranès que xifra en 47,2 milions d'euros i que comptaran 500.000 euros anuals per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquesta aprovació dins de l'ordre del dia de la Comissió Bilateral i el govern català. S'ha explicat que aquest era un compromís del president Illa des de l'inici de legislatura. Albert Dalmau era present i és el conseller de Presidència.
1: Avui, finalment, doncs, el podem a complir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
0: I ho acabem de saber, la Generalitat ha presentat una reclamació extrajudicial al govern d'Aragó en què sol·licita més de 790.000 euros vinculats a les antigues compravendes de les obres del monestir de Vilanova de Sixena entre 1983 i 1992 i les despeses de conservació i restauració d'aquestes obres mentre van estar exposades al Museu de Lleida i que van ser traslladades el 2017. Ho ha anunciat la vicepresidenta de l'executiu aragonès, que ha carregat contra el govern per aquesta petició. I el sector hoteler de Mollet del Vallès es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any, des d'aquest divendres i fins diumenge al circuit de Barcelona-Catalunya, situat a la localitat de Montmeló, veïna, acull un nou gran premi de MotoGP i la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Mollet presenta aquest cap de setmana una plena ocupació i les localitats properes també, com Barberà del Vallès, Sabadell, Ripollet o Granollers, ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 euros als 1.800, com us dèiem, per dues nits. I Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immobles per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'església de Sant Andreu de Maians del Bages després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble. Les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria malgrat haver-se compromès a revisar les possibles irregularitats.
2: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
3: Va, som-hi tot seguit quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda. És a remenar entre els arxius a la comarca amb la Maroteca Maresmenca, que ens presenta en Jordi Pratsavall. Jordi, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, avui anem molt més enrere del que és habitual, en concret a un 15 de maig del 1981, quan a Canyamars es produïa la clausura del primer congrés de premsa comarcal que es duia a terme a la comarca del Maresme. Us explico. Amb l'assistència de 60 representacions de revistes comarcals i locals que debatien entorn a la problemàtica en 5 ponències, s'esdevenia aquest congrés. De fet, aprovaven després la creació d'una associació catalana de la premsa comarcal. El congrés a Canyamars va comptar amb la presència, en el darrer acte, del president de la Diputació, que llavors era Francesc Martí, el director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat, Agustí Ferrer, el president de l'Associació de la Premsa de Barcelona, Josep Pernau, i el primer president de l'esmentada Associació Catalana de la Premsa Comarcal, Josep Masoliver, de la revista El 9-9 de Vic. De divendres a diumenge, els congressistes van debatre temes sobre gestió, administració, distribució i publicitat, aspectes de la redacció i qüestions lingüístiques i els estatuts de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal. En el comunicat final del congrés es va aprovar també, des de l'experiència d'un fort i immediat arrelament, deien, en la realitat de les comarques de la nació catalana, doncs es manifestava conscient, convençuda i beligerant de la necessitat de normalització de la llengua llengua catalana com una part fonamental indispensable del procés de reconstrucció nacional. Així ho diu l'article. Més endavant es va demanar a definitiva derogació de la llei de premsa, així ho escrivien, l'ambigua subsistència de la qual és un permanent entrebanc per la vida quotidiana de les publicacions comarcals.

0: Déu-n'hi-do la frase, Gemma, sí que cuidaven en català, però de fet aquest manifest el podríem dir ara mateix, també. O sigui, imagina't, amb el pas dels anys, la defensa del català i de la nostra llengua és un cas totalment vigent.
1: Doncs sí, tota la raó, Jordi. Moltes gràcies i fins ara.
0: Fins ara, gràcies.

0: El primer equip del Premià de Futbol ha aconseguit la permanència una jornada abans d'acabar la Lliga. L'equip ha fet una grandíssima segona volta, ha sumat 26 punts als 42 possibles. L'equip seguirà sent de primera catalana després d'una gran evolució i haver patit molt, sobretot, per adaptar-se a la nova categoria. En parlem amb el segon entrenador, en Manel Ruiz. Manel, benvingut a la ràdio.
1: Molt bona tarda.
0: Enhorabona, fita aconseguida i permanència al SAC una jornada abans. Com esteu, primer de tot?
1: Bueno, molt contents. Al final era l'objectiu de la temporada. Hem pogut aconseguir-ho abans de terminar la Lliga i al final doncs, es tractava d'això, de disfrutar aquesta última jornada i encetar la temporada següent amb moltes més ganes.
0: A més, amb golejada inclosa, 4-0 al Banyoles, un duel, de fet, podríem dir, controlat de principi a fi, no?
1: Sí, es va notar que els jugadors, l'equip, estava molt concentrat, sabíem el que ens jugàvem, sabíem que a casa no podíem fallar i així ho va demostrar l'equip donant aquesta versió que és molt bona i que hem vist, sobretot, durant tota la segona volta.
0: Sembla també, com bé comentes, un bon exemple de com ha anat aquesta segona volta. Heu aconseguit sumar 26 punts, mentre que la primera volta només en van ser 13 en aquell moment. Què heu fet per aconseguir-ho?
1: Bueno, jo crec que és un canvi mental, sobretot. La qualitat dels jugadors la tenien. Jo crec que al final arribes a una categoria nova i és complicat adaptar-se al ritme, també mentalment, no? Saber que has de competir una miqueta més, que no sentir-te inferior. Al final competeixes contra equips com Palamós, Figueres, que són històrics, que han estat en categories molt més altes, i potser això et fa sentir una miqueta més inferior. Però a la que vas evolucionant i et veus en els partits, doncs veus que no és així, que tens qualitat suficient com per poder competir a qualsevol.
0: Uh-huh. I també em dedica salvació al SAC. Ara com afronteu l'últim partit?
1: Bueno, com tota la Lliga, al final, encara que matemàticament estiguem salvats, doncs hem de guanyar. L'objectiu és quedar el més a dalt possible i anirem a la Tossa doncs, amb aquesta mentalitat no? d'acabar molt bé la temporada i si pot ser amb una victòria. Uh-huh.
0: Quin balanç feu de tot l'any plegat? Ho heu patit molt des del cos tècnic?
1: Sí, realment, sobretot la primera volta va ser complicada, però teníem confiança. Al final sempre parlàvem entre nosaltres i amb la direcció esportiva i estàvem convençuts de que es podia donar la volta i agraïm la confiança del club que al final doncs, ens ha permès això, no? Donar la volta a la situació i aconseguir l'objectiu.
0: Uh-huh. Volem saber també com està l'equip. Us ha unit més i heu fet més pinya o hi ha hagut moments de tot?
1: Bueno, sí, al final és una temporada molt llarga. Al final, doncs, òbviament, quan les coses no van bé hi ha moments pitjors i millors, però jo crec que l'equip està molt unit des de sempre, des de fa temporades. És un grup molt, molt maco, la veritat, que hi ha un molt bon ambient i això es nota, que quan hi ha dificultats doncs, es pugui treure endavant.
0: Uh-huh. Aquesta permanència, hem de dir, que permet l'equip seguir a primera catalana després d'un ascens somiat l'any passat. Esteu contents?
1: Molt contents. Al final era el nostre objectiu. Sabíem que a nivell de pressupost doncs, no podíem competir amb la resta d'equips, però sí que amb la il·lusió i les ganes i la qualitat de jugadors que tenim, que són de la casa, la majoria són del poble i això també es nota no? a l'hora de veure el compromís que tenen, que és el 200% i al final doncs, contentíssims. No esperava l'ascens l'any passat, el vam aconseguir. Aquest any l'objectiu era mantenir, sí que era complicat i l'hem aconseguit, o sigui que contentíssims.
0: Uh-huh. I això us assegura la continuïtat al curs vinent?
1: Bueno, la veritat és que no hem tingut temps tampoc de parlar del curs vinent. Estàvem molt, molt centrats en aquesta temporada i volíem assolir l'objectiu abans de parlar, però durant aquestes setmanes doncs, suposo que parlarem i crec que serà fàcil al final arribar a un acord, perquè tenim entendiment, hi ha bona relació amb la direcció esportiva, i crec que la feina ha estat molt bona i al final, doncs, quan les dues parts es volen entendre, segur que ens entenem.
0: En aquest sentit, voleu renovar?
1: Sí, jo crec que al final jo crec que és la nostra intenció, si la del club també és la mateixa intenció, doncs segur que arribem a un acord i es podrà bueno, continuar, que al final és un projecte, portem molts, molts anys, estem contents a la casa i ens agradaria continuar de totes.
0: Molt bé, doncs Manel Ruiz, moltes gràcies pel teu temps i que tinguis un bon dia. Gràcies.
1: Igualment, merci.

0: I com cada setmana és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem amb l'ajuda de la Mireia González. Endavant, Martí.
1: Doncs sí, com tu bé has explicat, comencem amb la secció de la Mireia i, com no, donant-li la benvinguda. Així que bona tarda, Mireia.
2: Bona tarda, com esteu?
1: Molt bé, aquí amb ganes que ens expliquis, per aquells que no tenim cap activitat encara per fer aquest cap de setmana, algunes propostes per anar-nos-les apuntant a l'agenda. Comencem per les estrenes al cinema. Quina és la primera proposta que ens portes?
2: Doncs en primer lloc parlarem de Jugada Maestra, que és un drama britànic que ha arribat aquest divendres. Es tracta d'una pel·lícula protagonitzada per Glenn Plowell, Margaret Qualley i Ed Harris, i ens parlen d'un personatge que es diu Becker, que és el potencial hereu d'una fortuna milionària, però té un petit problema. És el vuitè en la línia de successió. La solució sembla senzilla: matar tots els que té davant, però que només quedi ell.
1: És a dir, una mica amb una intriga que amaga aquesta història. Com la definiries tu, aquesta pel·lícula?
2: Sí, d'entrada xoca una miqueta l'argument, perquè, clar, no deixa de tenir una mica d'humor negre, podríem dir, però està catalogat com a drama, suposo, doncs, que farà una mica de reflexió i, suposadament, també hi haurà molta intriga per aquí mig.
1: Vinga, doncs li donarem una oportunitat a veure què tal ens sembla. I aquesta és la primera de les propostes, però ens en portes una altra, per qui no li hagi convençut aquesta primera o per qui vulgui afegir-ne una altra a la seva agenda, i és la anomenada Hugo 24. De què tracta aquesta?
2: Aquest és un drama social espanyol que està protagonitzat per Aaron Piper, Marta Itura i Greta Fernández. Ens parlen de l'Hugo, que té 23 anys i no ha madurat. Quan està a punt de fer-ne 24, s'enfronta a la vida adulta. No té feina, la seva mare és a presó i la nòvia se'n va, però té una entrevista de feina en una immobiliària.
1: D'acord, i en sabem algun detall més o queda així a l'aire la intriga d'aquesta pel·lícula?
2: De fet, és un drama social, és a dir, hi ha una reflexió en el que és, doncs, la joventut en aquests dies, la dificultat per accedir a la feina, a una vivenda, és a dir, és una mica una reflexió del dia a dia d'una persona jove.
1: Doncs mira, aquesta me l'apunto perquè jo 24 no, ja en tinc un parell més, en tinc 26, però trobo interessant totes les pel·lícules que tinguin així una crítica social, i més doncs aquesta que em toca més de prop, doncs l'haurem d'anar a veure. Tu, de moment, d'aquestes dues, amb quina et quedaries, Mireia?
2: A mi em tira més la primera, és a dir, que aquest puntet d'humor negre, drama, doncs em tira més que la segona.
1: Doncs som-hi, ens quedem amb la primera, però també tenim l'altra
2: la
1: opció.
2: La segona, i tant que sí.
1: Anem ara amb la subsecció de pel·lícules en streaming. I la primera de totes, que la tinc aquí davant, és una molt famosa, Mireia, que crec que s'han endut, si no m'equivoco, molts premis aquest any. Parlem de Marty Supreme.
2: Sí, en aquest cas ha arribat a Amazon Prime Video, de fa pocs dies la tenim. És una pel·lícula, com deies, que ha tingut molt bona acollida a la temporada de premis. De moment, doncs, recordem que va aconseguir 9 nominacions als Oscars. I bé, és un drama biogràfic nord-americà que està dirigit per Josh Safdie i protagonitzat per Timothée Chalamet, que també va rebre una nominació a millor actor. En aquesta ocasió, l'actor interpreta a Martin Masma, un home, un jove, podríem dir, de condició humil, que es vol convertir en campió de ping-pong. La pel·lícula repassa els seus inicis, quan no ho tenia gaire fàcil, a Manhattan, i fins que va aconseguir un munt de títols. Aquesta part no surt, però sí que surt als seus començaments.
1: És a dir, és una mica la història d'un campió de ping-pong, però sí, amb una vida un punt rocambolesca, no et diria?
2: Molt. Sí, l'he pogut veure jo aquesta setmana i és molt surrealista, perquè saps que és un cas real i és una vida real, però realment el que va haver de fer aquest noi per poder triomfar en aquest esport, doncs podríem dir que déu-n'hi-do com ho va tenir de complicat, eh?
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I la veritat és que és una d'aquelles pel·lis que tenia jo apuntades, no la vaig poder anar a veure al cinema, però mira, si ara tenim aquesta oportunitat, crec que no tinc excusa. Mireia, crec que he dit al principi, no sé si ara et poso en un compromís, però pot ser que no haguessin guanyat cap Òscar? O sigui, van tenir 8 nominacions, però es van dur algun premi? Perquè
2: cap.
1: Ho estic buscant. Cap, eh? Zero patatero.
2: Cap, cap. O sigui, va rebre les 8 nominacions i no en va aconseguir cap, però bé, tampoc els premis ja se sap molt bé, no? Que entren moltes coses i a vegades no és fàcil, però és una pel·lícula molt entretinguda. El personatge és un personatge d'aquests que t'acaben impactant del Tours de Força i l'actor està impressionant. O sigui, que és una pel·lícula recomanable, tot i que no va tenir sort a la nit dels Oscars.
1: I que ja només pel fet d'arribar a tenir 8 nominacions, ja, vull dir, encara que no s'enduguessin la cirereta, ja diu molt de la pel·lícula. Mira, veig que l'actor que tu has comentat, Timothée Chalamet, va ser guanyador al millor actor principal, però dels Globus d'Or. Però els Oscars no se'l va poder endur. Bé, li donarem també una oportunitat i com has dit, com és una trama molt entretinguda, doncs crec que és una gran opció per veure aquest cap de setmana també. Anem a la quarta opció, Mireia, què et sembla?
2: Sí, tant que sí. Es tracta de El destino de Maya. És una pel·lícula que podem veure a Filmin i Movistar Plus. És un drama finlandès, escrit i dirigit per Tiina Liimi i basat en la novel·la d'Anna Blomsky. La jove Maya, de 17 anys, es casa contra la seva voluntat amb el pescador Hane. La seva vida a l'illa de Stonesberry és complicada. Com a dona d'un pescador, ha de fer front a les llargues absències del marit i fer-se càrrec sola de la seva família.
1: Carai, és a dir, pobre, si es casen contra la seva voluntat i, a més, en una vida tan dura com és la de la pesca, que, bueno, jo no he tingut l'oportunitat ni conec a ningú que s'hi dediqui, però tinc entès que és durillo aquest món.
2: Sí, a més, són pescadors que viuen a alta mar, és a dir, passen molt de temps fora de casa, per tant, encara més dur.
1: Tu t'hi veuries, Mireia, treballant de la pesca, o millor ho deixem per als altres?
2: És que jo me marejo, ho passo fatal.
1: Mira, em passa el mateix.
2: Sí, sí.
1: Just vam preguntar aquí a l'Ona Maresma l'altre dia si als oients els agradaria anar amb creuer, i vam dir, tant jo com la Gemma, que no, perquè ens marejaríem.
2: Sí,
1: així
2: ho passaria
1: que,
2: bueno, fatal.
1: Esperem que no ens obliguin a caçar llavors ningú amb cap persona que es dediqui a la pesca, que ho passaríem malament, tot i que està clar que els que ho fan, doncs tots els respectes, perquè és una gran feina. Perfecte, doncs Mireia, anem a la cinquena i última proposta, que aquesta és la de Depredador Dominante, i la podem veure a la plataforma de Netflix, si no m'equivoco.
2: Sí, també és una pel·lícula nova d'aquestes setmanes. És una pel·lícula d'acció nord-americana que està protagonitzada per Charlize Theron, Taron Egerton i Eric Bana, una dona en dol s'endinsa a la natura d'Austràlia per posar-se a prova i allà queda atrapada en el joc mortal d'un assassí que la considera la seva presonera. És una història d'acció amb Charlize Theron i aquests dos actors també, que tots tres són molt bons, per passar l'estona i distreure's.
1: Però no és basada en cap fet real, oi?
2: No, en aquest cas no. En aquest cas no.
1: Com que Netflix està molt de moda, aquests documentals rocambolescos sobre assassins i trames així, clar, sí. ja dona peu a dubte. A vegades, com diem, la realitat supera la ficció, no?
2: Sí, totalment cert, això és veritat, sí. Aquesta no, aquesta és una història inventada de ficció.
1: Molt bé. Doncs, Mireia, ens has donat les 5 opcions. Ara et faré la pregunta que et faig cada setmana, que sé que a vegades costa una mica, però d'aquestes 5 opcions, amb quina et quedes, tu?
2: Jo em quedo un Martin Supreme, el que passa que ja l'he vist i ja m'ha agradat moltíssim. I si n'hagués de triar una altra, potser El destino de Maya.
1: Molt bé, doncs Martí Suprim, la guanyadora, que sobre si la tries tot i havent-la vist, doncs bona senyal, senyals que, com ens has dit, val la pena, i la medalla de plata se l'emporta Destino de Malla. Va, jo et diria Marty Supreme, també la medalla d'or, i després poder jo li donaria la medalla de plata de Predador Dominante, que aquestes pel·lis, ja ho hem comentat algun cop, em criden bastant l'atenció.
2: Sí, estan bé, també és una bona opció.
1: Doncs, Mireia, moltes gràcies, com cada divendres, per portar-nos aquí el repàs aquest cinematogràfic, i ens escoltem la setmana que ve amb més propostes.
2: Perfecte, fins aviat.
1: Fins ara.
0: Doncs després de conèixer quines són les estrenes més destacades que arriben als cinemes i també a les plataformes en streaming, anem a recordar la pregunta del dia. Martí, què estàvem preguntant avui?
1: Doncs Gemma, la pregunta que fèiem avui als nostres oients de l'Ona Maresma era si us agradava la màgia, els trucs de màgia. I mira, et diria que és dels primers cops que hi ha unanimitat amb les respostes, ja que un 100% dels nostres oients ens han dit que sí, que els agrada la màgia. Així que, bueno, en aquest cas queda clar l'opinió de la gent. Uh-huh. No sé tu, Gemma, si t'agrada o no, o ets d'aquests que els refunfunyen una mica amb la màgia.
0: Sí, no, la màgia sempre està xula, està guai, i a mi sí que m'agrada. A tu t'agrada, Martí, la màgia o no?
1: Sí. Jo des de petitet, bueno, jo crec que no hi ha infant que no quedi bocabadat amb la màgia. Després ja et dic, un cop et fas més gran, poder hi ha qui li costa més, però jo crec que la gran majoria de gent és una cosa que li agrada molt. I de fet, et diré una cosa, tenim per l'octubre amb els pares, que va ser el regal de Nadal, per anar a veure el Mago Pop, que tothom en parla superbé, i la veritat és que bueno, a veure què tal.
0: Molt bé. Martí, saps quin és el gos preferit dels mags?
1: El gos?
0: Sí, el gos.
1: Uf, és que ara veig a venir que em faràs un
0: quin
1: acudit
0: és? Quin és, Marc?
3: El mag gordito.
0: No. No, és l'arbre cadabra d'or.
1: Uf,
3: hosti, que dolent.
4: Que dolent, que dolent.
0: Que dolent. Que en sabeu algú amb vosaltres?
1: D'acudit genèric o relacionat amb la màgia?
0: Mira, ja que estem, per què no t'expliques un acudit, Martí? Que tu que ets així tan divertit i tant...
1: No, al contrari. Jo, acudits no em fan gens de gràcia, et diria. Veus? Soc d'aquests que no sento el vagón.
0: Però te'n saps algun o no?
1: És que no et sé dir. El Marc i el Javi, que els he escoltat per aquí, poder en
0: Javi... Què, esteu inspirats o no avui? No. No en sabeu?
4: No, no estem inspirats.
0: Ostres,
4: no, jo també, jo no soc de xistes, jo no soc de xistes ni acudits, jo soc més de monòlegs, d'escoltar-me la vida d'una persona que ens expliqui, i que llavors aquí sí que a mi em fa més gràcia que no un acudit. Els acudits, no sé, jo tenia en el col·le fa molts de temps un llibre d'aquests d'acudits,
0: sí,
4: que llavors sí que els explicava i la gent es partia el cul, però ara mateix no recordo cap, sincerament.
0: Clar. No, a veure, hi ha gent que sempre fins i tot se'ls inventa, no? Martre Serres, tu què? Tu tens més sentit de l'humor o què?
3: Jo crec que tinc sentit de l'humor, però mai ha sigut el meu punt fort explicar acudits, la veritat. Mira que m'encanten a mi i em fa molta gràcia quan els explica algú que en sap molt, però no se'm queden, no sóc capaç d'explicar-los bé, ni en català ni en castellà.
0: Tu, Marc, tens un humor irònic, saps?
3: És veritat, sí.
0: No és un humor
3: és així,
0: tan absurd. Crec que en Martí i jo tenim un humor més absurd. No sé, en Javi crec que tampoc. O sigui, humor absurd a tu no t'agrada, Javi? Tampoc?
4: És que depèn. És que no, jo no categoritzo si una cosa em fa gràcia o no per tipus. És a dir, si em fa gràcia, em fa gràcia. És indiferent si és absurd, si és sarcàstic, si... No ho sé, no... Si em fa gràcia, em fa gràcia, ja
0: està.
4: I la
0: màgia, però què?
5: Hi ha espectacle, companys, que ja es basen precisament en acudits aquests de l'absurd, i precisament això és el que et fa gràcia. O sigui, quan més tonto sigui l'acudit, més es contagia. No sé si us ha passat,
0: sí,
5: que a vegades un comença a riure per una cosa molt absurda i al final acaba tota la platea rient, Vull dir que això també és el truc de poder saber explicar acudits.
4: Com els memes, no?, també, a vegades.
5: També.
4: Els memes o memes també són així, moltes vegades. I a mi em fa gràcia alguns memes, o sigui que...
0: Sí, a mi...
1: A veure, companys, quin diríeu que és el vostre humorista preferit, vosaltres, ara que parlem d'això?
4: Jo diria Bill Burr.
0: Nashville.
4: És
1: no el conec.
4: És un americà que fa monòlegs molt divertits, pel meu gust. I també molt polèmics, per tant em fa més gràcia encara.
5: Ah. Jo tiro directament cap a l'Eugenio, eh? Un mític, home, precisament, que feia riure, bàsicament, no per lo que explicava, que també podríem posar-ho dins els acudits aquests que no poden fer gaire gràcia, però la manera amb la qual ho explicava, no?
0: El meu humorista favorit és en Martí.
1: No sé treballar a l'Ona Maresma si prendre-m'ho bé, ser un humorista.
0: No, però o sigui, més enllà de la feina, quan et passen coses i les expliques, bueno, és inevitable no riure, perquè quan ja comences, la història ja apunta maneres, no? La manera de parlar i la manera d'expressar-te. Jo crec que Martí... Si tens alguna crisi d'identitat o tens alguna crisi existencial de que no saps què fer amb la teva vida, jo et proposo que et facis humorista.
1: Bueno, jo quan era més petit vaig escriure un parell de monòlegs, de fet, ara que ho dius. Però
4: ah, sí?
1: Se m'ha passat ja... Sí, bueno, així com a per mi mateix, eh? Que ara, just l'altre dia ho pensava, no sé on els dec tenir aquests... Se'm deuen haver perdut amb l'ordinador vell o alguna cosa, però em faria gràcia tornar-los. Però jo tenia molt de referent, no sé si sabeu qui és que és un humorista bastant criticat, però l'Ignatius Ferrai, sabeu qui és?
0: Ni idea.
3: No.
0: No.
5: No em sona.
1: Bueno. Bueno, doncs res. Següent
4: proposo aquí davant de tots que en Martí es gravi una càpsula de 5 a 10 minuts amb el monòleg i el llancem en directe a l'Ona Maresma. I després comentem si ha fet gràcia o no.
1: Uf, ara plan, fots amb un compromís aquí.
4: Bueno, oi, és una proposta, pots dir que no, et pots negar.
1: No, va, li dono una volta. Però és
0: que en
1: Martí
0: no sap dir que no, Javi.
1: Exacte.
0: O sigui,
4: bueno,
0: Martí...
4: millor per això, vinga, li proposem coses, a veure si les fa, i vinga, va.
0: Aquest és el problema, és el punt feble d'en Martí Capçada, que sí, li costa molt dir que no.
1: Jo i del meu pare, eh? O sigui, inclús... O sigui...
3: El pare ha rebut, ara.
0: És genètic.
1: Sí, ve de genètic, això. Però no us passa a vosaltres que a vegades és com que costa dir que no.
0: En comptes d'heretar els ulls o el cabell, la Constitució, has heretat el no poder dir que no.
1: Home, però per sort no he heredat el cabell, que tu l'has conegut, el meu pare. No. I en té quatre mal comptats,
0: ja,
1: et diria.
0: És veritat. No, això és veritat, Martí, perquè el teu tupé és insuperable. O sigui, crec que cap persona d'aquí de l'Ona Maresma té el tupé que té en Martí.
1: Bueno, un honor.
0: Un honor, eh? Companys, bé... En qualsevol cas, nosaltres, aquesta és la pregunta del dia. Si us agrada la màgia, sí o no, podeu respondre a les nostres xarxes socials. Fins ara, companys, gràcies.
3: Fins ara.
4: Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: I com cada divendres és l'hora d'aixecar el taló i parlar de teatre a l'Ona Maresma, Jordi Petzavalls, què ens proposes avui?
2: Sí, Gemma, doncs us proposo que m'acompanyeu fins a la capital de la comarca, fins a Mataró, perquè ja ve sent una tradició, eh?, que Sala Cabanyes, per fires, és a dir, per aquestes dates, ens presenti un espectacle musical. Doncs bé, us volem presentar el d'aquesta temporada. Es tracta de Peter Pan i Wendy, i en volem parlar amb un dels seus directors, que és en Claudi Lahoz, que tenim al telèfon. Claudi, molt bona tarda, benvingut a l'Ona Maresma.
3: Bona tarda, moltes gràcies.
2: Gràcies, com sempre, per treure un raconet entre assajos i preparar-ho tot per l'estrena d'aquest musical que ja és a punt d'arribar, oi?
3: Sí, demà mateix estarem. Estem molt nerviosos, molt contents i amb moltes ganes.
2: Doncs ara parlarem de la gran magnitud d'aquest espectacle, perquè podríem dir música en directe, més de 100 persones participant dalt de l'escenari, unes dates amb la qual, vaja, no ens podrem perdre aquesta producció, però comencem pel principi. Parla'ns una mica de Peter Pan i Wendy, que molts ho relacionem amb la mítica història de Peter Pan. No sé si té molt a veure o és una adaptació.
3: Sí, nosaltres estem basats en la història bàsica. De fet, el grup de direcció són gent de l'època de la pel·lícula de Hook, no sé si us sonarà, de Robin Williams. És una de les nostres inspiracions, entre altres, i el que hem volgut fer és fer-li una petita revisió, no? Una mirada una mica més moderna, i hem volgut fer algunes adaptacions, sobretot en termes potser de gènere o de una mica més de respecte, però en general la història és la que coneixem tots i el que busquem és que, sobretot els petits de la casa, puguin viure aquesta màgia que ens va portar a nosaltres de petits aquesta història, que ens va fer tornar a creure una mica en la imaginació i en les fades, no?
2: Mm-hmm. De fet, és una cosa que suposo que voleu reivindicar amb la proposta d'aquest musical, però anant també a l'inici, Claudi, m'agradaria preguntar-te com comença tot plegat, perquè si no m'equivoco sou 5 persones que us heu posat al capdavant d'aquest projecte com a directors. Com se us fa la proposta o com proposeu vosaltres a Sala Cabanyes encarregar-vos del musical d'aquestes fires 2026?
3: Doncs va ser una mica un conjunt de casualitats. Jo tinc la sort i el privilegi de que aquestes noies, aquestes 4 noies amb les que tinc el plaer de treballar, que són gent de la sala i són un grup d'amigues, em van conèixer fa un parell d'anys, que és quan jo he començat a la sala, i em van convidar a participar amb elles en aquesta direcció, que ha estat un plaer i una oportunitat d'aprenentatge increïble. I elles ja tenien la intenció de poder presentar alguna cosa. Al final, a la Sala Cabanyes hi ha una tradició, no?, de generacions que hereden aquestes direccions i van provant a muntar coses noves. I quan vam tenir aquesta idea i se'ns va presentar l'ocasió d'avançar un any, perquè nosaltres ho anàvem a presentar el següent, i de poder-ho presentar aquest, vam tirar endavant, vam triar aquest musical i doncs una mica sobre la marxa hem anat fent, perquè al final som tots nous en aquest món, però alhora portem molts anys veient com ho fa la sala i tenim la sort i el privilegi de treballar en un espai amb molta gent amb molta experiència, amb molts anys de tradició, i que és una gozada, la veritat.
2: Clar, normalment els musicals de Sala Cabanyes ja són així, espectaculars, m'atreviria a dir, amb totes les lletres de la paraula, perquè hi participa molta gent i sempre us supereu un any rere l'altre. Però clar, estem parlant, jo ho deia, més de 100 persones dalt de l'escenari, més tota la gent que coordineu i que organitzeu i que de ben segur estarà per entre bambalines de la sala gran de la Sala Cabanyes. Com es coordina tot plegat? Perquè entenc que, clar, la vostra feina ha estat feixuga, si més no, Claudi.
3: Doncs és molt curiós, perquè jo tinc la sort de provar-ho per primera vegada. Jo, de fet, participo generalment com a actor a les obres de la Sala Cabanyes, i és una experiència totalment diferent, i veus realment el que tu comentes, no? Sí que és cert que hi ha, doncs, gairebé un centenar de persones en escena, fins i tot hi ha més de 50, crec, participant i cantant i fent un treball magnífic, però quan veus la feinada que hi ha darrere és quan realment t'adones de l'estructura que sosté la Sala Cabanyes, no? Tenim un grup de gent treballant amb escenografia, amb talons, amb els mecanismes de vols i de funcionaments de telar. Tenim moltíssima gent ajudant-nos des de darrere amb vestuari, amb maquillatge, amb perruqueria, i això és un privilegi que jo ho he viscut com a actor, i és molt rar de viure en el teatre amateur, però és que, a més, des de fora queda tan espectacular que és un plaer de veure.
2: Clar, i ara permetem que et faci una pregunta perquè em moro de curiositat i tu m'expliques el que vulguis o fins i tot em pots dir, mira Jordi, aquesta pregunta no, eh? Però clar, pensant en aquest musical, estic pensant en gent que vola, en fades, entenc que hi ha un apartat de màgia també, avui que n'estem parlant precisament a l'Ona Maresma, i que hi ha efectes que en el teatre són complicats. No sé si és molt difícil arribar a aconseguir aquest efecte, per exemple, de volar, si és el que passa, explica'm fins on puguis o fins on vulguis, eh? Claudi, però veurem gent volar, per exemple, dalt de l'escenari?
3: Sí, home, jo crec que hi ha certes coses i certs detalls que sempre són divertits de descobrir en el moment, però un quan veu Peter Pan, com a mínim s'espera poder veure-hi màgia i veure una persona volant, i nosaltres hem tingut la sort i el treball de poder-ho aconseguir, així que esperem que com a mínim podem gaudir d'aquesta sorpresa ja esperada, però a més sí que hem volgut treballar, com tu comentes, aquesta màgia i aquest punt més fort per nosaltres d'aquesta adaptació de Peter Pan, que és la imaginació pura i dura dels nens i dels infants i de les peus rebels, que són els nostres niños perdidos de tota la vida. I hem afegit alguns punts de màgia, i hem afegit algunes sorpreses que prefereixo no explicar perquè la gent les pugui viure en primícia, però sí que veureu una mica més de màgia, que potser en parlàveu abans de si ens agrada la màgia o no, doncs una miqueta de màgia sí que hem volgut afegir, i creiem que serà un punt més per gaudir d'aquesta obra, que és una mica diferent al que potser s'ha fet aquests últims anys, que eren potser espectacles de més gran format, amb grans escenes i grans moments musicals, i aquest serà una mica més, jo crec, íntim i una mica més personal en alguns sentits, però a canvi tenim potser aquestes coses més curioses i més pensades per un musical familiar, que jo crec que serà molt atractives.
2: De totes maneres, tu mateix ho deies ara mateix, musical familiar, que la gent no es confongui i que pensi que aquest musical és un musical per als més menuts de casa, que també, òbviament, el disfrutaran, però això de fer-nos néixer de nou el nen que portem a dins, Claudi, i fer-nos gaudir d'una proposta que de ben segur vols recordarem perquè o l'hem vist en vídeo o perquè l'hem llegida, sens dubte també és un musical per adults, eh?
3: Jo crec que no només és un musical pensat de cara a que les famílies amb els nens es puguin gaudir, sinó que fins i tot hem fet un treball que és molt interessant per a les persones adultes, i estic totalment d'acord, és a dir, ja no només per totes les nostres generacions que van gaudir d'aquesta història de petits i que tornar-la a veure a l'escenari és molt bonica, sinó que hi ha coses que estan pensades exclusivament gairebé pels adults, és a dir, hi ha una revisió social i cultural de la pròpia història que els nens la gaudiran normal, però que els adults la podran també gaudir en aquest sentit. Hi ha tot un apartat, tenim un pirata i un garfi i una sèrie d'escenes més d'adults que són molt boniques i són molt maques i són potser més per la gent més gran. Vull dir que realment és un musical de format, com tu deies, familiar per tots els públics.
2: I una de les coses que ens sol passar és que quan el que volem és comprar entrades, ens aixequem a última hora i resulta que després no en queden. Per tant, la recomanació seria que comenceu ja a comprar les entrades, perquè, com deies, Claudi, aquest dissabte estreneu, veritat, a les 7 de la tarda.
3: Aquest mateix dissabte estrenem, estem, jo crec que prop de les, potser més de 1.000 entrades vengudes, i el primer dia aquesta estrena ja la tenim pràcticament plena, així que és una molt bona recomanació, de veritat.
2: I molt bona notícia, però perquè després venen, si no m'equivoco, 11 representacions més que s'allarguen fins al 7 de juny, és així?
3: Efectivament, fins passades les fires de Mataró, i amb una mica de sort, si tot va bé, intentarem reposar en un futur també al setembre.
2: Claudi, som ara mateix les 4:40. Esteu a menys de 24 hores d'assajar. La pregunta és obligatòria. Com van els nervis? Com està la companyia? Com us sentiu vosaltres en aquests moments? No sé si avui els heu donat descans o fareu un assaig general, però com esteu ara mateix a nivell de nervis?
3: Doncs avui és un dia de descans quasi obligatori. No sé si ja és tradició a la sala, però com a mínim sempre que hi he participat aquest dia anterior a l'estrena és un dia de reflexió, de descans, de prendre energia i d'encendre's per l'endemà, però sí que és veritat que hi ha nervis, per suposat. Jo crec que sobretot tenint en compte que tenim una responsabilitat molt gran en gent jove, perquè tenim uns personatges principals que són jovenets i que ho estan fent fantàstic, i estan fent una feina magnífica, hi ha uns nervis per part de... Jo crec que potser més per part nostra, de l'equip de direcció, perquè ho puguin gaudir i la gent ho pugui gaudir, però bueno, tots estem una mica amb aquesta expectació.
2: Recordar-vos que les entrades, corregeix-me si no ho dic bé, Claudi, estem parlant de, com sempre, salacabanyes.cat per poder-les comprar. I un musical per veure amb tota la família, el que dèiem. No ho hem dit, però vaja, ja és una tradició també dels musicals que feu a Sala Cabanyes, música en directe, que això també té molt de mèrit, eh?
3: Sí, tenim un equip de músics en directe dirigit per una directora nostra de múltiples obres i anys, que és la Georgina, que segur que la coneixereu de diverses coses de Mataró, com a directora de del cost dels sons o similar. I és espectacular l'espectacle que munten. Tenim tècnics que han fet una feina magnífica en quant a so, llum i muntatge en general, que emboliquen aquest treball dels actors d'una manera, de veritat, que és un plaer veure'ls.
2: Doncs, Claudi, des d'aquest programa, des de l'Ona Maresma, la secció que cada divendres fem de teatre a molta merda, com es sol dir, que de fet no la necessiteu, perquè cada cop que es presenta algun espectacle a la Sala Cabanyes sempre és sinònim d'èxit, i més si ens aporteu aquesta màgia, com dèiem, de tornar-nos a fer, doncs això, una ullada quan érem petits a gaudir d'aquests contes que tots ens han llegit i veure-ho dalt de l'escenari i, a més, apropar-hi aquests moments que diguem ostres, no sé com han fet això o no sé com han aconseguit aquest efecte, que hem de dir, vaja, estem parlant de teatre, per tant, en rigorós directe, que aquí no es pot tallar i tornar a començar, Per tant, escolta, tot això té una part molt, molt afegida. Felicitar-vos ja per la feina ben feta, Claudi, i òbviament comprarem entrades per venir a veure, ja ho sabeu, a partir d'aquest dissabte a la Sala Cabanyes, Peter Pan i Wendy al musical. Gràcies, Claudi, per ser amb nosaltres avui.
3: Gràcies a vosaltres, us hi esperem.
1: I avui seguim amb tu, Jordi, per sumar una nova proposta a l'agenda cultural d'aquest cap de setmana.
2: Dins el cicle Escena 9 al Teatre de Palafolls, aquesta setmana tenim nova proposta, en aquest cas musical, però ben especial. Es tracta de En el Azul, un espectacle que ens venen a presentar la companyia Tenderete, i amb nosaltres tenim la palafollenca Alba Cabrera. Alba, molt bona tarda, benvinguda.
4: Hola, bona, Jordi.
2: Et tenim aquí amb nosaltres perquè tu formes part, precisament, d'aquest espectacle En el Azul, i entenc que també de la companyia Tenderete, que ens visita, doncs, com dèiem, dissabte al teatre del nostre municipi.
4: Sí, sí, exacte.
2: Mm-hmm. Explica'ns una miqueta, en què consisteix aquest espectacle d'En el Azul?
4: Doncs En el Azul és un concert, el que passa que és un concert una mica especial perquè té una història que va narrant a través de les cançons, explica la història de dos personatges que van vivint diverses històries.
2: Mm-hmm.
4: I llavors amb aquesta història el que fan és expliquen problemàtiques, bueno, és una mica crític amb les problemàtiques socials, amb la immigració, amb el sentiment de pertinença a un lloc, a la justícia social, vaja.
2: Mm-hmm.
4: I el concert és de una barreja de flamenc, jazz i música cubana.
2: Mm-hmm. Ara ens endinsarem més en aquesta proposta, Alba, però ens sorprèn que no sigui una cançó rere una altra, el que estem acostumats, per exemple, a molts concerts que hem tingut aquí al nostre municipi. En aquest cas, vosaltres hi poseu un valor afegit, que en aquest cas crec que et correspon molt a tu, perquè tu ets l'actriu narradora, el fil conductor, no?, dels diferents temes que veurem dalt de l'escenari. Per tant, com dèiem, un valor afegit que fa que l'espectacle sigui encara més rodó.
4: Sí. Mm-hmm. Sí, sí.
2: Una bona iniciativa, sens dubte. Ens parlaves una miqueta dels temes que escoltarem. Escoltarem una miqueta de tot, no? Flamenc, en aquest cas també influenciats molts per música cubana, per exemple. Com es descriu tot això?
4: Bé, és que el compositor, que és en Plàcido Muñoz, que també és el percussionista, ell es va formar a Cuba i va endinsar-se molt en l'aspecte percutiu i en la música cubana. I ell és d'Andalusia, llavors també té la gran inspiració del flamenc, els seus inicis són flamenc pur, diguem. I llavors fa una barreja de tot, perquè després sí que va entrar al món del jazz. I llavors és una barreja de tot amb una cantant impressionant, a mi m'encanta, l'Alba Bioque. Si no l'heu sentit mai, és una oportunitat fantàstica perquè és excepcional. I també té una mica aire al bolero. És un concert que no és un concert de festa major, és un concert íntim, que és un viatge més pensat per un viatge emocional, on escoltar bona música, escoltar una història, escoltar les lletres també, que potser és algo que no estem tan acostumats ara ja.
2: Mm-hmm.
4: I això.
2: Mm-hmm. Ens parlaves de l'Alba Bioque, que és la cantant, però òbviament també hi ha instruments en directe, tenim percussió, tenim contrabaix, tenim trompeta, tenim guitarra, tenim piano i òbviament també tenim a tu.
4: Sí, aquí he de rectificar una cosa, perquè hi ha el format en sextet, que és el que vam presentar a Radio 3,
2: sí?
4: Però a Palafolls venim amb el format quartet, que
2: Val.
4: És el contrabaix, piano, veu i percussió, i jo.
2: Val, perfecte. T'anava a destacar també el teu paper, que et veurem sempre dalt de l'escenari o et veurem anar entrant i sortint explicant-nos aquestes històries, Alba?
4: No, no, sempre a l'escenari. A més, també faig els coros.
2: Ah, molt bé. Per tant, sí. Una miqueta tot complet, eh? Com dèiem, en aquest cas, important també destacar precisament aquesta història i el que deia Alba, jo a la presentació deia tenim orgull de dir que l'Alba és palafollenca, que la veurem dalt de l'escenari. Alba, com ha anat aquesta història?
4: Sí, i em fa molta il·lusió parlar amb tu perquè t'he sentit tota la meva vida.
2: Ah, doncs mira, moltes gràcies, i la veritat és que també hem compartit bones experiències. T'anava a preguntar, Alba, perquè t'hem perdut una miqueta la pista, però com arribes tu a formar part de la companyia Tenderete?
4: Doncs bàsicament perquè jo em centro en l'actuació, a la meva vida professional, però m'encanta la música, estudio viola, i vaig coincidir amb ells, i ells estaven ja plantejant, havien escrit un conte arrel de les cançons que lligava una mica i volien fer com... Estaven començant a plantejar de fer com fer un concert íntim que vagi més enllà de les cançons, que s'entengui la història, a part de... Les cançons van de la història, però si no s'explica quedava com una mica descontextualitzat. I així va sortir, ens coneixíem i m'ho vam proposar i jo encantada.
2: Però és el primer espectacle en El Azul o ja porteu una trajectòria llarga, Alba?
4: Jo amb ells és el primer espectacle. Ells van fer un disc abans amb el que es diu La Fuente del Covarrón. I de fet Tenderete ja és una, com una represa de contacte, perquè fa 10 anys ja van fer un concert i van estar fent gira un molt de temps i tal, després van fer un peron i després es retroben ara i decideixen continuar el projecte.
2: En el display, diguéssim, o a la informació que tenim de l'escena nou, es parla de que presenteu aquest nou espectacle En Azul, però no sé si ja l'heu pogut fer rodar o serà una estrena aquí a Palafolls, Alba.
4: No, el vam estrenar al Tradicionarius de Barcelona. Després vam estar a Madrid, a la sala Galileo Galilei, i després el vam presentar al concert de Radio 3 de TV1, diria. I que està al YouTube, que està gravat, també.
2: Home, ho podeu veure, però millor veure-ho en directe.
4: Però millor
2: veure-ho,
4: sí.
2: Veure-ho aquí al Teatre de Palafolls, com dèiem. I hi ha algun lloc més, Alba? Perdona, que t'he tallat.
4: I després a Andalusia, alguns llocs a Caufín. Diria Caufín.
2: I us queda una miqueta més d'agenda, és a dir, ara aquest dissabte us veurem a Palafolls, cal dir-ho, el dissabte a les 7 de la tarda, dins aquest cicle d'escena nou, però teniu més dates tancades, ja?
4: No, ara mateix no. Per tant, estant amb el mànager parlant, barrejant diverses opcions.
2: No, precisament t'anava a preguntar, si la gent que ens estigui escoltant, per exemple, que formi part d'una entitat que us vulgui contractar, o fins i tot d'un ajuntament, com hem fet nosaltres, entenc que encara li queda molta vida, aquest espectacle en El Azul.
4: Sí. Ara estan preparant també el nou projecte, però que en aquest el volen fer rodar molt més.
2: Com us podem localitzar, per exemple, a xarxes socials o a internet? Per donar una miqueta d'ullada, també ens deies, per exemple, que aquest concert el podem trobar a YouTube gràcies a Ràdio 3, però sí. Per saber més de vosaltres, entenc que teniu pàgina web, teniu xarxes socials, com va tot això?
4: Tenim Instagram, és @tendereteflamenco, @tendereteflamenco. Vale. I en allà pengem totes les novetats, tots els pròxims concerts, tota la història de cada tema, que també vam fer un videoclip així teatralitzat explicant la història. I està molt bé, sí.
2: I com portes això, Alba, per actuar a casa? Com van aquests nervis? Deixa'm entrar també en aquest apartat, perquè entenc que al pati de butaques hi haurà molta gent coneguda.
4: Sí, això espero. Doncs em fa molta il·lusió, em fa especial il·lusió i especial nervis, perquè hi ha gent que m'ha dit que vindrà, que fa molt de temps que no veig, fa anys. I bé, amb els nervis de sempre, que són bonics.
2: Home, i tant.
4: Sense aquests nervis jo crec que es perd una mica la il·lusió.
2: Tenderete.
4: És adrenalina.
2: Home, això està bé perquè sempre fa que estiguem alerta dalt de l'escenari. Anava a dir, En El Azul, aquest espectacle de Tenderete es podrà veure al Teatre de Palafolls de forma gratuïta aquest dissabte, dia 16 de maig, a partir de les 7 de la tarda. Què els hi diríem a tota aquesta gent que ens estigui escoltant i que digui, mira, no tinc res a fer el dissabte a la tarda vespre, me'n vaig fins al Teatre de Palafolls a compartir bona música, a veure l'Alba, que de ben segur la reconeixereu dalt de l'escenari, actuar i narrar. Vinga, va, diem-los que sí, que han de venir. Què els hi diries, Alba?
4: Doncs que vinguin, que a mi em fa molta il·lusió ser aquí, actuar per vosaltres, i sobretot que és aforament limitat i obren les portes a 6:45.
2: Val. Per tant, per tenir bon lloc, en teoria hauríem d'estar mitja horeta abans, una coseta així.
4: Sí. i que vinguin, que és un concert molt bonic, que són molt bons músics, és una cantant fantàstica, és una història molt bonica i que serà un viatge bonic.
2: Hem passat molt per sobre per les cançons, Alba, però ara que t'escoltava, no sé si és un repertori propi o hi ha cançons d'aquelles de tota la vida que de ben segur fins i tot des de les butaques ens animarem a cantar.
4: És propi. Les composicions són d'en Plàcido i les lletres també. I després sí que farem algun bis una mica conegut ja per algun... potser dues o tres cançons que siguin conegudes per tothom.
2: Aquells moments on la platea també participa, no? Que encara que no vulguem, encara que sigui seguir el ritme amb el peu, per aquells que volen ser una miqueta més dissimulats.
4: Sí, i també animarem a cantar i a fer alguns coros.
2: Òbviament. Marxandatge en tindrem, Alba? No sé si d'alguna manera es pot aconseguir, no sé, algun CD o alguna proposta per endur-nos a casa un cop acabi el concert.
4: Diria que no. Però, bueno, si ens contacten els hi podem enviar.
2: Home, i tant.
4: I tant.
2: I tenim també doncs això, material multimèdia, que com dèiem, a través de xarxes socials o també a través de YouTube podreu veure les seves cançons si les volem recordar després de veure-les en directe, com dèiem, aquest dissabte dins el cicle Escena 9. Alba Cabrera Palafollenca, gràcies avui per ser amb nosaltres, per explicar-nos una miqueta la teva trajectòria, per tornar a recuperar la teva pista, i n'estarem ben pendents. Gràcies avui per ser amb nosaltres.
4: Molt bé. T'espero ja tu també, Jordi.
2: Vinga, doncs ens veurem, clar que sí. Gràcies avui per passar pel programa.
4: Una abraçada.
1: Molt bé, doncs nosaltres anem finalitzant el programa d'avui. Gràcies, Jordi, com sempre, per parlar-nos de teatre i, a més, fer-ho en clau local. Nosaltres, doncs bé, ens despedim de l'Ona Maresma, tornarem el dilluns amb més contingut i desitgem que passeu un molt bon cap de setmana i moltes gràcies per escoltar-nos. Acabem amb música. Adeu!

0: El tema obres està encaminadíssim, el tema licitació ja està pràcticament tancat.
1: En relació a l'externalització d'aquest servei i a les crítiques que han fet alguns grups, Busquets admetia que molt probablement hi pot haver un greuge comparatiu amb la plantilla dels Gafarrons, que és personal municipal, però advertia que si no s'hagués fet així, l'escola no hauria pogut obrir al setembre i no descartava que la fórmula es pugui revisar quan s'extingeixi el contracte actual. Avui es fa l'acte de recepció de la pèrgola fotovoltaica de la plaça Salvador Moragues, tot i que falten enllestir alguns detalls i faltarà també posar en marxa l'equipament fotovoltaic. Avui es considera que ja és oficial l'acabament d'una actuació que va començar el juliol de l'any passat amb els treballs de micropilotatge, treballs que es van allargar fins al desembre, quan va començar el muntatge de l'estructura. Tant la primera fase com aquesta segona s'hauran allargat més del que es preveia i una actuació que havia de durar 4 mesos s'haurà allargat pràcticament 10 mesos. Els treballs que falta fer són l'enjardinament a la mateixa coberta, instal·lar una passera de manteniment i repassar pintura de les encavallades. I a l'espera que les plaques comencin a funcionar, el que sí que podem avançar són les primeres convocatòries públiques a l'espai. Per començar, la inauguració de l'equipament el 31 de maig i, tot seguit, l'acte de lliurament dels ajuts Pepa Maca l'11 de juny i la Fira Ficus el 14 de juny. El grup parlamentari de Sumar al Congrés dels Diputats ha registrat una proposició no de llei per demanar al govern de l'Estat que transfereixi la titularitat de l'edifici de la cooperativa a l'Ajuntament i també que es busquin vies d'ajuda per la seva rehabilitació. N'informa Premià en Comú Podem, que ha impulsat la iniciativa i que recorda l'ús popular que ha tingut aquest edifici d'ençà que va ser construït als anys 20 del segle passat, que considera que es tracta, doncs, d'un patrimoni que ha de tornar a mans de la ciutat. Recordem que, segons va anunciar l'alcalde Rafa Navarro el març passat, recentment el Ministeri d'Hisenda, titular de l'immoble, va oferir a l'Ajuntament la possibilitat de comprar l'edifici i també li va anunciar que hi faria obres de sanejament i consolidació estructural. Comunicat de l'associació Can Sant Pere, on denuncien que l'Ajuntament està avançant unilateralment amb l'enderroc de l'antiga fàbrica sense tenir en compte els acords de col·laboració que tenien subscrits. Concretament afirmen que ja s'han licitat les fases 2 i 3 de l'actuació sense informar-los i encara menys oferir-los l'oportunitat de fer aportacions als plecs. I recorden que l'any 2023 van ser convidats a fer un llistat de propostes que van presentar en un document. L'associació expressa la seva satisfacció per la campanya divulgativa que s'ha impulsat conjuntament, però considera que no s'acompanya de la col·laboració necessària. Un periodista noruec està fent una crida a través de xarxes socials i també dirigint-se a col·lectius concrets del Baix Maresme per obtenir informació sobre un conciutadà seu desaparegut l'any 2006 que hauria estat vist per última vegada a Cabrera de Mar el gener de 2009 i que, per les notícies que s'entenen, solia viure al bosc, probablement en una tenda de campanya. La persona en qüestió es diu Odd Gunnar Isdal i va néixer l'any 1959. D'ençà de la seva desaparició hi ha constància que hauria passat alguna temporada a França i, com diem, també consta que va ser identificat l'any 2009 per la policia local a la gasolinera de Cabrera. El periodista, que es diu Jens Christian Norbe i treballa a la televisió noruega, explica que està ajudant a la família i demana a qui l'hagués pogut veure que li faci arribar referències. La seva crida ja ha motivat múltiples respostes a Facebook, on diversos veïns diuen haver vist algú de característiques semblants, per bé que ningú no mostra cap certesa. Segons la descripció que es fa a l'escrit, Gunnar Isdal és un home força alt, 185 o 190 centímetres, ros i amb els ulls blaus. Els museus presideixen la pàgina de cultura d'avui, Manel Ferrer.
2: Premià de Mar celebrarà aquest cap de setmana el Dia Internacional dels Museus amb activitats culturals marcades per dos moments destacats: la inauguració del nou espai expositiu de Can Manent, la Casa de la Festa, i la recuperació parcial del Museu de l'Estampació després de les obres dels darrers mesos. Dissabte hi haurà l'estrena de l'espai de Can Manent, activitats familiars al Museu de l'Estampació, un recital de guitarres i visites teatralitzades al Museu Romà. La programació continuarà diumenge diumenge amb un tast de vins i una visita guiada a la cella binària del Museu Romà. Les tècniques dels museus premianencs Ariadna Rodríguez i Esther Verdún expliquen que aquesta reobertura parcial permetrà recuperar l'activitat cultural al Museu de l'Estampació.
3: Les obres que hi havia a la plaça del museu ja arriben a la seva fi i serà quan doncs, podem començar a fer activitats. El dissabte farem per la tarda l'activitat d'orientació, la cursa d'orientació, que és una activitat familiar per tot el

0: l'exterior del museu, i a les 7 de la tarda farem un recital de guitarres amb l'Escola Municipal de Música.
1: La celebració del Dia Internacional dels Museus s'emmarca enguany sota el lema Museus unint un món dividit.
2: I ara els esports, Marc Rodríguez.
3: La segona cursa de la dona de Premià de Mar ja té data i inscripcions disponibles. Es farà el diumenge 24 de maig a les 10 del matí. Serà un recorregut urbà de 5 quilòmetres amb sortida i arribada a la plaça dels Països Catalans. El preu de la inscripció és de 12 euros i inclou samarreta tècnica, un tiquet per una botifarrada i beguda, així també com altres sorpreses que han preparat des de l'organització. L'acte, organitzat per les Catrines, l'Ajuntament i Chevensports, ja té inscripcions obertes. Us hi podeu inscriure al web chevensports.com/la-cursa-de-la-dona-premià-de-mar.
2: Tanquem amb el temps. Divendres plujós i amb baixada de temperatures mínimes de 12 graus i màximes de 15. Demà la cosa canvia radicalment. Sol i temperatures que es recuperen i podem arribar als 17 graus. Diumenge tornen els núvols. Potser també algun ruixat anecdòtic.
4: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
6: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
7: I Dani, què estem preguntant avui a les xarxes?
8: Procureu servir aigua, d'alguna manera?
7: A veure, Marçal, deies que sí. Tens alguna tècnica amb la que il·lustrar-nos per estalviar aigua a casa?
9: Tinc una ampolla de moscatella dins del vàter.
7: I què fas amb aquesta?
8: Una ampolla de moscatell.
7: Una ampolla de moscatell.
9: Perquè així hi ha menys aigua dins de la cisterna i gasto menys aigua a cada cisterna.
7: Ah!
9: L'ampolla és buida, eh?
7: Val, sí, clar, clar. I jo pensava dir, home, aquest descobriment amb el moscatell...
8: I no pot ser de llet o de whisky?
9: No, perquè volia que fos de vidre i només tenia aquesta a casa.
7: D'acord. Però pot ser de qualsevol altre producte, no cal que sigui moscatell.
9: No, però aquesta moscatell és d'aquelles molt maques.
7: D'aquelles maques. Mm. O sigui que, a més, molt fa goig de veure.
9: Bueno, sí, però no la veig.
7: Clar, perquè està dins de la cisterna. Clar.
6: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
7: I si no, també dutxar-se en parella, t'estalvies una altra dutxa.
8: Clar.
7: Tot i que jo crec que gastes més aigua si la dutxes en parella.
8: Ah, sí?
7: Home, jo diria que sí, perquè no vas tan ràpid. És a dir, jo em dutxo sol, pim-pam, ja ho tens. Posa'm per ella, cap aquí, cap allà. Bé, és igual, reflexions. Reflexions.
10: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Som dos gats.
1: Ari, baixo una mica la música que no em puc concentrar.
2: No hi ha por. I així, eh? I així et pots concentrar.
1: Para, que em maten.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
3: ¿Está aquí?
4: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
5: Tiene una aptitud muy particular con las radios.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
3: Des d'avui fins al 29 de maig, totes les famílies que ho vulguin es poden preinscriure per optar a alguna de les 188 places que estaran disponibles el curs vinent a les escoles bressol municipals, els Gafarrons i els Corriols. El tràmit s'ha de fer per via telemàtica a través dels canals que ha habilitat l'Ajuntament. Mentrestant, les obres al Vora Mar encara continuen, però això no fa patir l'equip de govern. Aquests dies, la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, es mostrava tranquil·la i també ens deia que ja estan a punt de tancar la licitació de la gestió del centre.
4: Crec que anem endavant, estem tranquils. Potser el tema obres està redreçant una miqueta més, però bueno, hi ha suficient marge.

0: Avui es considera que ja és oficial l'acabament d'una actuació que va començar el juliol de l'any passat amb els treballs de micropilotatge, treballs que es van allargar fins al desembre, quan va començar el muntatge de l'estructura. Tant la primera fase com aquesta segona s'hauran allargat més del que es preveia, i una actuació que havia de durar 4 mesos s'haurà allargat pràcticament 10 mesos. Els treballs que falta fer són l'enjardinament a la mateixa coberta, instal·lar una passera de manteniment i repassar pintura de les encavallades. I a l'espera que les plaques comencin a funcionar, el que sí que podem avançar són les primeres convocatòries públiques a l'espai. Per començar, la inauguració de l'equipament el 31 de maig i, tot seguit, l'acte de lliurament dels ajuts Pepa Maca l'11 de juny i la Fira Ficus el 14 de juny. El grup parlamentari de Sumar al Congrés dels Diputats ha registrat una proposició no de llei per demanar al govern de l'Estat que transfereixi la titularitat de l'edifici de la cooperativa a l'Ajuntament i també que es busquin vies d'ajuda per la seva rehabilitació. N'informa Premià en Comú Podem, que ha impulsat la iniciativa i que recorda l'ús popular que ha tingut aquest edifici d'ençà que va ser construït als anys 20 del segle passat, que considera que es tracta, doncs, d'un patrimoni que ha de tornar a mans de la ciutat. Recordem que, segons va anunciar l'alcalde Rafa Navarro el març passat, recentment el Ministeri d'Hisenda, titular de l'immoble, va oferir a l'Ajuntament la possibilitat de comprar l'edifici i també li va anunciar que hi faria obres de sanejament i consolidació estructural. Comunicat de l'associació Can Sant Pere, on denuncien que l'Ajuntament està avançant unilateralment amb l'enderroc de l'antiga fàbrica sense tenir en compte els acords de col·laboració que tenien subscrits. Concretament afirmen que ja s'han licitat les fases 2 i 3 de l'actuació sense informar-los i encara menys oferir-los l'oportunitat de fer aportacions als plecs. I recorden que l'any 2023 van ser convidats a fer un llistat de propostes que van presentar en un document. L'associació expressa la seva satisfacció per la campanya divulgativa que s'ha impulsat conjuntament, però considera que no s'acompanya de la col·laboració necessària. Un periodista noruec està fent una crida a través de xarxes socials i també dirigint-se a col·lectius concrets del Baix Maresme per obtenir informació sobre un conciutadà seu desaparegut l'any 2006 que hauria estat vist per última vegada a Cabrera de Mar el gener de 2009 i que, per les notícies que s'entenen, solia viure al bosc, probablement en una tenda de campanya. La persona en qüestió es diu Odd Gunnar Isdal i va néixer l'any 1959. D'ençà de la seva desaparició hi ha constància que hauria passat alguna temporada a França i, com diem, també consta que va ser identificat l'any 2009 per la policia local a la gasolinera de Cabrera. El periodista, que es diu Jens Christian Norbe i treballa a la televisió noruega, explica que està ajudant a la família i demana a qui l'hagués pogut veure que li faci arribar referències. La seva crida ja ha motivat múltiples respostes a Facebook, on diversos veïns diuen haver vist algú de característiques semblants, per bé que ningú no mostra cap certesa. Segons la descripció que es fa a l'escrit, Odd Gunnar Isdal és un home força alt, 185 o 190 centímetres, ros i amb els ulls blaus. Els museus presideixen la pàgina de cultura d'avui, Manel Ferrer.
1: Premià de Mar celebrarà aquest cap de setmana el Dia Internacional dels Museus amb activitats culturals marcades per dos moments destacats: la inauguració del nou espai expositiu de Can Manent, la Casa de la Festa, i la recuperació parcial del Museu de l'Estampació després de les obres dels darrers mesos. Dissabte hi haurà l'estrena de l'espai de Can Manent, activitats familiars al Museu de l'Estampació, un recital de guitarres i visites teatralitzades al Museu Romà. La programació continuarà diumenge amb un tast de vins i una visita guiada a la cella binària del Museu Romà. Les tècniques dels museus premianencs Ariadna Rodríguez i Esther Verdún expliquen que aquesta reobertura parcial permetrà recuperar l'activitat cultural al Museu de l'Estampació.
2: Les obres que hi havia a la plaça del museu ja arriben a la seva fi i serà quan, doncs, podem començar a fer activitats. El dissabte farem per la tarda l'activitat d'orientació, la cursa d'orientació, que és una activitat familiar per tot l'exterior del museu, i a les 7 de la tarda farem un recital de guitarres amb l'Escola Municipal de Música.
1: La celebració del Dia Internacional dels Museus s'emmarca enguany sota el lema Museus unint un món dividit.
0: I ara els esports, Marc Rodríguez.
3: La segona cursa de la dona de Premià de Mar ja té data i inscripcions disponibles. Es farà el diumenge 24 de maig a les 10 del matí. Serà un recorregut urbà de 5 quilòmetres amb sortida i arribada a la plaça dels Països Catalans. El preu de la inscripció és de 12 euros i inclou samarreta tècnica, un tiquet per una botifarrada i beguda,

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Els primers pressupostos de Salvador Illa més a prop que mai gràcies a l'impuls del tren orbital. Jordi Fortià.
2: El govern evita parlar de dades, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. Albert Dalmau és el conseller de Presidència.
3: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
0: Quarta jornada de vaga territorial, avui a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Al migdia hi ha hagut manifestacions a Lleida i a la Seu d'Urgell. I en aquests moments el principal punt de la protesta és a la carretera C-16, a l'altura del túnel del Cadí.
2: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que està reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli

0: CAT, que el 15M va acabar amb les majories absolutes.
1: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics, no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicaven les places.
2: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
0: Autors provenients de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. L'autor Kuang Chi-kit presenta dues de les seves obres.
3: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
2: I en esports, Toni Castro, el Vigas s'ha classificat per les semifinals de la Copa de la Reina d'hoquei i es juga a Gijón.
4: L'equip ballesà acaba de perdre 4-2 contra el Benvibre de Lleó, que demà jugarà les semifinals contra el guanyador del Palau Telecable, que comença a les 8. L'altra semifinal la disputaran els dos grans favorits, el Vila-sana i el Fraga. I també demà en futbol el Barça femení juga a la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid i a la Primera Federació penúltima jornada apassionant amb un Sabadell Antequera i un Nàstic Europa.
5: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
6: Bona tarda. Una situació completament del mes de maig, la que estem tenint les últimes hores, però sempre amb un ambient que sí que no és propi d'aquestes dates, molt més fresquet. Aquests ruixats, aquestes tempestes que cauen a moltes comarques i que fins i tot s'han atensat cap a les de Ponent o en alguns racons de Tarragona. En aquests moments, els ruixats més intensos, amb alguns trons, es donen al Maresme, la Selva, Osona, el Mollanès, el Vallès Oriental, també a l'Alt Penedès, cap a l'Urgell, en alguns racons de la Noguera i també de la comarca de l'Anoia. Aquests xàfecs que fins aquesta propera mitjanit aniran succeint-se sobretot a les comarques ja metropolitanes i en alguns racons de l'interior de Tarragona. En canvi, a l'Ebre fa vent i, independentment, núvols ben enganxats a l'Alt Pirineu amb algunes nevades que van caient, cota de 1.500 metres. Atenció, perquè demà al matí els núvols es queixaran força, despertarem amb força sol, però també farà un bon fred per ser un 16 de maig. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
7: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs, per una banda, aturades més o menys habituals, un divendres a la tarda. Per tant, en general, és cert que hi ha força volum de trànsit a les vies que envolten Barcelona i a les seves rondes. Destaca, per exemple, l'AP7. És cert, hi ha uns 6 quilòmetres de lentitud i d'aturades entre Santa Perpètua i Montmeló en sentit nord, en sentit Girona. Això, l'autopista AP7, que en direcció sud també va carregada durant 3-4 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, en aquest cas, sentit sud, sentit Tarragona. A l'extrem nord, de la C58, C33, ara amb molt trànsit d'entrada a Barcelona, més de 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes, sobretot l'autopista C58, va ser carregada a aquesta hora de la tarda. A més, tenim una manifestació que talla l'eix del Llobregat, molta tensió, la C16, el tram de Riu de Cerdanya, C16 tallada en aquest punt de Riu de Cerdanya, en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.

0: Verjos.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat. Notícies en xarxa. Edició vespre.
3: Els primers pressupostos de Salvador Illa, més a prop que mai gràcies a l'impuls del tren orbital.
4: L'acord es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. De fet, els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa.
3: I és que, com dèiem, un dels elements centrals d'aquest acord entre Esquerra i el PSC, possible acord, és l'impuls del tren orbital, un antic reivindicació dels republicans recuperada del període del president José Montilla. Maite Polo.

0: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
1: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
0: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
2: Doncs d'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin o no a bon port. Uns eventuals comptes podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
3: S'ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Segura ha recordat que el 30% d'increment, que ja cobraran aquest mes, suposa molt poc augment a la nòmina.
2: I tot plegat en la quarta jornada de vaga territorial, avui a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Al migdia hi ha hagut manifestacions a Lleida i a la Seu d'Urgell i en aquests moments el principal punt de la protesta és a la carretera C-16, a l'altura del túnel del Cadí, com sentíem ara amb el servei de trànsit. Televisió dels Pirineus, Jofre Figueres, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Som aquí, com comentaves, en aquest punt d'accés a la boca nord del túnel del Cadí, on prop d'un centenar de docents, tant de l'Alt Urgell com de Cerdanya, estan concentrats aquí des de poc passats 6:45 de la tarda en aquesta mobilització que s'està produint en aquest punt, bloquejant això, el trànsit en aquest punt, un tall que s'està produint ara mateix sense incidents. Està previst que s'allargui fins les 9 del vespre, deixant pas als vehicles de manera intermitent. També és això el que han acordat els convocants i que està tenint un caire lúdic ara mateix, també amb càntics, amb diferents pancartes, amb aquest lema, sense condicions dignes no acabarem el curs. Això ho expressen aquests 200 docents que agrupen aquestes dues comarques, que aquest matí també s'han concentrat a la Seu d'Urgell i que ara han vingut cap aquí amb aquesta acció de protesta, que potser és la més intensa que s'ha produït també per part del professorat això els últims mesos. Sí que hi havia hagut concentracions, manifestacions a diferents poblacions, però un tall de carretera com aquest i en un punt també important de mobilitat no hi havia sigut fins ara. Els docents que segueixen aquí ara mateix al costat d'aquesta àrea de servei una mica més endavant del peatge del túnel del Cadí i que esperen seguir aquí durant aquesta propera estona amb aquesta jornada de vaga aquí a l'Alt Pirineu i Aran, que es calcula que ha tingut un seguiment, els sindicats l'han quantificat amb un 50%, el departament amb un 18%, i que el que busca al final és posar pressió en aquesta reunió que tindrà el departament amb els sindicats convocants d'aquestes protestes, la següent reunió aquest dimarts vinent.
2: Moltíssimes gràcies, Jofre. I tot això, la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven mobilitzacions.
3: USPAC, un dels sindicats del cos, considera que la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos.
2: Esther Minguell.
6: Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
7: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, facturant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
6: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: L'OMS no descarta nous casos d'antivirus, però assegura que les mesures de control estan funcionant. A més, asseguren que no hi ha proves que el virus hagi mutat ni que sigui més perillós.
3: Ho ha dit el director general, Tedros Adhanom, que ha tornat a assegurar que el risc d'aquest brot per la població general és baix.
9: L'OMS repeteix que el risc d'aquest brot per la població general és baix i continuarem actualitzant les dades tant com sigui necessari, com avui. S'han notificat 10 casos, inclosos 3 morts, 8 persones amb infecció pel virus confirmada per laboratori i 2 casos probables. No s'ha notificat cap més mort des del 2 de maig.
3: A més, ha confirmat que tots els passatgers de l'Ondius es troben ja en aïllament i complint els períodes de quarantena. Es preveu que el vaixell amarri dilluns als Països Baixos i pel que fa als que encara hi són a bord, es mantenen asimptomàtics.
2: En clau laboral, Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny.
3: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
2: I treballadors de Nestlé de les fàbriques de Reus i Girona s'han concentrat aquest migdia davant les plantes per tal de mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la 1 del migdia, coincidint amb el canvi de torn, a la capital del Baix Camp s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat uns 25. Televisió de Girona, Marc Guibas.
10: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí davant la façana de la nau en contra de l'ERO. Comissions Obreres s'ha reunit avui amb l'empresa i creu que els acomiadaments no estan justificats. Ens ho explica Pablo Esteban, representant de Comissions Obreres.
11: Sí, bueno, la reunió d'avui el que esperem és, lògicament, és avaluar tota la informació que ens ha donat l'empresa. Tenim una bateria de consultes que també volem demanar perquè realment ja hem tingut diverses reunions i estem estudiant aquesta informació. Veiem que hi ha coses que no quadren i el nostre objectiu, primer, ja ho han dit, a la primera reunió, i avui també ho direm a Barcelona, és parar l'ERE, parar aquest ERE i aplaçar-lo més endavant, perquè hi ha també un període d'informació en consulta amb el Comitè Europeu, i són dos conflictes que no podem abordar correctament.
10: D'altra banda, el sindicat també ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització.
3: El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
12: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics, no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicaven les places.
2: I en política local, a Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
3: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, a les que, previsiblement, hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
2: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, situat a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
13: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
14: Tens una alta ocupació, dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre, tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
13: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
2: I de les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major en motiu del gran depart del Tour de França. Serà del 26 de juny al 7 de juliol, amb una programació que inclou més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Tot plegat costarà 460.000 euros a les arques municipals. Carina Bellvé.
15: El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo, una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
16: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat per celebrar des dels barris i amb els barris.
15: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpreses itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour. Tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
2: I encara la ciutat comtal, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de Barcelona.
3: Una norma que manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre altres.
2: Jordi Casino.
17: El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
18: Es tracta, essencialment, d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
17: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
2: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemplars de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro.
19: Al vell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-kit, que presenta dues de les seves obres, La epifania de l'arquitecto i Índigo.
20: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
19: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
2: I museus d'arreu de Catalunya obren les seves portes aquest cap de setmana amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que es commemora dilluns.
3: De moment, aquest dissabte torna a la nit dels museus, de 7 de la tarda a 1 de la matinada. A l'àrea metropolitana, l'edició d'enguany reunirà 94 espais que obriran les seves portes gratuïtament amb una programació que combina concerts, espectacles, tallers i visites guiades. La celebració connecta directament amb el Dia Internacional dels Museus, que es commemora el proper dilluns 18 de maig.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Bigas ha quedat fora de les semifinals de la Copa de la Reina d'Hoquei Patins que s'està disputant a Gijón. L'equip vallesà ha perdut 4-2 contra el Benvibre de Lleó amb 3 gols de Carla Castro i un de Joana Xicota per a les lleoneses i els gols de Marta Borràs i d'Esther Angles pel Bigas. El Benvibre jugarà demà la semifinal contra el guanyador del Palau Telecable que comença ara a les 8 del vespre. L'altra semifinal la disputaran els dos grans favorits, el Vilassana i el Fraga. En futbol, el Barça juga demà a les 7 de la tarda la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera Copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem a la jugadora del Barça, Salma Parayuelo.
3: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
2: Sabadell, Europa i Nàstic disputen demà la penúltima jornada de la Primera Federació amb horari unificat a les 9 del vespre. El Centre d'Esport Sabadell, segon classificat, només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera a la nova Creu Alta. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
4: En el millor dels casos, si l'equip arlequinat complís la seva part i l'Eldense no guanyés l'Atlético Madrileño, hi hauria canvi de líder i el Sabadell arribaria a l'última jornada primer. Ara bé, en el pitjor dels escenaris, els aldencs es podrien proclamar campions demà mateix si s'enduen el seu partit i el Centre d'Esports ensopega. Gairebé un tot o res, i com recorda el davanter Agustín Costia, tot passa per no fallar.
5: La verdad que no lo sé. Lo que nosotros tenemos que pensar es en ganar, que es lo que depende de nosotros. Ganar el partido con Antequera, que es el que viene el fin de semana acá en casa, y luego ya Dios dirá si nos alcanza o no nos alcanza. Nosotros centramos a lo nuestro, a poner el énfasis y el enfoque en ganar el sábado acá en casa y luego veremos.
4: El tècnic Ferran Costa està sancionat, però Kaiser torna amb l'equip. Arbitra el murcià Juan Antonio Campos Salinas i tots els partits de la jornada, incloent-hi aquest Sabadell Antequera, arrenquen demà a les 9 de la nit.
2: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi amb molta necessitat de sumar. De fet, els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir plaça de play-off descens. Escoltem l'entrenador de l'equip grana, Pablo Alfaro.
6: A sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, yo ya, vamos, al míster y a ellos están haciendo, entren en playoff o no entren en playoff, es un temporadón el que ha hecho, o sea que lógicamente lo querrán culminar y yo no tengo ningún problema que lo culminen después de esta Tarragona, que el último partido en casa se queden los puntos, pero lógicamente nosotros aquí nos jugamos la vida. Nos jugamos la vida deportiva, obviamente hablando, y claro, bueno, esto es un partido vital, vital.
2: I a la promoció d'ascens a la Primera Federació, el Reus juga demà a les 6 de la tarda a Ourense el partit de tornada de la semifinal amb el 0-0 de l'anada. I per acabar, un apunt de waterpolo perquè demà Mataró, Sant Andreu i Sabadell es juguen l'accés de la final a 4 de la Champions femenina.
1: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
7: Un lloc per escoltar bé tot.
8: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
9: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia. ja seria doncs, poc fonamentat. No? El Blue Monday s'ha associat a això, no? Doncs a aquesta, que dèiem d'aquestes manipulacions, d'aquestes estratègies, però és innegable que al gener sí que hi ha alguns factors depressògens que existeixen. Eh? Sí que és interessant tenir en compte, com hem començat dient, aquesta perillositat d'interioritzar aquests efectes d'aquesta institucionalització d'aquest dia com el dia més depriment de l'any per poder tenir aquest efecte de que la profecia se cumple. És a dir, si jo sempre el dia pensant que el dilluns és el dia més tard, és que potser jo m'estic condicionant aquell dia, ja se m'ha creuat.
10: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
11: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
12: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
11: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
0: Els primers pressupostos de Salvador Illa més a prop que mai gràcies a l'impuls del tren orbital, Jordi Fortià.
2: El govern evita parlar de dades, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. Albert Dalmau és el conseller de Presidència.
3: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
0: Quarta jornada de vaga territorial avui a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Al migdia hi ha hagut manifestacions a Lleida i a la Seu d'Urgell i en aquests moments el principal punt de la protesta és a la carretera C-16, a l'altura del túnel del Cadí.
2: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
0: Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies del 27 de maig i el 5 de juny.
2: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer.
0: 15 anys després del 15M, moltes de les reivindicacions de la protesta encara s'arrosseguen.
2: Ho adverteix el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que també ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes.
5: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers quan se reivindicaven les places.
0: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
2: Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. L'autor Nou Chiquit presenta dues de les seves obres.
6: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
0: I en esports, Toni Castro, el Vigas ha quedat fora de les semifinals de la Copa de la Reina d'hoquei patins que juga a Gijón.
7: L'equip ballesà ha perdut 4-2 contra el Benvibre de Lleó, que demà jugarà les semifinals contra el guanyador del Palau Telecable, que comença ara a les 8. L'altra semifinal la disputaran els dos grans favorits, el Vilassana i el Fraga. I també demà en futbol el Barça femení juga la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid i a la Primera Federació penúltima jornada apassionant amb un Sabadell Antequera i un Nàstic Europa.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, Plana de Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluismí Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació completament del mes de maig, la que estem tenint les últimes hores, però sempre amb un ambient que sí que no és propi d'aquestes dates, molt més fresquet. Aquests ruixats, aquestes tempestes que cauen a moltes comarques i que fins i tot s'han atensat cap a les de Ponent o en alguns racons de Tarragona. En aquests moments, els ruixats més intensos, amb alguns trons, es donen al Maresme, la Selva, Osona, el Mollanès, el Vallès Oriental, també a l'Alt Penedès, cap a l'Urgell, en alguns racons de la Noguera i també de la comarca de l'Anoia. Aquests xàfecs que fins aquesta propera mitjanit aniran succeint-se sobretot a les comarques ja metropolitanes i en alguns racons de l'interior de Tarragona. En canvi, a l'Ebre fa vent i, independentment, núvols ben enganxats a l'Alt Pirineu amb algunes nevades que van caient, cota de 1.500 metres. Atenció, perquè demà al matí els núvols es queixaran força, despertarem amb força sol, però també farà un bon fred per ser un 16 de maig. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluismí. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Doncs el més important és aquest tall de la C-16 de l'est del Llobregat, ja sortint del túnel a Riu de Cerdanya. Una manifestació talla la via en tots dos sentits de la marxa. Això ja està creant força problemes, no només a la mateixa boca nord del túnel o al tram de Riu de Cerdanya, sinó que més avall de la mateixa C-16 ja es fa una primera selecció, un primer tall. Això està provocant aturades importants entre Guardiola de Berguedà i Bagà, en sentit nord. Per tant, problemes en aquests moments a l'est del Llobregat, com et deies, a causa d'una manifestació a la C-16 a l'altura de Riu de Cerdanya, que talla la via en totes dues direccions. En hora que la resta de la xarxa viària sembla que hi vol millorar el trànsit, però volem repassar l'autopista AP-7, encara amb aturades cada cop més puntuals, però hi són intermitents entre Santa Perpètua i Montmeló, sentit nord, sentit Girona, però també en direcció sud hi ha aturades en aquesta autopista AP-7 entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. A més, a l'extrem nord de Barcelona, a la C58-C33, a l'inici, quan aquestes dues vies se separen, hi ha un vehicle avariat que talla carril. Això està provocant aturades sortint de Barcelona ja des del nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Els primers pressupostos de Salvador Illa, més a prop que mai, gràcies a l'impuls del tren orbital.
4: L'acord es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que els treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. De fet, els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa.
0: I és que, com dèiem, un dels elements centrals d'aquest possible acord entre Esquerra i el PSC és l'impuls del tren orbital, una antiga reivindicació dels republicans recuperada del període del president José Montilla. Maite Polo.
5: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
6: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa per poder articular una major majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
5: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers. Aprofitant en molts casos, vies de la xarxa de Rodalies.
0: Doncs d'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
4: S'hi ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes amb la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
7: Tant de bo, seria una fantasia que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
4: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
0: I tot plegat en la quarta jornada de vaga territorial, avui a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran. Al migdia hi ha hagut manifestacions a Lleida i a la Seu d'Urgell i en aquests moments el principal punt de la protesta és a la carretera C-16 a l'altura del túnel del Cadí. Televisió dels Pirineus, Jofre Figueres, bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs sí, aquí en aquest punt segueix aquest tall que ha començat a 6:45, per tant, ara una mica més d'una hora que s'ha tallat aquesta via. Ja hi ha un bon volum de cotxes acumulat a banda i banda i aquest poc més d'un centenar de docents i també famílies que els acompanyen, que estan aquí també amb un caire lúdic. Ara mateix els trobem aquí ballant, també tocant la gralla. Han vingut des de l'Alt Urgell i des de Cerdanya, fent marxa lenta des de la Seu d'Urgell, en aquest cas, i han arribat fins aquí a poc més de 6:45 de la tarda, on han iniciat aquest tall, en aquest punt que en un dia com avui és transitat de gent que entra i surt de la comarca, també que hi ve a passar el cap de setmana, i que els professors poden fer visible també la seva protesta. Ara fa uns moments han valorat si deixaven passar algun vehicle de manera intermitent. La decisió que han pres ha sigut que mantenien el tall permanent. Per tant, de moment no ha pogut passar cap cotxe per aquí des de l'hora que han iniciat el tall. I de moment tenen previst continuar-lo amb previsió que pugui arribar a durar fins a les 9 de la nit.
0: Moltíssimes gràcies des del túnel del Cadí, des de la C-16. A tot això, la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb els sindicats prins policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven mobilitzacions.
4: USPAC, un dels sindicats del cos, considera que la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos.
0: Esther Minguell.
9: Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
10: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
9: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'OMS no descarta nous casos d'antivirus, però assegura que les mesures de control estan funcionant. A més, també asseguren que no hi ha proves que el virus hagi mutat ni que sigui més perillós.
4: Ho ha dit el director general, Tedros Adhanom, que ha tornat a assegurar que el risc d'aquest brot per la població general és baix.
11: L'OMS repeteix que el risc d'aquest brot per la població general és baix i continuarem actualitzant les dades tant com sigui necessari, com avui. S'han notificat 10 casos, inclosos 3 morts, 8 persones amb infecció pel virus confirmada per laboratori i 2 casos probables. No s'ha notificat cap més mort des del 2 de maig.
4: A més, ha confirmat que tots els passatgers de l'Ondius es troben ja en aïllament i complint els períodes de quarantena. Es preveu que el vaixell amarri dilluns als Països Baixos i, pel que fa als que encara hi són a bord, es mantenen asimptomàtics.
0: En clau laboral, Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny.
4: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
0: I treballadors de Nestlé, de fàbriques de Reus i Girona, s'han concentrat aquest migdia davant les plantes per tal de mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn a la capital del Baix Camp, s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat uns 25. Televisió de Girona, Marc Guibas.
12: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí davant la façana de la nau en contra de l'ERO. Comissions Obreres s'ha reunit avui amb l'empresa i creu que els acomiadaments no estan justificats. Ens ho explica Pablo Esteban, representant de Comissions Obreres.
13: Sí, bueno, la reunió d'avui el que esperem és, lògicament, és avaluar tota la informació que ens ha donat l'empresa. Tenim una bateria de consultes que també volem demanar perquè realment ja hem tingut diverses reunions i estem estudiant aquesta informació. Veiem que hi ha coses que no quadren i el nostre objectiu, primer, ja ho han dit, a la primera reunió, i avui també ho direm a Barcelona, és parar l'ERE, parar aquest ERE i aplaçar-lo més endavant, perquè hi ha també un període d'informació en consulta amb el Comitè Europeu, i són dos conflictes que no podem abordar correctament.
12: D'altra banda, el sindicat també ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol, de Madrid, en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització.
4: El 15M va néixer en plena crisi de manera horitzontal i assembleària i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
14: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics, no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicava en les places.
0: I en política local, a Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
4: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, en les que, previsiblement, hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
0: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona, Catalunya, situat a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
15: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
16: Tens una alta ocupació, dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre, tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
15: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
0: En territori, el Consell General d'Aran i la Generalitat de Catalunya han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès que es xifra en 47 milions d'euros i que comptarà amb 500.000 d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord a què s'havia compromès el president Illa des de l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
17: 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
18: Per al teu costat, que hagués no sigués un nou model de finançament arús, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa, és justut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
19: Avui, finalment,
6: finalment doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
17: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
0: En clau local, Mataró vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la brossa preveu una inversió històrica de 160 milions en 8 anys. Aposta per incrementar el personal i la maquinària i reforça el servei. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
19: Una aposta decidida que busca obrir una nova etapa del servei, redreçar un dels problemes que més preocupa la ciutadania i, sobretot, fer net. La proposta, que es portarà a aprovació en un ple extraordinari aquest dilluns, pretén transformar el model actual per adaptar-lo a les necessitats reals de la ciutat. David Boté, alcalde de Mataró.
20: Estimar Mataró és cuidar-la, és també tenir-la més neta. Sabem que havíem de millorar. Marquem un punt d'inflexió amb un nou contracte, més recursos, en més serveis, més maquinària i més persones.
19: La plantilla experimentarà un increment de 50 operaris, fet que permetrà, per exemple, incrementar les freqüències de les escombrades. A més del personal, la tecnologia serà una altra de les grans aliades. D'una banda, es canviaran tots els contenidors per uns de nous, més grans i antivandàlics. De l'altra, el parc mòbil creixerà amb 8 màquines de neteja d'última generació i la renovació de la resta de vehicles.
0: I a la Ciutat Comtal, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de Barcelona.
4: Una norma que manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre altres.
0: Jordi Casino.
21: El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
22: Es tracta, essencialment, d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
21: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
0: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemplars de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro.
23: Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
24: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
23: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
1: Bona tarda, Lali. El Bigas ha quedat fora de les semifinals de la Copa de la Reina d'hoquei patins que s'està disputant a Gijón. L'equip ballesà ha perdut 4-2 contra el Benvibre de Lleó amb 3 gols de Carla Castro i un de Joana Xicota per les lleoneses i els gols de Marta Borràs i d'Ester Angles pel Bigas. El Benvibre jugarà demà la semifinal contra el guanyador del Palau Telecable que comença ara a les 8. L'altra semifinal la disputaran els dos grans favorits, el Vilassana i el Fraga. En futbol, ben pendents del partit del Barça femení, que jugarà demà a les 7 de la tarda la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera Copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem la jugadora del Barça, Salma Parayuelo.
2: Hemos mentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
1: Sabadell, Europa i Nàstic disputant demà la penúltima jornada apassionant de la primera federació masculina amb horari unificat. Serà a les 9 de la nit. El Centre d'Esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera a la nova Creu Alta, a casa. Escoltem el davanter argentí del Sabadell, Agustín Costea.
5: Poder llenar el estadio, que venga mucha gente, que se sientan identificados con nosotros. Como bien hablamos antes, estamos en el mes de mayo. Las últimas jornadas son ilusionantes, estamos todo el mundo con ganas de ganar en casa el sábado. Mientras más seamos mejor, mientras más nos apoyemos entre nosotros mejor.
1: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona amb molta necessitat de sumar. De fet, els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins, els de la Vila de Gràcia, per mantenir plaça de play-off descens. Escoltem l'entrenador de l'Europa, Adai Benítez.
7: En un moment maco per la història de l'Europa. Crec que per nosaltres és la segon o tercer millor moment de la història. Això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar i només la situació.
1: I a la promoció d'ascens a Primera Federació, el Reus juga demà a les 6 de la tarda a Ourense, a Galícia, el partit de tornada de la semifinal amb el 0-0 de l'anada. Per cert, el Reus ha obtingut la mesura cautelar i podria jugar una hipotètica final del play-off en públic al seu estadi. I diumenge es disputa l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la Segona Federació, que podrem veure en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, a 2:15 del migdia, a l'Hospitalet Badalona, i diumenge a les 6 de la tarda al Vilanova Cornellà. I més futbol, en aquest cas a la Primera Divisió, diumenge, penúltima jornada unificada a les 7 de la tarda. El Girona ara mateix en plaça de descens visita l'Atlètic de Madrid, un Girona que suma 40 punts i l'Espanyol 3 punts per sobre, se la juga a Pamplona.
0: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güella a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Que passin bon cap de setmana. Adéu-siau.
8: Notícies en Xarxa, edició vespre.
25: La xarxa de comunicació local. Tot el que toco.
26: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
27: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
28: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
29: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
30: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
6: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
9: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
10: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
11: Gràcies per escollir-nos.
12: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Des d'avui fins al 29 de maig, totes les famílies que ho vulguin es poden preinscriure per optar a alguna de les 188 places que estaran disponibles el curs vinent a les escoles bressol municipals, els Gafarrons i els Corriols. El tràmit s'ha de fer per via telemàtica a través dels canals que ha habilitat l'Ajuntament. Mentrestant, les obres al Vora Mar encara continuen, però això no fa patir l'equip de govern. Aquests dies, la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, es mostrava tranquil·la i també ens deia que ja estan a punt de tancar la licitació de la gestió del centre.
2: Crec que anem endavant, estem tranquils. Potser el tema obres està redreçant una miqueta més, però bueno, hi ha suficient marge. El tema obres està encaminadíssim, el tema licitació ja està pràcticament tancat.
1: En relació a l'externalització d'aquest servei i a les crítiques que han fet alguns grups, Busquets admetia que molt probablement hi pot haver un greuge comparatiu amb la plantilla dels Gafarrons, que és personal municipal, però advertia que si no s'hagués fet així, l'escola no hauria pogut obrir al setembre i no descartava que la fórmula es pugui revisar quan s'extingeixi el contracte actual. Avui es fa l'acte de recepció de la pèrgola fotovoltaica de la plaça Salvador Moragues, tot i que falta enllestir alguns detalls i faltarà també posar en marxa l'equipament fotovoltaic. Avui es considera que ja és oficial l'acabament d'una actuació que va començar el juliol de l'any passat amb els treballs de micropilotatge, treballs que es van allargar fins al desembre, quan va començar el muntatge de l'estructura. Tant la primera fase com aquesta segona s'hauran allargat més del que es preveia i una actuació que havia de durar 4 mesos s'haurà allargat pràcticament 10 mesos. Els treballs que falta fer són l'enjardinament a la mateixa coberta, instal·lar una passera de manteniment i repassar pintura de les encavallades. I a l'espera que les plaques comencin a funcionar, el que sí que podem avançar són les primeres convocatòries

0: d'ençà que va ser construït als anys 20 del segle passat, que considera que es tracta, doncs, d'un patrimoni que ha de tornar a mans de la ciutat. Recordem que, segons va anunciar l'alcalde Rafa Navarro el març passat, recentment el Ministeri d'Hisenda, titular de l'immoble, va oferir a l'Ajuntament la possibilitat de comprar l'edifici i també li va anunciar que hi faria obres de sanejament i consolidació estructural. Comunicat de l'associació Can Sant Pere, on denuncien que l'Ajuntament està avançant unilateralment amb l'enderroc de l'antiga fàbrica sense tenir en compte els acords de col·laboració que tenien subscrits. Concretament afirmen que ja s'han licitat les fases 2 i 3 de l'actuació sense informar-los i encara menys oferir-los l'oportunitat de fer aportacions als plecs. I recorden que l'any 2023 van ser convidats a fer un llistat de propostes que van presentar en un document. L'associació expressa la seva satisfacció per la campanya divulgativa que s'ha impulsat conjuntament, però considera que no s'acompanya de la col·laboració necessària. Un periodista noruec està fent una crida a través de xarxes socials i també dirigint-se a col·lectius concrets del Baix Maresme per obtenir informació sobre un conciutadà seu desaparegut l'any 2006, que hauria estat vist per última vegada a Cabrera de Mar el gener de 2009 i que, per les notícies que s'entenen, solia viure al bosc, probablement en una tenda de campanya. La persona en qüestió es diu Odd Gunnar Isdal i va néixer l'any 1959. D'ençà de la seva desaparició, hi ha constància que hauria passat alguna temporada a França, i, com diem, també consta que va ser identificat l'any 2009 per la policia local a la gasolinera de Cabrera. El periodista, que es diu Jens Christian Norbe i treballa a la televisió noruega, explica que està ajudant a la família i demana a qui l'hagués pogut veure que li faci arribar referències. La seva crida ja ha motivat múltiples respostes a Facebook, on diversos veïns diuen haver vist algú de característiques semblants, per bé que ningú no mostra cap certesa. Segons la descripció que es fa a l'escrit, Odd Gunnar Isdal és un home força alt, 185 o 190 centímetres, ros i amb els ulls blaus. Els museus presideixen la pàgina de cultura d'avui, Manel Ferrer.
1: Premià de Mar celebrarà aquest cap de setmana el Dia Internacional dels Museus amb activitats culturals marcades per dos moments destacats: la inauguració del nou espai expositiu de Can Manent, la Casa de la Festa, i la recuperació parcial del Museu de l'Estampació després de les obres dels darrers mesos. Dissabte hi haurà l'estrena de l'espai de Can Manent, activitats familiars al Museu de l'Estampació, un recital de guitarres i visites teatralitzades al Museu Romà. La programació continuarà diumenge amb un tast de vins i una visita guiada a la cella binària del Museu Romà. Les tècniques dels museus premianencs Ariadna Rodríguez i Esther Verdún expliquen que aquesta reobertura parcial permetrà recuperar l'activitat cultural al Museu de l'Estampació.
2: Les obres que hi havia a la plaça del museu ja arriben a la seva fi i serà quan, doncs, podem començar a fer activitats. El dissabte farem per la tarda l'activitat d'orientació, la cursa d'orientació, que és una activitat familiar per tot l'exterior del museu, i a les 7 de la tarda farem un recital de guitarres amb l'Escola Municipal de Música.
1: La celebració del Dia Internacional dels Museus s'emmarca enguany sota el lema Museus unint un món dividit.
0: I ara els esports, Marc Rodríguez.
3: La segona cursa de la dona de Premià de Mar ja té data i inscripcions disponibles. Es farà el diumenge 24 de maig a les 10 del matí. Serà un recorregut urbà de 5 quilòmetres amb sortida i arribada a la plaça dels Països Catalans. El preu de la inscripció és de 12 euros i inclou samarreta tècnica, un tiquet per una botifarrada i beguda, així també com altres sorpreses que han preparat des de l'organització. L'acte, organitzat per les Catrines, l'Ajuntament i Chevensports, ja té inscripcions obertes. Us hi podeu inscriure al web chevensports.com/la-cursa-de-la-dona-premià-de-mar.
0: Tanquem amb el temps. Divendres plujós i amb baixada de temperatures mínimes de 12 graus i màximes de 15. Demà la cosa canvia radicalment. Sol i temperatures que es recuperen i podem arribar als 17 graus. Diumenge tornen els núvols. Potser també algun ruixat anecdòtic.
4: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
6: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa. Molt benvingut al club. Ja estàs viatjant per la màquina del temps. A l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres? Algú va dir... L'optimisme és la fe que condueix a l'èxit. Res es pot fer sense esperança ni confiança. Confiem que aquí t'hi trobis molt a gust i que fins i tot, si és possible, tot i que potser només sigui momentàniament, t'oblidis de tot allò que ara mateix et preocupa. Ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Miraré per sol·licitar-te una cançó d'un senyor que es deia Franco Battiato. I la cançó era Centro di Gravità Permanente.
1: Ah, aquí la tens, i a més, enregistrada en directe.

0: i aquest centre de gravitat permanente acostumava a tancar els seus concerts en un ambient de festa, de participació del públic. Es va publicar originalment en italià el 1981 dins de l'àlbum La voce del padrone, La veu del mestre. A Espanya es va publicar 4 anys més tard, el 1985, i també en castellà. Battiato va ser una personalitat eclèctica i original. Havia nascut a Riposto, Catània, el 1945, i ens deixava a Milo el 2021. Els seus primers anys va ser guitarrista i pianista en restaurants, organista en cerimònies religioses, programes de ràdio i televisió. Els seus primers sous els va invertir en gravar discos dels que feia poques còpies per repartir per emissores de ràdio. Però els que em coneixeu una mica també sabeu que em resulta molt difícil escoltar només una del Battiato. Permeteu-me una segona, i en aquest cas no l'escollo jo. La va escollir un dels nostres convidats il·lustres, el gran Jaume Sisa. M'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
1: Ostres, doncs és una pregunta molt difícil aquesta, tu, perquè no et sabria dir. Hi ha tantes cançons que m'agraden i que m'agradaria haver escrit que em costa molt. Mira, no sé, qualsevol cançó del Battiato, de Franco Battiato. Per exemple, una que es diu L'Animale, que parla de l'animal que porta dintre, de que no li deixa viure perquè les passions se l'emporten, i en fi, és una cançó preciosa.
0: Moltes gràcies.
1: Vale, gràcies.

una autèntica preciositat. La cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, el cantautor més galàctic, Jaume Sisa, El animal de Batiato, que comença dient: vivir no es complicado si puedes renacer después y cambiar algunas cosas. ¿Anem al cinema? Vinga, ja hi som. Aquesta música de Dave Grusin ens porta a una banda sonora, Enamorarse. Posa't en contacte amb el programa. Pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Amb qualsevol excusa, explica'm coses. Per aquesta secció, digue'm una cançó o un tema instrumental d'una banda sonora que t'hagi agradat especialment. No necessàriament la pel·lícula, els actors, la interpretació, el guió, sobretot la música, sigui la instrumental o la cançó de la pel·li. Vols col·laborar? Moltes gràcies per el temps que ens dediques i per escoltar-nos. L'amic Ramon Castells Mayor, de Barcelona, el gran especialista en versions, el que va, a través de les seves col·laboracions, fer-nos pensar que podíem dedicar un espai més o menys fixe a les versions que encara posem en pràctica, ara ens diu: hola, Albert, per l'espai de les bandes sonores, se m'ha ocorregut el tema de la pel·lícula El cantor de jazz, Amèrica, de Neil Diamond, de 1980, que, si no estic equivocat, és un remake. Gràcies i una abraçada, amic Ramon Castells. Doncs sí, efectivament, i a més, coincideix una altra amiga comunicant, en aquest cas es diu Àngels López Camps, que també vol escoltar la cançó de The Jazz Singer.

Realment és una cançó brillant. Per això la va utilitzar per la seva campanya de publicitat una famosa marca de cigarretes, aquella que el seu eslògan, si no recordo malament, era el genuino sabor americano. Això quan per televisió es podia fer publicitat de tabac. Fa alguns anys. Bueno, fa molt temps de quasi tot. Que bo, Neil Diamond. Efectivament, amic Ramon i també Àngels López, que heu demanat aquesta cançó, la primera versió del cantor de jazz o de jazz singer es va estrenar el 1927 i va passar a la història com el primer llargmetratge sonor, amb so sincronitzat. Per cert, que aviat farà 100 anys de tot això, no? Però voldria fer un parèntesi. Després es va fer el remake en el que Neil Diamond feia d'actor protagonista. Era un cantant jueu que desafia el seu pare per triomfar a la música pop. Va ser el 1981 en una pel·lícula dirigida per Richard Fleischer. Però aquest és un parèntesi a la secció de les bandes sonores. Bueno, d'alguna manera, aquesta és una banda sonora de ràdio. És que de Neil Diamond també em costa molt escoltar només una. Si em permets, Coco. Segurament a molts oients ara mateix li han entrat com una mena de pessigolles a les neurones, perquè feia temps que no escoltava aquesta sintonia, que durant anys i panys va utilitzar el meu benvolgut company José Luis Fernández Abajo per als seus programes esportius i retransmissions esportives. Era un crac. I anunciava cacaolat. D'aquesta manera, més o menys, eh? I aquesta sintonia que ell va escollir va ser un dels secrets més ben guardats de la ràdio que es feia a Barcelona a finals dels anys 70 i dels 80, perquè ni els que treballàvem allà, a Radio Reloj, de Radio España de Barcelona, cadena catalana, que es deia tot això, aquella famosa emissora, és més fàcil dir l'emissora de les Rambles, perquè era l'única que estava a les Rambles de Barcelona. Això estava amb una cinta que deia Sintonia Fernández Abajo, sense més dades. Vam tardar molt en averiguar que en realitat és un tema, una versió instrumental de la gran orquestra de Percy Faith, d'un tema original de Neil Diamond que escoltem en directe i que també és espectacular. Crunchy, Granola Sweet.

0: 와.
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Però el piano, on és el piano, Montse?
1: El programa revival de l'Albert Malla.
2: Aquí està el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també per la tele i a molts amics que, per el que sigui, per diverses circumstàncies, tenen a mà un aparell de televisió però no tenen una ràdio. Un transistor, una paraula malauradament en desús que tanta felicitat ens va proporcionar. Perquè quan es va inventar el transistor, la ràdio va deixar de ser estàtica. Us en recordeu que estava a dalt d'una prestatgeria? Era com un altar. Sí, però pesaven molt, anaven en corrent, no te la podies endur del menjador de casa o de la cuina. Però quan va arribar el transistor, la ràdio es va convertir en portàtil i ens l'emportàvem a la platja o a la muntanya, allà on el coco t'acompanya. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar a la plataforma iVox.com, entre d'altres, com YouTube o Apple, iTunes, i també a moltes webs de les emissores que emeten el programa. I així anem amb tu allà on vagis. Quan condueixes, quan passeges, quan voles. Estem a la secció de les bandes sonores i ens escriu la Cinta des de Tortosa. Tenim un record molt afectuós per tota la gent de Tortosa i de les Terres de l'Ebre en general, que durant diversos anys van venir a compartir la festa d'aquest programa, precisament l'últim dia, l'última nit de les festes de la Cinta de Tortosa. Ella es diu Cinta i en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: m'agradaria molt a les bandes sonores escoltar 1492 d'Evangelis. Doncs t'ho agraeixo, perquè quan va sortir aquest disc jo programava la música d'una emissora musical les 24 hores del dia i la vaig incloure perquè s'anés posant de tant en tant, però després va passar directament a l'oblit. I és una llàstima, així que t'agraeixo que t'hagis recordat, perquè, a més, Vangelis també era molt gran.

Corria 1992, un any que a molts ens ha quedat una miqueta gravat. Vull dir que és de fàcil record, perquè, clar, es van celebrar les Olimpiades a Barcelona i a Catalunya. Però hi havia altra gent que celebraven 500 anys de la conquesta d'Amèrica. I aquesta pel·lícula es va estrenar aquell any 1992 amb el títol de La conquista del paraíso. Però la música, que el que a nosaltres ens interessa, era de Vangelis. La pel·lícula la va dirigir Ridley Scott i la van protagonitzar Gerard Depardieu i Sigourney Weaver. Vangelis, que, com sabeu, va treballar al costat de Demis Roussos fent autèntiques obres mestres amb el grup Aphrodite Child a principis dels anys 70, havia nascut a Grècia el 1943 i va marxar a París el 2022. Gràcies, Cinta. Petonet, Tortosa. La Rosa i la Marta ens diuen en el seu correu: ens agradaria escoltar Love Kills de la pel·lícula Metropolis i també alguna cançó de la banda sonora de la pel·li The Commitments. Gràcies, salut i música, Rosa i Marta. I afegiria salut, música i bona ràdio. Mira, com que Love Kills va sonar fa poc, escoltem els The Commitments. Una pel·lícula que vaig tenir l'ocasió de preestrenar perquè els meus oients d'aleshores fossin els primers en veure-la al cine.

L'Hotel Sally, un dels clàssics del rock que versionen a la pel·lícula Els Commitments, que tinc entès que era un grup fictici, però degut a l'èxit de la pel·lícula van començar a fer actuacions en directe. La pel·li es va estrenar el 1991, llavors jo feia un programa de cine i vaig tenir l'ocasió, aquesta com tantes d'altres, de fer una preestrena només pels meus oients, perquè fossin els primers en veure-la. I m'ha agradat molt, Rosa i Marta, que us en recordeu de Commitments, que està sonant per primera vegada al programa. I si em permeteu, cullerada d'aquest espai del cine, que és de Forrest Gump, que tenia una banda sonora estupenda, a banda de ser una pel·lícula molt bona. I era d'un vell amic, Bob Seger, nascut a Detroit, Michigan, el 1945. Against the Wind, contra el vent. M'encanta.

0: Against the wind. Against the wind. I'm still running against the wind. Contra el vent. Against the wind. Que Bob Seger i la seva Silver Ballet Band va publicar el 1980. Però que està aquí sonant a l'espai de les bandes sonores, perquè va ser una de les boníssimes cançons de la banda sonora original de Forrest Gump. Estrenada el 1994, dirigida per Robert Zemeckis, i que va rebre 6 Oscars. Sí, el protagonista era Tom Hanks. Digue'm quina cançó de pel·lícula o quin tema instrumental de pel·lícula t'ha agradat més. Digue-m'ho per correu electrònic. M'envies un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Algú va dir: no és el petó, és qui t'ho fa. No és el missatge, és qui t'ho envia. No és la cançó, és a qui et recorda.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Amb moltes cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Has connectat amb el Coco.
2: Caminos de la tierra que los hombres trazan, caminos que otros hombres borrarán.
0: Un amic oient fa molts anys ens va proposar que preguntéssim al personal masculí, en aquest cas. Això és una mica discriminatori. Quina cançó els hi recordava la seva mili? Però, en fi, les noies no fèieu la mili, però a vegades havíeu de patir-la gairebé igual que els que la feien, perquè estàveu molt de temps separades del vostre noviete, no? Em sembla que va haver-hi un temps que us obligaven a fer, com es deia, allò, servicio social, no ho sé. Bueno, aquí som músics, i aquest espai, com tots els altres, estan oberts sempre que, a veure, hi ha gent que ens escolta amb molt de retard, en diferit, gent que s'incorpora, i per això no hi ha cap problema. Per exemple, en Josep Maria Gras Bonada ens diu: benvolgut, Albert. Gràcies per l'afecte. M'agrada la cançó de Gilbert O'Sullivan, Why, per què? De desembre de 1973, per la seva música nostàlgica. Al gener de 1974 vaig anar a la mili i, en sentir-la, em rememorava l'assassinat de Salvador Puig Antich de la meva edat. Havia nascut el 1948. Tampoc escolto aquesta cançó a cap altra emissora. Ah, és que aquí al Coco sovint escoltareu cançons que pràcticament ja no sonen enlloc. Diu en Josep Maria: així que es podria incloure com una de les meves cançons de la mili. Altres títols que se m'acudeixen d'aquesta època: Waterloo, Por el amor de una mujer, Denis Russos, En la fiesta de Blas, que els meus companys canviaven per La fiesta de Gras. Ah, clar, perquè tu et dius Gras de primer cognom. Diu: La fiesta de Blas, una cançó odiada per mi. I moltes altres. La cançó Guai en qüestió, més endavant vaig baixar la lletra que em va traduir una professora i veig que està plena de retrets. Bé, ho deixo aquí i et saludo cordialment. És curiós, Josep Maria, perquè fa algun temps, no et podria dir quan, perquè el temps va molt de pressa i fa molt de temps de quasi tot, oi? Vam fer un petit recitalillo de Gilbert O'Sullivan, però no vam posar Guai. I a poc temps es van exclamar alguns oients que per què ens havíem deixat Guai, home, perquè no tenim temps de posar tota la discografia, però en aquell moment la vam posar, eh? Vam posar Guai, com farem ara mateix, i moltes gràcies per el temps que ens has dedicat.

0: Guai. Una cançó guai, en la que Gilberto Sullivan es pregunta el perquè de moltes coses. Per què ets tan cruel amb mi? Per què dius que no m'abraça res? Ningú hauria de ser tan fred. És que no m'estimes? Per què sempre he de plorar? Per què no vols venir amb els meus amics? M'estàs trencant el cor. Desembre 1973, estiu 10 anys més tard, del 83. Un amic meu assegura que només sentir aquestes primeres notes, els primers segons d'aquesta cançó, t'entra un bon rotllo, un somriure que dibuixes al teu rostre. Segurament és així. La posem com a introducció a un correu electrònic dedicat als autos de xoc. Un espai com moltes cançons, que va i ven. Bon vent i barca nova. No, que va i torna, vull dir, va i ven, sí. Ai.
1: We are walking like in a dolce vita. This time we got it right.
0: Hi van participar molts amics.
1: We are living like in a dolce vita.
0: Seguim pensant que hi ha bons records de l'època que anàvem als autos de xoc. Un dels seus reclams era posar les últimes novetats discogràfiques i amb uns bons bafles, amb unes llums psicodèliques. En fi, que allò era el més semblant a una discoteca quan encara no teníem edat per anar a la discoteca. Bueno, el meu amic Ryan Paris va fer història amb aquesta cançó, la més ballada, la més radiada, l'estiu de 1983. Des de Bellver de Cerdanya ens escriu la Montse Escala, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: bones, aquesta proposta de la música dels autos de xoc em sembla genial. Oh, ja la vam fer fa molt de temps, però potser tu no estaves en sintonia, Montse, eh? Diu: jo dels autos de xoc recordo la Dolce Vita i també els Bonnie M. Doncs farem una cosa. Com que la Dolce Vita va sonar fa poc a l'espai Els Més Ballats de la Història, escoltarem els Bonnie M, que va ser un altre fenomen de laboratori creat per Frank Farian, amb diversos components, alguns que cantaven, altres que donaven la cara, però la veritat és que han passat quasi 50 anys i encara omple la pista de les nostres sessions Revival i encara agrada a gent de totes les edats. Bonnie M ha tingut remescles, remixes de tota mena, amb més o menys fortuna. Però farem una cosa. Mira, quan portaven 6 anys d'èxits, la seva companyia discogràfica ens va fer arribar un popurri, un medley, de promoció a les emissores de ràdio, que no es va arribar a comercialitzar. Doncs sonava així, i l'estrenem avui, malgrat el temps transcorregut.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Des d'avui fins al 29 de maig, totes les famílies que ho vulguin es poden preinscriure per optar a alguna de les 188 places que estaran disponibles el curs vinent a les escoles bressol municipals, els Gafarrons i els Corriols. El tràmit s'ha de fer per via telemàtica a través dels canals que ha habilitat l'Ajuntament. Mentrestant, les obres al Vora Mar encara continuen, però això no fa patir l'equip de govern. Aquests dies, la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, es mostrava tranquil·la i també ens deia que ja estan a punt de tancar la licitació de la gestió del centre.
2: Crec que anem endavant, estem tranquils. Potser el tema obres està redreçant una miqueta més, però bueno, hi ha suficient marge. El tema obres està encaminadíssim, el tema licitació ja està pràcticament tancat.
1: En relació a l'externalització d'aquest servei i a les crítiques que han fet alguns grups, Busquets admetia que molt probablement hi pot haver un greuge comparatiu amb la plantilla dels Gafarrons, que és personal municipal, però advertia que si no s'hagués fet així, l'escola no hauria pogut obrir al setembre i no descartava que la fórmula es pugui revisar quan s'extingeixi el contracte actual. Avui es fa l'acte de recepció de la pèrgola fotovoltaica de la plaça Salvador Moragues, tot i que falta enllestir alguns detalls i faltarà també posar en marxa l'equipament fotovoltaic. Avui es considera que ja és oficial l'acabament d'una actuació que va començar el juliol de l'any passat amb els treballs de micropilotatge, treballs que es van allargar fins al desembre, quan va començar el muntatge de l'estructura. Tant la primera fase com aquesta segona s'hauran allargat més del que es preveia i una actuació que havia de durar 4 mesos s'haurà allargat pràcticament 10 mesos. Els treballs que falta fer són l'enjardinament a la mateixa coberta, instal·lar una passera de manteniment i repassar pintura de les encavallades. I a l'espera que les plaques comencin a funcionar, el que sí que podem avançar són les primeres convocatòries públiques a l'espai. Per començar, la inauguració de l'equipament el 31 de maig i, tot seguit, l'acte de lliurament dels ajuts Pepa Maca l'11 de juny i la Fira Ficus el 14 de juny. El grup parlamentari de Sumar al Congrés dels Diputats ha registrat una proposició no de llei per demanar al govern de l'Estat que transfereixi la titularitat de l'edifici de la cooperativa a l'Ajuntament i també que es busquin vies d'ajuda per la seva rehabilitació. N'informa Premià en Comú Podem, que ha impulsat la iniciativa i que recorda l'ús popular que ha tingut aquest edifici de

0: afirmen que ja s'han licitat les fases 2 i 3 de l'actuació sense informar-los i encara menys oferir-los l'oportunitat de fer aportacions als plecs. I recorden que l'any 2023 van ser convidats a fer un llistat de propostes que van presentar en un document. L'associació expressa la seva satisfacció per la campanya divulgativa que s'ha impulsat conjuntament, però considera que no s'acompanya de la col·laboració necessària. Un periodista noruec està fent una crida a través de xarxes socials i també dirigint-se a col·lectius concrets del Baix Maresme per obtenir informació sobre un conciutadà seu desaparegut l'any 2006 que hauria estat vist per última vegada a Cabrera de Mar el gener de 2009 i que, per les notícies que s'entenen, solia viure al bosc, probablement en una tenda de campanya. La persona en qüestió es diu Odd Gunnar Isdal i va néixer l'any 1959. D'ençà de la seva desaparició, hi ha constància que hauria passat alguna temporada a França i, com diem, també consta que va ser identificat l'any 2009 per la policia local a la gasolinera de Cabrera. El periodista, que es diu Jens Christian Norbe i treballa a la televisió noruega, explica que està ajudant a la família i demana a qui l'hagués pogut veure que li faci arribar referències. La seva crida ja ha motivat múltiples respostes a Facebook, on diversos veïns diuen haver vist algú de característiques semblants, per bé que ningú no mostra cap certesa. Segons la descripció que es fa a l'escrit, Odd Gunnar Isdal és un home força alt, 185 o 190 centímetres, ros i amb els ulls blaus. Els museus presideixen la pàgina de cultura d'avui, Manel Ferrer.
1: Premià de Mar celebrarà aquest cap de setmana el Dia Internacional dels Museus amb activitats culturals marcades per dos moments destacats: la inauguració del nou espai expositiu de Can Manent, la Casa de la Festa, i la recuperació parcial del Museu de l'Estampació després de les obres dels darrers mesos. Dissabte hi haurà l'estrena de l'espai de Can Manent, activitats familiars al Museu de l'Estampació, un recital de guitarres i visites teatralitzades al Museu Romà. La programació continuarà diumenge amb un tast de vins i una visita guiada a la cella binària del Museu Romà. Les tècniques dels museus premianencs Ariadna Rodríguez i Esther Verdún expliquen que aquesta reobertura parcial permetrà recuperar l'activitat cultural al Museu de l'Estampació.
2: Les obres que hi havia a la plaça del museu ja arriben a la seva fi i serà quan doncs, podem començar a fer activitats. El dissabte farem per la tarda l'activitat d'orientació, la cursa d'orientació, que és una activitat familiar per tot l'exterior del museu, i a les 7 de la tarda farem un recital de guitarres amb l'Escola Municipal de Música.
1: La celebració del Dia Internacional dels Museus s'emmarca enguany sota el lema Museus unint un món dividit.
0: I ara els esports, Marc Rodríguez.
3: La segona cursa de la dona de Premià de Mar ja té data i inscripcions disponibles. Es farà el diumenge 24 de maig a les 10 del matí. Serà un recorregut urbà de 5 quilòmetres amb sortida i arribada a la plaça dels Països Catalans. El preu de la inscripció és de 12 euros i inclou samarreta tècnica, un tiquet per una botifarrada i beguda, així també com altres sorpreses que han preparat des de l'organització. L'acte, organitzat per les Catrines, l'Ajuntament i Cheven Sports, ja té inscripcions obertes. Us hi podeu inscriure al web chevensports.com/la-cursa-de-la-dona-premià-de-mar.
0: Tanquem amb el temps. Divendres plujós i amb baixada de temperatures mínimes de 12 graus i màximes de 15. Demà la cosa canvia radicalment. Sol i temperatures que es recuperen i podem arribar als 17 graus. Diumenge tornen els núvols. Potser també algun ruixat anecdòtic.
4: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
6: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
7: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu estiguis en connexió. Tant si ets dels habituals, això es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993, com si t'acabes d'incorporar, com si ens has descobert com per casualitat passejant per el dial o potser navegant per internet.

0: algú va dir: el sentit de la vida és no oblidar-se de viure-la. Així de senzill. Posa-ho en pràctic, Coco. I col·labora, que ja saps que això ho fem junts.
1: Hola, em dic Maite i truco des d'un poble petit de l'Aragó. Fa només 3 setmanes que us escolto i m'agrada el vostre programa. M'agradaria escoltar alguna de l'Andrés Dobarro.

0: Aquest va ser el primer gran èxit d'Andrés Dobarro. O Tren. De 1970. Però situem la circumstància. Bé, d'entrada, me n'alegro molt que una amable amiga comunicant des de l'Aragó no tan sols ens escolti des de fa poc, sinó que, a més, se'n recordi d'Andrés Dobarro, perquè amb ell no es va fer gaire justícia. A nosaltres ens agradava molt, érem uns crios, però jo crec que en el seu moment, època franquista, va ser una petita revolució dels altres idiomes de l'estat espanyol. Sempre es potenciava que aquí tinguéssim només un idioma únic. Bueno, per una banda, va Serrat i sorprèn a última hora, després d'haver estat promocionat i escollit per Ràdio Televisió Espanyola per representar-nos al Festival d'Eurovisió, el 1968, quan cada país enviava el millor de cada casa. Enviava a gent molt consolidada. I Serrat, a l'últim moment, va dir: si no se'm permet cantar en català, doncs no vull sortir al Festival d'Eurovisió. I ell ja ens ha dit en moltes entrevistes que es va imaginar que li dirien que no. La veritat és que avui en dia encara no s'ha cantat en català al Festival d'Eurovisió. No, potser ho hagués aconseguit Andorra, però em sembla que no va passar mai a la final, no? Bueno, paral·lelament, aquí teníem el fenomen irrepetible de la nova cançó. Cantautors que cantaven en català no tan sols cançons protestes que difícilment passaven la censura o que havien de modificar perquè passessin la censura, sinó cançons d'amor, cançons de tot tipus, però interpretades en català. I resulta que això es va veure com una protesta oficial al franquisme i van triomfar arreu de l'Estat. Els cantautors van omplir teatres i universitats a Madrid i altres llocs, i els seus discos es venien. Cançó de matinada de Serrat va ser número 1 a les llistes de supervendes i també va sonar a los 40 principales. Això ara també és bastant impensable, eh? Que una cançó interpretada en català triomfi a la resta de l'Estat. O sigui que algunes coses han canviat per anar pitjor, segurament. Bueno, i en aquest context no tan sols van sorgir cantautors en castellà, sinó cantautors en euskera, que no van tenir tanta sort, com Andrés Dobarro, en aquest aspecte, que va decidir per cantar en gallec. I va fer aquesta cançó, Tren, que era comercial, i va ser supervendes. Andrés, després de fer de locutor, va morir amb només 42 anys i va morir arruïnat i oblidat. Jo voldria ara escoltar un altre d'ell, però tenint un record també per la ràdio que jo vaig mamar. Una companya va dir: la ràdio que et va parir. Bueno, és una miqueta, sí. En aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, oi? Principis dels anys 70, Barcelona estava considerada la ciutat de l'estat espanyol on es feia millor ràdio, més innovadora, més moderna, amb unitats mòbils al carrer, preguntant sense filtre què opinaven de diferents temes als ciutadans que anaven pel carrer i es trobaven al micro de cop i volta. Bueno, però musicalment hi havia muntadors musicals molt bons. Recordo, per exemple, a Ràdio Peninsular Ángel Pardo o a Ràdio Barcelona Manolo Cornejo, que, com que era habitual que moltes cançons estrangeres tinguessin una adaptació al castellà, amb dos tocadiscos, amb un posaven, per exemple, la versió original anglesa o francesa o italiana, i en el tocadiscos dos posaven la versió al castellà. I en directe anaven barrejant les dues versions. Doncs ara, això és el que faré jo ara mateix, però amb Andrés Dobarro. Perquè hi ha una balada molt maca que es diu Meu Amor, que em sembla que va ser la única cançó seva que va publicar en gallec i en castellà. A veure què tal em surt això. Plat número 1 en castellà, plat número 2 en gallec.
1: Amor mío, ayer te fuiste lejos de mi lado. Fuiste más lejos de lo que para mí es posible ir. Y yo quedé solo. Estoy triste, mi amor, aquí, acariciado por la noche que tantas veces abrigó nuestros sueños. Y que a las 7 o a las 6 de la mañana se marchará también. Entonces ya no habrá nadie en el mundo que entienda mi nostalgia.

0: Ah, bueno, doncs no ha sortit malament, oi? El record per Andrés Dobarro i una curiositat per aquests amics oients que són col·leccionistes o de coses rares, diguem, o minoritàries. Andrés Dobarro va arribar a protagonitzar una pel·lícula. Llavors també estava bastant de moda que quan algú triomfava en la música aprofitessin el tirón per fer un guió normalment fluix. No tan sols a Espanya, per exemple, les pel·lícules d'Elvis Presley cinematogràficament són bastant fluixes, oi? Bueno, doncs Andrés Dobarro, no sé si es podrà recuperar, a YouTube hi ha fragments, va protagonitzar la pel·lícula En la red de mi canción. I sabeu quina era la protagonista femenina? Conchita Velasco. Ell anava al darrere, sí, sí, representa a la pel·lícula. I allà surten els seus èxits d'aquell moment, els dos que hem escoltat, O tren i Meu amor. També al costat de Concha Velasco i d'Andrés Dobarro sortien Casen, Rafael Aparicio, Antonio Ozores. La pel·lícula la va dirigir Mariano Ozores. En la red de mi canción, de 1971. Una autèntica raresa del teu amic el Coco.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Aquest va ser un dels grans èxits de la genial Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields, que aquí es va dir Campos de Algodón. Bueno, ja sabeu que aquí en el programa, tradicional i històricament, els Creedence sonen com si fossin l'última novetat mundial. Perquè no passa gaire temps sense que algun amic ens ho demani.

I recordo que als anys 70, amb un amic, evidentment no existia res del que tenim ara, ni Google, ni traductors, ni res d'això. Doncs amb el nostre diccionari vam voler traduir el nom, perquè ens semblava curiós, no? Creedence Clearwater Revival. I vam arribar a la conclusió que volia dir Credencial Agua Clara Revivida. Bé, però anys més tard ens vam enterar de l'origen del nom. Just got home from Illinois, locked the front door. El nom de la banda és una combinació del nom d'un amic de Tom Fogerty. L'amic es deia Creedence New Ball. Van modificar el Creedence per Creedence com el credo. En aquest cas, amb dues es, Creedence. Aquest senyor, aquest amic, era un comercial d'aigua embotellada. Per això, el Clearwater, que ve a continuació. És a dir, aigua clara. I finalment el compromís de posar de nou en marxa el grup, després que els seus membres s'haguessin dispersat, van afegir el Revival. Una altra curiositat del teu amic del Coco, una altra raresa. La primavera de 1973, quan encara teòricament existien els Creedence, John Fogerty, el seu cantant, el seu líder, va voler fer una incursió en solitari amb una banda de la que no hem tornat a tenir notícies, que es deia The Blue Ridge Rangers. Bueno, va muntar aquesta banda per aquest únic disc de 1973 que es diu Heart of Stone. Aquí es va dir Corazón de Piedra. Després seguim amb el nom.

acaba, eh? Però va passar gairebé desapercebut aquesta incursió en solitari de John Fogerty, el líder de la Creedence, el 1973, amb una banda anomenada The Blue Raids Rangers, Heart of Stone, Corazón de Piedra, que es va dir aquí. I potser hi ha algun coco que diu, Corazón de Piedra? Corazón de Piedra? De què em sona? Bueno, ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions de les cançons en diferents idiomes o en diferents arranjaments, però també de tant en tant trobem cançons que es diuen igual, però que no tenen res a veure entre elles. I Corazón de Piedra va ser un dels grans èxits d'un grup de breu durada que es va dir Los Jóvenes. Me

0: ¿Y cómo es su corazón?
1: Sí, como la piedra. Y es tu corazón.
0: Como la piedra. No hem entès mai els xiscles d'aquestes suposades fans al mig d'una cançó que parla d'un tema seriós, eh? Los Jóvenes, formats a Barcelona. Evidentment, això era una versió, perquè l'original era dels Rolling Stones.

Heart of Stone. Cor de pedra. Els Stones, esclar. Però tornant a la Creedence, us imagineu quina és per John Fogerty la cançó impossible de superar? Mm?

no és aquesta, aquesta és seva. La cançó impossible de superar per a John Fogerty, que va declarar "no n'hi haurà un altre igual", va ser un tema que va aconseguir els principals rànquings als anys 50 i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Al costat de la Creedence Clearwater Revival, John Fogerty va saber convertir-se en una figura clau del rock nord-americà. Però aquest estatus mai no li va impedir reconèixer la grandesa dels que van establir les bases del gènere. De fet, una oportunitat va assenyalar Blue Suede Shoes de Carl Perkins com una obra impossible de superar dins de la història del rock and roll. Enregistrada el desembre de 1955 i publicada el gener de 1956, la cançó escrita per Carl Perkins i produïda per Sam Phillips és considerada una de les primeres grans gravacions del gènere i un punt de partida per tot el que vindria després. La seva barreja de country, blues i rhythm and blues va ajudar a definir el so del rock primerenc, convertint-la en un model sobre el qual les generacions posteriors van construir. Tal com va comentar en una entrevista del 1970, John Fogerty va dir "mai no hi haurà un altre Blue Suede Shoes". El tema va assolir els principals rànquings de l'època i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Per a Fogerty, aquest impacte no es pot separar del context en què va sorgir. A diferència d'èpoques posteriors, quan el rock ja tenia una estructura, a la dècada de 1950, tot s'havia de construir. En aquest escenari, cançons com aquesta no només eren èxits, sinó descobriments. Well,

Ja sabeu que el títol a Espanya va ser Zapatos de Gamuza Azul.

0: I el seu autor, Carl Perkins, va portar la cançó al més amunt de les llistes. Però el pobre no va poder explotar l'èxit per culpa d'un accident de tràfic que el va deixar fora de circulació quan el rock començava a triomfar. I quan Carl Perkins va tornar als escenaris, ja recuperat, va resultar que les sabates de gamusa blava i tot el demés eren pràcticament propietat d'Elvis. Elvis Presley. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Ja ho saps, no? Has connectat amb el Coco. Algú va dir: canviem a les persones que ens fan perdre el temps per aquelles que ens fan perdre la noció del temps.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia. Passa, passa, encara queden moltes sorpreses. Però ja has fet tard, eh? Si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, quan et vingui de gust, quan puguis. A la plataforma iVox.com, també en altres, com YouTube o Apple o iTunes. I també a la majoria d'emissores que emeten aquest programa, 125, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Gràcies per estar en connexió.

0: Recentment, el programa de televisió El Intermedio va complir 20 anys en antena. Jo el veig sempre que puc i em fa riure. I, a més, té el seu mèrit, riure amb l'actualitat, com la que està cayendo. Jo a qualsevol persona que em provoqui un somriure li faria un monument a les places majors de les més importants poblacions. Perquè no és fàcil. Per això avui tenim de convidats els seus dos protagonistes, el Gran Wyoming i a Sandra Sabatés, que és de Granollers, on tenim moltíssims amics. A veure quines cançons ens demanen.
1: ¿Cuál es la canción de tu vida?
2: ¿La canción de mi vida? Pues no sé, cualquiera de los Beatles. Yo era contemporáneo de ellos, soy un señor mayor.
1: ¿Y por algún motivo en especial?
2: Bueno, pues porque creo que han hecho toda la música que yo he escuchado después.

tendra, senzilla, molt curta, 1 minut 47, dels primers àlbums dels Beatles. Bueno, aquesta concretament és de l'àlbum Beatles for Sale de 1964, que començava amb No Reply.

No reply, sense resposta, que és un tema que dona bastant mal rotllo, sobretot si l'estàs esperant. Però en aquest mateix àlbum hi havia una amb la que jugarem amb les versions. 8 Days a Week, recordes que com...

primers Beatles. 1964. I aquí, a Catalunya, no tan sols els Mustang versionaven el castellà els seus èxits. També ho va fer el meu amic Pere Gené, al capdavant de l'estrella solitària. L'on està? 8 dies.

0: sempre amb molt d'amor des del teu cocodril. Bueno, hem celebrat els 20 anys en antena, a la Sexta, concretament de l'Intermedio, i el seu director i presentador, Gran Wyoming, ha escollit com a cançó de la seva vida qualsevol dels Beatles, i n'hem escoltat tres. Però quina serà la de Sandra Sabaté? Que és molt més jove que el Wyoming, esclar. Sandra, moltes felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Ens podries recordar alguna anècdota que t'hagi passat treballant?
1: Mira, l'última, i no és precisament bona, diguéssim, és la setmana passada un atac de tos en directe, que van començar ja a portar-me de tot, pastilles per la tos, aigua, de tot, i no hi havia manera, no hi havia manera. Ja vaig començar plorant al directe, sort que ja les càmeres no m'enfocaven, però
0: clar, malament coses d'aquestes...
1: No, són moments d'atenció, però clar, al final tots estem refredats en algun moment i sí, aquestes coses esclar. Passen, però quan t'enganxen al directe, doncs clar... Però, bueno, aquesta és l'última que et puc explicar. És veritat que potser els moments més divertits del programa, per exemple, com a anècdota, que això està... Aquesta és més graciosa, és... Normalment assagem els guions, els assagem tots, però no posem ni els vídeos, i moltes vegades els moments d'àctings pues, no ens dona temps d'assajar-los per una qüestió de que anem pillats, no? Llavors, tot el que és el Wyoming, quan es posa barrets, quan es posa disfresses, i tot això no dona temps d'assajar-ho
0: no
1: moltes vegades. Llavors, clar, tu tens al cap el guió, saps... quins acudits et pot fer, per on et tirarà i tal, més enllà de la improvisació que ell pugui portar a terme, però mai t'esperes que de cop i volta et surti amb aquell barret o d'aquella manera, clar, i això de cop i volta estàs parlant i quan el veus aquí sí que és molt difícil aguantar el riure.
0: S'ha escapat el riure, no?
1: Moltes vegades, clar. O sigui, això sí que és impossible, perquè de cop i volta el veus i el veus allà disfressat amb els seus barrets i les seves coses, els seus collarets i aquí sí que és difícil.
0: Clar que tu fas el paper seriós, això amb un informatiu normal seria entenc, més greu, sí. Però allà si se t'escapa el riure no passa res,
1: bueno,
0: no?
1: És que hi ha vegades que és impossible aguantar-lo, eh? Faig el que puc, però...
0: Tu ets molt jove i estem en un programa musical Revival, però ens podries dir quina és la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu?
1: Space Oddity.
0: I per què?
1: És una cançó que
0: però
1: sempre...
0: Però si va sortir quan sempre... tu no havies ni nascut.
1: Sempre m'ha atrapat. I és la història i l'espai i tot. És una cançó de les que... Vaja, quan estàs així una mica trist o quan estàs allò que estàs sol, a mi m'agrada molt la solitud, és la cançó la que sempre acabo posant.
0: Moltes gràcies, molta sort.
1: Gràcies.
0: Bueno, doncs, sorprenentment, a Sandra Sabaté, malgrat la seva joventut, li agrada un gran èxit de 1973. Bueno, del 73 aquí, perquè ja s'havia publicat el 1969 en altres països del món. Space Oddity, de David Bowie, parla del distanciament físic, de la nostàlgia del planeta Terra. És que, suposadament, diuen que la van fer per coincidir amb l'allunatge de l'Apollo 11. La BBC primer la va prohibir, però després la va utilitzar precisament per cobrir la informació de l'allunatge. No sé, l'havia prohibit per temàtica ombrívola relacionada amb els astronautes. Però David Bowie, abans d'aquest èxit, era un artista pop emergent que no tenia contracte discogràfic. Guanyava la vida pels carrers fent de mimo. De tant en tant feia de mimo. I també venia gelats. Quan la va gravar, Bowie tenia només 22 anys.

0: Space Odyssey. Que podríem traduir com raresa especial, tot i que es va dir aquí Odissea, Odissea especial. David Bowie, la cançó preferida de la Sandra Sabates. I marxem ballant, recordant nits de festa. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, 2000... I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però hi haurà molts altres oients que la recordaran. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria, que ens diu: hola Albert, les meves discos preferides eren dels 80, Montaner 4 i Teatre de Mollet, grans records. Posaven una música bestial. Ara, a Montaner, ja saps que és una sala de teatre i una sala de jocs. Coses tristes de la vida. Bueno, fer teatre tampoc és tan trist, eh? És pitjor quan algunes discoteques de record...
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els sindicats educatius han aixecat cap a 8:45 de la nit aquest divendres al tall de la carretera C-16 a l'altura de la boca nord del túnel del Cadí a Riu de Cerdanya, que mantenien des de 2 hores abans. La protesta formava part de la vaga territorial que les formacions han convocat a Ponent i a l'Alt Pirineu i a l'Aran. És el quart dia consecutiu d'aturades a Catalunya. I s'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. A més, avui ha transcendit que dimecres vinent a Madrid tindrà lloc la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia del tren orbital. I l'OMS no descarta nous casos d'antivirus, però assegura que les mesures de control estan funcionant. A més, asseguren que no hi ha proves que el virus hagi mutat ni que sigui més perillós. Ho ha dit el director general Tedros Adhanom, que ha tornat a assegurar que el risc d'aquest brot per la població en general és baix. L'escoltem.
3: L'OMS repeteix que el risc d'aquest brot per la població general és baix i continuarem actualitzant les dades tant com sigui necessari, com avui. S'han notificat 10 casos, inclosos 3 morts, 8 persones amb infecció pel virus confirmada per laboratori i 2 casos probables. No s'ha notificat cap més mort des del 2 de maig.
2: L'organització ha indicat que el passatger dels Estats Units, la prova del qual no era concloent, finalment ha resultat negatiu. A més, ha confirmat que tots els passatgers de l'Ondius es troben ja en aïllament i complint els períodes de quarantena. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut l'home del qual el centre penitenciari de Ponent alertava mitjans d'abril que presentava perill de reincidir després d'haver estat en llibertat arran del compliment d'una condemna per assassinat. La detenció ha tingut lloc aquesta tarda després que en un supermercat de la capital del Segrià s'hagi alertat d'un intent de robatori. L'individu duia una pistola que sembla que era simulada i que ha fugit sense haver perpetrat el cop. Quan han arribat els Mossos, han vist les càmeres i han vist que es tractava d'ell, després la Guàrdia Urbana l'ha detingut. I el talent de Hong Kong s'ha donat a conèixer avui en el primer dia de Còmic Barcelona. Es tracta de la 44a edició, que estarà fins diumenge, dia 17, i que compta amb 200 expositors i combina la presència de figures destacades del còmic contemporani.
1: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

Benvinguts i benvolguts. Soc el senyor Sommer i això que escoltes és l'episodi número 24 de la novena temporada de Sèrie R, un programa de cine en sèrie i en sèrio. Com ja sabeu, els col·laboradors del programa van i venen, però qui sempre m'ha acompanyat des dels inicis d'esta aventura com és Sèrie R és en Trufó, la nostra mascota. I aquí el tenim remenant, com sempre, per aquí l'estudi a Ràdio Ràpita i sempre al costat dels nostres oients. En aquest episodi tindrem el responsable de la secció més esportiva de tots els programes de cinema, ni més ni menys que en Nino Vázquez, que avui mos ve a parlar d'una de les pel·lícules sensació de la temporada passada. És ni més ni menys que Marty Supreme. La pel·lícula de Joshua Safdie va ser una de les sensacions més positives d'aquesta passada temporada. Va ser una ferma candidat als Oscars i, com no, sempre recordarem la feina que va fer en Timothée Chalamet al capdavant del gran repartiment que hi havia en aquella pel·lícula. Després, amb Nino, en parlem una mica més. Sèrie R és un programa preparat i cuinat des de Ràdio Ràpita i que també podeu escoltar recuperant el podcast que trobareu a radioràpita.cat, a iBooks i també a Spotify. Des de Sèrie R volem donar les gràcies a tots els nostres oients d'altres poblacions de Catalunya, ja que gràcies a la xarxa estem a les seues emissores. Tots sabeu que com a inquilins d'una emissora del segle XXI som algo més que un programa de ràdio, i és que el programa no acaba quan marxem de l'emissora. Podeu seguir atents a les novetats de les nostres xarxes socials a Instagram, a r/sèrie, on pot ser que trobeu més informació que la que tenim temps de donar en este curt programa. Durant el programa d'avui viatjarem als Estats Units, a una època on la que el jazz predominava, i per això la música d'aquella època ens acompanyarà durant gairebé tot el programa. I per això tenim un tema tan imponent com este.

0: si sona el You'll Never Walk Alone és perquè Nino està a prop i Nino ha vingut avui a fer un nou Moneyball. I la cançó diu You'll Never Walk Alone, mai caminarà sol, tot el contrari que el nostre personatge de la pel·lícula d'avui, no, Nino?
1: Bueno, jo crec que sí que camina molt sol.
0: Per
1: bona
0: això,
1: tarda,
0: tot
1: Gavi.
0: El contrari.
1: Ah, sí, sí, sí, mai caminarà sol, doncs aquest, déu-n'hi-do. Ho fa tot de la seva manera, el seu estil, i emportant-se tot el que calgui per endavant.
0: Nino està parlant de Marty Suprem, la pel·lícula que va ser, com abans us deia a la introducció del programa, sensació en la, podríem dir, darrera temporada abans dels Oscars, i es va parlar d'ella com a possible guanyadora també.
1: Sí, sí, sí. Jo per a mi va ser una mica decepcionant o decebedor que no s'emportés cap tipus de premi. Crec que l'actuació de Chalamet és descomunal. Sí que és cert que jo crec que ell va fer tot el possible per a molestar tothom que pogués per a que no el votessin. Jo crec que aquest va ser el motiu, aquest va ser el motiu pel qual el premi a millor actor se'l va acabar emportant Michael B. Jordan i no Timothée Chalamet, que fa una actuació descomunal, com et deia.
0: Van sortir moltes polèmiques i, com bé dius, possiblement fou una de les condicions que va fer que de les 9 nominacions que portava Marty Suprem, la pel·lícula de Joshua Safdie, no se n'endugués cap ni una.
1: Sí, és curiós perquè sí que és veritat que, per exemple, va haver bon nivell als Oscars enguany i ja vas parlar aquí al programa de una batalla tras otra, que per a mi és un autèntic peliculón, però per a mi Martí Suprem, algun premi s'hagués pogut emportar. Per a mi el d'actor, no he vist Sinners, això potser tu podries dir la teva opinió, però
0: és una
1: jo crec
0: molt
1: que
0: bona pel·lícula
1: més.
0: Sinners també,
1: No, no, però parlo de l'actuació de Michael B. Jordan, que pel que tinc entès fa una doble actuació.
0: Sí, però jo sóc dels que pensa que s'ho mereixia Timothée Chalamet molt més.
1: Sí, sí, jo crec que l'actor se li fa en aquesta pel·li és molt bona, però com tu bé dius, va haver moltes polèmiques, ell es va posar amb qui no devia, i crec que va ser un vot de càstig de la gent que vota a l'acadèmia per tal de no donar-li un premi, jo crec que totalment merescut, com aniguem desgranant en el programa d'avui.
0: Marty Suprem, una pel·lícula de l'any 2025, d'una durada de 149 minuts, nord-americana, dirigida per Joshua Safdie i protagonitzada per Timothée Chalamet, per Gwyneth Paltrow, per Odissa Asion, per Abel Ferrara, Tyler, the Creator, i un llarg ETC. És una pel·lícula que té la música de Daniel Lopatin. Avui sentirem tot música jazz perquè crec que li pegava molt a la pel·lícula. És una pel·lícula, tot i que no li pega massa, és una pel·lícula de A24, la companyia A24, que està especialitzada cada cop menys en cinema de gènere, en cinema de terror. I, bueno, mos parla una miqueta per resumir-ho, per fer una sinopsi molt, molt resumida i molt acotada. Martin Mauser, un jove buscavides que juga al tennis de taula amb una ambició desmesurada. Està disposat a tot per complir el seu somni. Amb ajuda, entre d'altres, de l'estrella de cinema Carol Dune, i demostrarà al món sencer la grandesa que creu que té. Està aquí a la nostra secció de Moneyball, Nino, perquè estem parlant d'un jugador de tennis de taula.
1: Sí, sí, sí. Tot i que ja saps que jo, per exemple, evito els spoilers al màxim i vaig anar a veure la pel·lícula absolutament sense saber quin tipus de pel·lícula anava a veure. Te prometo que no sabia ni que anava de tennis de taula. És més, surto del cinema i t'escric, mira, aquesta pel·li és d'esports. Encara que realment, com anirem explicant, crec que és el menys important al final l'esport. Sí que és cert que és el que ens dona l'àmbit i el que fa que aquest personatge sigui tal com és, però evidentment el tennis de taula per a mi és un esport, i en altres esports que et discutiria si són esport o no, hem parlat fins i tot aquí en alguna ocasió tu i jo de fer a la secció la sèrie Gambito de Dama, la sèrie dels escacs, però aquí sí, evidentment és un esport que requereix un nivell físic important. I ja et dic, vull fer un esment a alguna de les coses que comentes. Comentaves la música. La música és supercuriós, que és una pel·li desenvolupada a la trama als anys 50 i 60, i amb molta música dels 90 i dels 2000. No sé, no entenc si tu li vas trobar algun sentit a algunes cançons de... No sé.
0: Ara jo fa temps que sí? la vaig veure el dia de la seva estrena, i ara dient-me tu això, si, no recordava esta característica de la pel·lícula, i no, sona el Psycho Killer, no?
1: Clar, i New Order, i Aha, i Blondie, o sigui, No, no ho vaig entendre, eh? He escoltat alguns podcasts i he llegit alguns informes, i bueno, diu que volien destemporalitzar la pel·lícula, però evidentment tot el que veiem està basat als anys 50-60. Comentaves també l'aparició de la gran estrella de cine que l'ajuda, que no és cap altra que Gwyneth Paltrow, que sembla que s'està representant una mica a si mateixa, una actriu que ha sortit de les pantalles i que està lluitant per tornar-hi, a diferència del que succeeix a la pel·lícula, perquè avui sí que anirem amb spoilers a full, si algú no l'ha vist ja pot desconnectar-se i escoltar-nos quan l'hagi vist. Aquí a la vida real sí que ha triomfat, el paper que fa és boníssim. A la pel·lícula doncs intenta tornar a fer obres de teatre i no se'n surt, però sí que se la veu, que és una persona que en el seu moment va ser molt popular, i Marty, en una de totes les trampes que fa durant la pel·lícula, se la va camelant perquè ella l'ajudi de qualsevol manera.
0: Una gran actriu, Gwyneth Paltrow, com aquí demostra, o durant tota la seva carrera, i aquí acaba resultant un tàndem que et costa decidir qui es menja les escenes, perquè hi ha per moments que el savoir-faire, que el saber estar de Gwyneth Paltrow, cuidau, eh?
1: Sí, he sentit fins i tot que Gwyneth Paltrow és una persona que es porta molt bé amb tothom als rodatges, que amb Timothy Chalamet va tenir molts problemes per això mateix, perquè semblava que els dos volien imposar una mica més la seva química en aquestes escenes. Però, bueno, si et sembla, parlarem del tenis taula, explicar també que aquesta història està basada en un jugador de tenis taula real, que es deia... Espera't, era Marty... Era Marty, però no es deia Mauser, era Marty Reisman, però està inspirada en la seva vida. És un jugador que va ser campió mundial quan tenia ja més de 50 anys, després de molt de temps perseguint el seu somni. El problema que té el tenis taula, evidentment, com tothom entendrà, és que és un esport molt, molt minoritari. I l'obsessió del protagonista d'aquesta pel·lícula, i pel que sembla la persona en la que està inspirada, és que ell creia que aquest esport, que ompliria estadis, que reportaria molts diners, que el faria molt ric i que el dia de demà seria un dels esports més populars d'un país com és Nord-Amèrica, que vam explicar en altres programes, que es basa més en bàsquet, en futbol americà, en béisbol, sobretot, en hoquei. I ell té aquest somni, aquesta obsessió que el porta a fer doncs, de tot, literalment, per aconseguir diners per finançar-se una carrera en la que ell creu que, bueno, que es lucrarà en algun moment.
0: Sí, perquè, cosa que, de, com fet, anirem de fet, veient... el tenis de taula no li dona per a sobreviure,
1: no,
0: és a base de patrocinis, que ja passa avui en dia en molts d'esports, imagina't en aquella època, és a base de patrocinis que ell vol anar avançant i fent-se famós al costat de l'esport que estima, també.
1: Sí, és possible que ell sigui, pel que veiem a la pel·lícula, un top 3 mundial. I un top 3 mundial d'un esport, bueno, és que no cal que et posi un gran esport, però un top 3 mundial al tennis guanya milions i milions de dòlars o d'euros. Un top 3 de futbol, de bàsquet, clar. El tenis taula, pel que veiem en aquesta pel·lícula i en aquella època, un top 3 mundial, com podia ser ell en aquell moment, doncs, amb prou problemes es podia pagar l'allotjament, els viatges, tot, i jo crec que és la seva obsessió. O sigui, jo la pel·li vaig sortir impressionat per les escenes, per l'acció. O sigui, per a comparar-ho, em vaig sentir com quan vaig veure la de Snatcher, Dos i Diamantes, que vaig sortir del cine bocabadat de quina barbaritat de pel·lícula havia vist. Espera, que la gent s'ho imagini. És com un Snatcher, Dos i Diamantes, però en comptes de ser de boxa, és de tenis taula. Però ja et dic, el tenis taula deixa de ser important quan comences a veure totes les estafes, tots els moviments, tot el que és capaç aquest noi per portar a terme la seva ambició, una seva ambició que jo crec que està, no sé si comparteix a mi, molt cegada. O sigui, només cal recordar que ell va participar a un campionat mundial a Anglaterra i el primer que exigeix a la federació és que li posin un hotel de 5 estrelles i, és més, fa una trampa, es cola a l'hotel de 5 estrelles i després li arriba una gran factura a la federació de totes les despeses que ell ha anat fent amb diners que ell no tenia, quan ha posat a càrrec de l'habitació, i tot això és el que li suposarà la sanció que li impedirà anar al pròxim Mundial. No sé si estàs d'acord amb mi,
0: però que ell... L'acaben denigrant, l'acaben apartant de la federació.
1: Sí. Clar, ell projecta una realitat imaginària en la que ell es creu que és top mundial, que sí que ho és, però d'un esport que genera molts diners o molts ingressos, i ell el primer que fan és posar-lo en un hotel de mala mort i queixar-se al president de la federació amb molt males maneres i de manera molt mal educada de que ell ha d'estar a un hotel de 5 estrelles com estan els federatius. I ell s'hi posa dintre I a partir d'aquí comença, bueno, a fer el joc amb l'actriu, amb el paper de Gwyneth Paltrow, a guanyar-se el seu marit, que és un empresari ric, el qual ell el busca com a patrocinador i fins i tot s'anima a pagar-li un sopar que val més que segurament tot el sou que podia tenir ell, perquè no oblidem que ell al principi de la pel·lícula, que crec que ens hem deixat el més important, treballa a una sabateria i la primera escena de la pel·lícula és com té relacions sexuals amb la que suposadament és la seva parella, i es veu una cursa d'espermatozous fecundant un òvul. O sigui, és com la manera que ja ens posa en situació, perquè ell es renega d'aquest fill en tot moment i diu que no és d'ell perquè la noia es queda embarassada, evidentment, per aquesta fecundació, però jo crec que és la manera en la que la pel·lícula ens demostra que ell és el pare d'aquella criatura i perquè comencem a veure com ell es comença a treure problemes de sobre.
0: Dic també que, no sé si estàs d'acord amb mi, però és com que el Timothée Chalamet marca molt el ritme de la pel·lícula, o sigui, però és com una balança ben acompassada, ben similar una banda de l'altra, perquè ell sí que és veritat que marca molt el ritme de la pel·lícula, però el muntatge de la pel·lícula també està molt al nivell d'este personatge frenètic,
1: És frenètica, sí,
0: perquè
1: és
0: és una
1: la
0: pel·lícula
1: paraula.
0: frenètica, és d'aquelles paraules que surts entusiasmat del cine, però també surts una mica agotat de les situacions, de
1: És
0: tot.
1: cert, és cert.
0: No,
1: És cert.
0: no deixa d'estar allí dalt tota l'estona i hi ha ratos que inclús tu com a espectador desitges que pare una mica el ritme per a poder agafar aire i si vols després tornem a seguir el Martí Suprem, però és veritat que surts del... A mi em va agradar moltíssim, molt més del que ha dit la gent i molt més del que va demostrar la gala dels Oscars, però és veritat que és una pel·lícula amb molt alt ritme.
1: Sí, és cert. Jo crec que la gent que es queixa que no li ha agradat és precisament per això, perquè es van trobar amb una pel·lícula que no para en cap moment. O sigui, és que és com una sitcom que quan penses que tot ja ha succeït, ja ha passat, ja s'ha acabat, encara passen més coses. O sigui, no sé, podem anar posant exemples si voleu. Vull dir, ell és estafador en tots els àmbits de la seva vida, estafa la seva pròpia família, estafa la sabateria on treballa, que és d'un oncle d'ell, i li roba diners per a poder pagar-se el bitllet. Estafa un mafiós que ha perdut el seu gos, aquesta és la gran història de la pel·lícula, crec jo, i aquest gos va parar a una granja on hi ha un granger que no vol tornar-los el gos i respon amb una escopeta.
0: Lo propietari del gos, recorde,
1: Clar.
0: per a qui no s'hagi fixat, és el gran Abel Ferrara,
1: Sí.
0: un actor de molt renom. Sí que és veritat que és una mica underground, però veure'l aquí va ser bastant impactant també.
1: Sí, a més fa un paper espectacular d'un mafiós que suposadament té molts diners, aquí vol aprofitar-se Marty, li vol tornar el gos que realment qui l'ha perdut ha estat ell. Quan el vol tornar, es posa en un embolic, perquè una de les tretes que feia, i que diuen que aquestes sí que estan inspirades en Marty Reisman, és que es feia passar per un mal jugador i anava a jugar a apostes. I clar, anava a jugar apostant i el que feia era tenir un ganxo sempre, deixar-se guanyar, val? I després començar a remuntar guanyant un munt de diners, quan ja hi havia molts diners sobre la taula per les apostes, perquè creien que era un jugador dolent, llavors començava a jugar bé i evidentment s'emportava tot el que hi havia a la taula. Quan l'enganxen amb la trampa, evidentment hi ha un grup que el persegueix i allí es produeix, bueno, per a mi, una escena rocambolesca, que és el de l'incendi de la gasolinera quan estan posant gasolina i el seu amic amb el taxi, que és Tyler, the Creator, que jo no el coneixia. O sigui, el primer que em van dir els meus fillols, que sí que coneixen aquests personatges, aquests influencers, és, ah, has vist Martí Suprem? Doncs surt Tyler, the Creator,
0: Ah,
1: jo.
0: no sé qui és.
1: Doncs no. No, no, no, te prometo que no sabia qui
0: No,
1: era.
0: no, si t'ho estic dient jo ara mateix, que no sé qui és Tyler, the
1: Ah,
0: Creator.
1: vale. Ah, és que com l'has anomenat al
0: Sí,
1: càsting, jo
0: perquè
1: pensava que sí que...
0: apareix el cas de la del
1: Vale,
0: però no conec
1: sí,
0: el seu
1: doncs
0: treball, no sé d'on
1: és el
0: surt.
1: seu company que, de raça negra que el porta en el taxi,
0: Que no
1: que
0: ho
1: el
0: fa
1: taxi
0: mal, que
1: acaba,
0: no ho fa
1: sí,
0: mal.
1: ho fa molt bé i li perdona mil vegades errades a Martí, però que és un influencer de molt de renom arreu del món. Per això és conegut, jo ja et dic, jo vaig enterar de la seva existència en la pel·lícula, però bueno, em va semblar un actor normal i corrent. Després resulta que l'havien agafat també per generar, bueno, aquest engagement amb el públic més jove o amb la gent de xarxes. Doncs ja et dic, perden el gos en aquest moment quan es produeix això de la gasolinera i quan el mafiós finalment l'amenaça de que li torni el gos, li diu, bueno, et portaré on està el gos. I allà es produeix un tiroteig descomunal entre el granger que retenia el gos, el propietari, un amic que anava, un mafiós també, que, bueno, que moren tots i fins i tot la nòvia de Marty o la noia que està embarassada de Marty, que l'està perseguint a tota la pel·lícula, per a que ell es faci càrrec d'aquest fill, acaba ferida i ell es despreocupa d'ella i marxa al Japó a jugar al campionat mundial. O sigui, li importa tampoc. Arriba a fer de coses estranyes de... Bueno, és que hi ha tantes escenes, Gavi, que m'estan venint cada cop al cap. El tema de la joia amb la Gwyneth Paltrow, que li demana una joia per finançar-se el viatge, i ella llavors se n'entera que ha rebut males crítiques. Bueno, s'enganxa la policia primer quan estan en ple acte sexual a Central Park. Fan a Central Park, tenen un acte sexual, s'enganxa la policia, i per a que els perdoni la policia, li donen la joia que havia dus a Marty, llavors li diu que li donaran una altra joia, i quan va buscar la joia li donen els resultats de que malament han anat les crítiques, i ell, evidentment, no té ganes ni de donar joies ni res, i ell llavors és quan es deixa humiliar per l'home d'ella, si recordes, el tema de les fuetades al cul.
0: Sí.
1: És que és increïble tot el que arriba a fer. I et parlava abans, perdona, m'enrotllo molt, perquè és que hi ha tantes coses...
0: Estem aquí per sentir-te.
1: Hi ha tantes coses que has de recopilar que avui els esports és el de menys. Després també podem parlar una mica d'esports, si vols, però també hi ha l'aventura amb la noia que la fan fora de casa al quedar-se embarassada. Ell la presenta al seu amic com la seva germana, es posen a viure a casa d'ell sense... Bueno, fent tot el que no haurien de fer en una casa on estan de prestat. A més, és un noi que la seva família suposadament estan fent les pilotes Marty Supreme, que d'aquí ve el nom de la pel·lícula. És una pilota que ell està fan, com sempre, diu que té una dinàmica diferent, una aerodinàmica diferent i que és molt millor, i es fa una inversió gran per a fer aquestes boles, i si recordes aquelles boles, al final, quan s'empipa l'amic, que deixa ja de ser amic perquè
0: la finestra, la setmana, no?
1: Correcte, l'estira tot des de la finestra, i és la imatge d'on ha arribat la figura de Marty Supreme, que deixen dir-te que la família de Marty Reisman es van queixar molt de la pel·lícula i de Timothée Chalamet perquè havien representat el seu familiar com un delinqüent, i la seva neta precisament va voler sortir i fer un comunicat de tot el que recordava sobre el seu avi, com la feia sentir especial, i de que no era el tipus de persona que s'ha retratat a la pel·lícula.
0: Bueno, parlàvem del ritme de la pel·lícula, de que és un ritme molt alt, i és que el seu director és... Valdria la pena recuperar la seva filmografia. Té una pel·lícula que es diu Good Time, que va tindre molta repercussió, tot i que jo no he vist, és d'aquelles pel·lícules que al seu moment vaig voler veure el 2017, però no sé per què, no l'he acabat recuperant mai, i el que sí que vaig veure va ser Diamantes en Bruto, en Adam Sandler, el 2019, que sí que ja marcava una miqueta com seria la direcció de Joshua Safdie. Després va fer un documental...
1: Això, perdona, Gavi, ho treballava amb el seu germà. Fins a aquesta pel·lícula sempre havien treballat els dos germans Safdie, Joshua, o sigui, Josh, que és el que ha fet aquesta, i Benjamin. I curiosament, aquest any s'han separat, bueno, van fer pel·lícules tots al contrari, i crec recordar que els dos van anar a l'Oscar cadascú amb una pel·lícula diferent.
0: Ah,
1: la que més ha triomfat, tot i no guanyar res als Oscars, va ser la de Marty Supreme.
0: Perquè Ben Safdie va anar en una altra pel·lícula als Oscars?
1: Ben Safdie va anar, crec que en la de Smashing Machine.
0: Ah, és cert, ho estic revisant ara, sí.
1: Clar. Vull dir, ells sempre havien rodat junts, i un dels grans dubtes que havia en aquesta pel·lícula és que tal ho farien per separat, i també ho van fer, que els dos fins i tot van arribar als Oscars. Però la que més èxit ha tingut a taquilla, això, evidentment, ha estat Marty Supreme. El que tu dius, aquest ritme frenètic també és molt fàcil quan parlem d'un esport tan frenètic, repeteixo la paraula, com és el tenis de taula. Qualsevol persona que vegi un partit de tenis de taula d'alt nivell és que espera tornar-se boig, els intercanvis de cops que es veuen, i a la pel·lícula realment estan molt ben treballats, perquè tinc entès que Timothée Chalamet va estar com un any practicant tenis taula amb els millors jugadors del món per a donar-li realitat a la pel·lícula, sí.
0: I bueno, totes aquestes aventures que viu el Marty Supreme són per un motiu, com tu bé deies, perquè ell pensava que el tenis de taula el trauria, el ping-pong, com és conegut, el trauria de la pobresa, i res més lluny de la realitat, perquè acaba fent espectacles cutres per a espectadors que desconeixen l'esport, i fer una mica com a globetrotter del tenis de taula, no?
1: Bueno, literalment, ell per guanyar-se diners, i això és real perquè el Marty Reisman ho va fer, anava als shows dels Harlem Globetrotters de bàsquet per a fer ell partits per a fer, bueno, entreteniments a la mitja part. Fins i tot se'l veu fent partits amb animals, fent tot tipus de bromes per a entretenir el públic. Però sí que és cert que el que ell el mou, sobretot, és el desig de venjança a partir de la primera derrota que pateix al torneig aquest que us deia a Anglaterra. Ell a
0: Però amb
1: Anglaterra arriba a la
0: l'italià
1: final.
0: o...?
1: Amb un japonès.
0: Amb un japonès, exacte, sí.
1: Ell arriba a la final contra un japonès que resulta que és quan s'innova la tècnica de la raqueta. I la raqueta del japonès té espuma, té la típica espuma que avui en dia tenen totes les raquetes, i la de Martí era totalment de fusta. Per això Martí en tot moment s'està queixant de que estan fent trampes, de que no poden jugar amb aquesta raqueta. I ell, si ja no estava prou mogut per la seva ambició que tu dius de ser campió del món, ara aquell que buscava totalment era revanxa i volia venjar-se. I com podia venjar-se? Doncs participant al campionat del món que es faria al Japó. Però com us hem explicat abans, com m'ha abusat dels seus privilegis que no tenia a l'hotel de 5 estrelles de Londres quan està disputant el primer campionat que es disputa a Anglaterra, la Federació Internacional de Tenis Taula li prohibeix de per vida participar a qualsevol torneig. Sí. I tot i que ell fa de tot per a que el perdoni i això, l'únic que aconsegueix és viatjar a Japó, després de, com he dit, deixar-se rebre cops del cul per part del marit del personatge que fa Gwyneth Paltrow.
0: A fer un partit d'exhibició que li proposen i clar. ell primer rebutja.
1: Correcte. Ell rebutja aquest partit d'exhibició, però finalment, com no té cap altra opció, perquè no ha tret diners de cap banda, en totes les triquinyoles que ha fet i tot el que ha fet no ha aconseguit diners de cap manera, ha d'aconseguir que amb el vol privat amb el que viatja aquest empresari, és un empresari de bolígrafs, crec recordar. Doncs aquest empresari el que fa és fer un acte amistós amb un partit en el que s'enfrontarien Martí i el campió japonès, el que l'havia guanyat a Londres. Clar, ell no vol participar aquí, però quan, i a més, estava pactat que s'havia de deixar perdre, que no podies deshonrar el campió japonès davant del seu públic, i tot i que fa això de deixar-se perdre, quan s'acosta a la gent que suposadament l'havia d'ajudar a que pogués participar al Mundial, li tornen a negar la participació. I llavors ell reta el japonès a jugar un partit de veritat. I llavors és el desenllaç final de la pel·lícula en la qual hi ha un partit real, l'anterior s'ha deixat perdre, estava tot pactat
0: aquí
1: i fins i tot sabien el resultat.
0: Aquí és quan, com diem per aquí, quan tira el carro pel pedregal,
1: sí,
0: doncs igual.
1: Sí. Ell sap que ho ha perdut tot, que no podrà tornar, perquè anava amb el jet privat o en l'avió privat de l'empresari aquest, ja li va dir que si m'espatllera això ja t'apanyaràs per a tornar a Japó Amèrica perquè no tens un duro, ja t'ho faràs, val? I era així. I ell li proposa al japonès, muntant el lío davant de tothom, que juguin un partit de veritat. I juguen un partit de veritat, i en aquesta ocasió sí que acaba guanyant ell, que bueno, es pensa que havent guanyat això, ho ha guanyat tot, i realment no ha guanyat absolutament res. I li toca quedar-se al Japó durant una llarga temporada, crec que són uns 20-25 dies, fins que finalment un avió militar dels Estats Units el repatria. I com a gran final, gran catarsis, quan ell arriba, sembla que la seva nòvia o la dona de la que havia deixat embarassada s'ha recuperat de les ferides de la bala i està a punt de donar llum, i ell arriba just en el mateix moment, o sigui, l'escena final de la pel·lícula és ell veient per primera vegada la sala de maternitat del seu fill i s'emociona i plora. És com la primera vegada en tota la pel·lícula que el veus que és humà, és la primera vegada en tota la pel·lícula que reconeix que el fill és seu. I no sé com interpretes tu, Fia. No sé si era com la seva redenció o...
0: Sí, és que saps què passa? Que és un personatge tan detestable, perquè és una mescla de li agafes carinyo de tan cutre i detestable que és. Bueno, cutre no, perquè és un tio espavilat i que es busca la vida. De fet, esta pel·lícula, Martí Suprem, no inventa res. O sigui, té l'envestit d'un tio que vol triomfar en un esport, però, bueno, han vist 100 vegades, han vist 1.000 vegades el somni americà. Això és la recerca del somni americà, és triomfar en una de les coses que t'agrada, i aquí té la particularitat de que és un tio que no sempre fa el bé, tot al contrari.
1: Mai,
0: intenta
1: mai.
0: Intenta aconseguir este somni americà a pesar de tot i xafant a tothom, com moltes vegades s'ha vist, però... És com un personatge que de tan llàstimos que és, li agafes carinyo.
1: I la... No, és impossible. És impossible.
0: I la particularitat, que té la pel·lícula és això, que és com que al final ell té la sensació d'haver triomfat en esta victòria inútil que aconsegueix al final i en estos plors que tu dius del final de la pel·lícula, que reconeix el fill i això, és com que acabes com perdonant-lo també com a espectador.
1: Però tu creus que algú el perdona?
0: No sé, és que...
1: És el que em preguntava jo a una altra gent que havia vist la pel·lícula. O sigui, tu el perdones després de tot el que ha arribat a fer? O sigui, és un personatge odiós, totalment, perquè és un villà. O sigui, ja l'escena definitiva és quan la seva nòvia acaba de rebre un tir i ell de l'únic que es preocupa és d'anar a camelar-se a la Gwyneth Paltrow per veure si li dona una joia amb la qual... perquè ell primer li ha robat una joia, que aquesta és una altra. Ell li roba una joia una vegada que la sedueix, de les moltes que la sedueix a la pel·lícula, perquè ella té aquesta debilitat i no se sent estimada pel seu marit, i quan li roba la joia i va vendre-la, resulta que és bisuteria, que no tenia cap valor. I llavors li demana una de veritat, és que té el morro de demanar-li, o sigui, has marxat deixant la teva parella, o la pura mare del teu fill, amb un tret per una cosa que has provocat tu, has fet que li rebentessin el taxi al teu amic que t'està portant a totes bandes perquè tu no tens transport per a moure't. Has robat a la pròpia sabateria a la qual estaves treballant per a poder pagar-te. O sigui, és tan mesquí que jo crec que ningú el perdona. O sigui, és com de dir, bueno, vale, ha demostrat aquests sentiments, però res d'això em fa compensar tot el que he vist en tota la pel·lícula.
0: Jo estic d'acord amb tu, però és cert que el no ser un no sé com dir-ho, és odiós, és un tio que faria el que fos pel seu somni, i això també té un punt de brillantor, ostres, vaig aconseguir... És cert, les formes no són les correctes, però el fill al cap és un personatge que busca, desitja una cosa i va per ella, passi el que passi, i el que sí que l'humanitza una miqueta i el fa ser més proper és que és com una caricatura de personatge. O sigui, al fer-lo atractiu, és com aquelles persones que t'enganyen. Saps que t'estan enganyant, però tenen una màgia especial i un atractiu especial. No sé com dir-ho, que no és un personatge burdo, rudo, no és un personatge agressiu dins del que
1: jo
0: cap,
1: crec,
0: no és un personatge que de bones a primeres te fa sentir un rebuig, sinó que és capaç de convèncer-te d'alguna manera. És un pillo de la vida, és un pillo de la vida. El que passa és que en situacions cruels... el que tu dius, xafaria qualsevol.
1: Jo crec que el que ens enganya és que el seu objectiu és molt humil i molt modest per al que ens sembla a nosaltres. Si aquest tio el que volgués és triomfar en un esport que li donés milions de dòlars, jo crec que canviaria molt la nostra perspectiva. Aquí ens fan veure que com el que ell vol és simplement ser el millor en ping-pong i que realment tampoc es guanyarà la vida en això, encara que sigui el millor del món i que tampoc li reportarà molts diners, això és el que ens fa ser una mica més naïfs en això i no donar-li tanta importància a tot el que arriba a fer. Mm-hmm. Sí, però és realment detestable tot el que fa a la seva família, als seus amics, a una persona cega. O sigui, ell és capaç de passar per sobre. El que passa és que, com el seu objectiu que persegueix, claro, és el seu somni de ser el millor esportista, sembla que li perdonem, però si aquest tio el que volgués és, jo què sé, movimento, destrossar tot un poble per a fer una central nuclear, llavors tampoc segur que no li perdonaríem que plorés al final de la pel·lícula.
0: No, ho faria, sí, sí. I el que, claro. El que passa és que al principi com que te sents al seu costat perquè veus que és un tio ambiciós que vol algo molt concret i que és el que tu dius, que no fa mal a ningú, i és un tio embaucador, és un tio agradable... Però, claro, a mesura que avança la pel·lícula vas veient el fons que té i és el que et fa crear un rebuig cap a ell que no t'esperaves a l'inici. Jo, de fet, vaig començar la pel·lícula pensant-me que seria una cosa i vaig veure que el que era capaç de fer este tio feia que m'apartés cada vegada més d'ell.
1: Sí, sí, tots desitjàvem que perder-se. Jo m'imaginava un final en què és campió del món però que se n'adona de que ser campió del món de ping-pong no significa absolutament res, desgraciadament, en aquest món en el qual hi ha altres esports més prioritaris o altres negocis més prioritaris. Però no, és que la humiliació és encara pitjor, perquè en una tonteria de torneig d'exhibició ell l'ha guanyat, se sent com que ho guanya tot, i l'únic que s'ha guanyat són 20 dies d'estar perdut al Japó sense tenir com tornar al seu país. Mm-hmm. O sigui, i no guanya res, econòmicament ho ha perdut tot, ha perdut les amistats, i sembla que encara la vida... li acaba regalant un fill Sí, jo crec que és això, i em va semblar molt bé el final, perquè hi ha un moment de la pel·lícula que em vaig quedar com estancat de dir, hòstia, però ara això cap on tira? O sigui, al final el deixaran jugar al Mundial, ell guanyarà, i serà un festival impossible. No podia tenir un final així feliç perquè no se l'havia guanyat.
0: Al final acaba tenint un premi que no mereix, que és recuperar, o sembla que recupera, una vida en una família, en una parella i en un fill.
1: Sí, però crec que tothom que ha vist la pel·lícula, perquè si la pel·lícula dura 10 minuts més, la lia.
0: Segur.
1: És capaç de vendre el seu fill, a algú que li doni diners
0: per poder participar.
1: Clar, estic segur que si demà ve el president de la Federació Internacional de Tenis Taula i li diu, si et dones el teu fill, recuperes la llicència i pots participar als pròxims tornejos, ho hagués fet.
0: Martí Suprem, tu.
1: Sí, sí, és el que ens ha de... No cal una segona part. Són 10 minuts més i ja te l'ha liat altra vegada.
0: Ja et donen ganes de matar-lo altra vegada.
1: Clar, és que ja et dic, va ser molts moments que no oblidaré de la pel·lícula, l'escena aquesta que et dic de l'incendi de la gasolinera, el tiroteig aquest...
0: Li falla a tothom.
1: Però que no li importa, perquè després d'haver estat tota la pel·lícula negant que és el meu fill, quan nosaltres... Jo crec que ens ho fica en safat al director dient, mireu, aquí teniu el moment exacte en què estan fent l'amor i el moment en què hi ha la fecundació. Vull dir, però, és que la pel·li ja comença amb un engany, de que arriba la seva folla amiga, perdó l'expressió, o la seva parella, dient que ve a canviar-se les sabates de la sabateria i ell la posa dins i resulta que era un engany per a tenir relacions amb ella mentre els altres de la sabateria no s'enteraven. Sí, és que ja et dic, és un personatge dels més cruels. Ja et dic, la diferència és que el seu objectiu és un objectiu molt naïf, de vull ser el millor del món en tenis taula i guanyar la vida amb això, i nosaltres sabem que no se la guanyarà amb això.
0: És tan cabronasso, Nino, és tan cabronasso que inclús demana quasi caritat a la gent a la que està fent putades i està fent-los mal a diari.
1: Sí. Però és que a més els torna a enganyar. És que els torna a enganyar, tots tornen a caure. O sigui, el seu amic aquest, que és el que li està fent el seu pare les boles, l'enganya, les pilotes de ping-pong, l'enganya tantíssimes vegades i el deixa tornar a entrar a casa fins que finalment aquella esclata i els fa fora. Li està dient que és la seva germana, que s'ha quedat embarassada, que els han fet fora. O sigui, està abusant de tothom, l'amic del taxi, quantes vegades... I finalment hi ha una escena en què el torna a perdonar, que es torna a trobar una taula de ping-pong i torna allà a perdonar-lo, després de que li hagi cremat el taxi en el qual s'estava guanyant la vida, ell i la seva família. O sigui, no té escrúpols.
0: Nino, sí. Ping-pong, tenis de taula, tu i jo l'hem jugat a nivell de... menys
1: sí,
0: que...
1: colla.
0: Sí, menys que nivell usuari, sí. Menys que principiant. Jo recordo que vaig a una època de la meva vida que vaig jugar bastant tenis de taula. Sí. Anàvem a passar les tardes al centre cultural, allà detrás de la gasolinera del poble, i passàvem les tardes mirant pel·lis en VHS i jugant al tenis de taula. Va ser l'època que... Després, a casa meva vaig tenir una taula de ping-pong a baix al garatge i allí amb uns germans sí que jugàvem bastant. I és un esport que sempre m'ha agradat, però...
1: A la bolera també anàvem molt a jugar també. A tenis de taula. I el meu germà ha participat en tornejos federats.
0: És cert, no ho recordava, sí.
1: Sí. El meu germà és un fan boig i li encanta i a més se li dona molt bé. Jo era el més dolentet de la família, però m'ho passava molt bé, m'encantava. Recordo que a més...

0: que hi ha més diferència des d'un usuari a un professional. Jo crec que ets incapaç de fer-li un punt a un professional.
1: No, és impossible. És esport olímpic?
0: Sí, sí, és esport olímpic des de fa molts anys, sempre. Sí, és dels més divertits. El que passa és que ja fa molts anys que estan dominats. És un esport dominat pels asiàtics.
1: Sí.
0: Aquí ja era molt curiós, perquè aquí és quan comences. Si primer se'n reien. Ostres, es presenta un japonès al Mundial. Ha, ha, ha. Hòstia, jo la primera vegada que un japonès li toca la cara, com diem a la ràpida, al campió o al que presumia ser el campió dels Estats Units.
1: Bé, doncs sí, és una pel·lícula que val molt la pena que li peguéssiu una ullada si no l'heu vist. I
0: segur... Home, jo crec que ja l'haurà vist tothom, perquè avui sí que hi ha altres pel·lis que em costa una mica soltar spoilers, però aquí era impossible avui parlar sense spoilers i crec que l'hem destripat força bé.
1: Però bueno, segur que si no l'han vist, sentim-nos a nosaltres parlar i sentint a Nino ser tan detallista en la pel·lícula, li haurà entrat ganes de veure-la. Val la pena, passar una bona estona, sí que són, són 2 hores i mitja, però que es passen volant pel ritme frenètic que té la pel·lícula.
0: Correcte, sí, sí, a mi va ser, me va passar rapidíssima i va ser, ja et dic, en un sospir se'm va passar. I em feia una mica de por perquè era dies d'aquests que vaig a veure la tele última hora, que no has fet la siesta i que igual et quedes mig clapat, però no, és impossible. La pel·lícula és com una dosi molt alta de cafeïna.
1: D'adrenalina. Doncs, sí. Nino, moltes gràcies. Espero que no tardes tant en tornar a Sèrie R.
0: No, ja tinc diverses propostes. Per cert, deixa'm anunciar-te que ho vam deixar l'altre dia així en suspens, que ja s'ha fet oficial la tornada de Ted Lasso. Hi haurà una quarta temporada a partir del mes d'agost.
1: Quina alegria m'acabes de donar. Doncs bé, hasta aquí arribem en este Moneyball i, Nino, gràcies per tornar i espero tindre't molt pront en nosaltres.
0: Igualment, senyor Sommer. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Vinga, adeu.
0: Adeu.
2: Tengo un objetivo.
3: Bien. ¿Y qué piensas hacer si ese sueño que tienes no se cumple?
2: Eso ni siquiera entra en mis planes.
3: Pues debería.
2: Mi vida se desmorona, pero saldré de esta.
4: Si lo necesitas, puedo ayudarte.
5: ¿Vas a volver a timar?
6: ¡Ya!
5: 175, 76, 77, 77...
7: ¡Esta es mi parte, colega!
8: Marty, no puedo mantener a tu madre el resto
9: de mi vida. Porque voy a progresar de una manera que no puedes ni imaginar.
10: De donde yo vengo, uno aprende a cuidarse solo.
11: ¿A dónde vas?
12: Necesito que entiendas de qué va esto.
13: ¿Le hace gracia?
14: A veces me entra la risa nerviosa.
15: Tengo muy jodida la vista, ¿o es el mamonazo de Mauser?
16: Mi padre y yo apostamos por ti.
17: ¡Le voy a arrancar ese puto unicejo de la frente!
18: Vaya. ¿Quieres llegar a las manos? ¿Como un simio?
17: ¡Janine, está aquí!
19: ¡Sube el coche! ¡Vamos!
20: ¿Y qué pasa con lo que me haces tú a mí?
21: ¡Dejémonos de aquí!
22: Y es cuestión de tiempo que me vea en las cajas de cereales.
23: ¿Crees que es tan fácil?
24: Sí, lo creo.

Bueno, i després de parlar una bona estona i ben llarga de Martí Suprem, avui vos volem aconsellar algunes de les pel·lícules que creiem que valen la pena de la cartellera d'esta setmana. I comencem per una pel·lícula bastant sorprenent. És dirigida per Kayleigh Balda. És una pel·lícula del Regne Unit. Kayleigh Balda és un home que ha fet moltíssimes pel·lícules i totes d'animació. Ha estat amb Minions, estava en Lorax, i ara ens porta una pel·lícula del Regne Unit de 109 minuts que es diu The Sheep Detectives, o sigui, les ovejas detectives. I, ojo,

0: salvar-me ara.
1: Bueno, als seus 18 anys, la Clàudia no vol ser una heroïna i la malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que fa temps que està desconnectada. Entre el deure de cuidar i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'habilitar aquesta nova realitat que transformarà els vincles entre tota la família. És una pel·lícula que està pegant un... bastant fort, una pel·lícula que diuen que el quartet d'actors i actrius principal ho fa molt bé tothom, la jove Júlia Mascort, la Sònia Almarcha, el Tomàs de l'Estal i Laura Beinsenmar. Jo no moriré d'amor és el seu títol original, de Marta Matute, i dura 94 minuts. I per anar acabant, vos parlarem de l'última pel·lícula que us aconsellem esta setmana. Són tres títols, però els tres semblen molt bons. Esta vegada parlem de la direcció de Juan Pablo Sellato, que ens porta una pel·lícula que es diu Hangar Rojo. Hangar Vermell. És una pel·lícula xilena de 81 minuts on mos expliquen que a Santiago de Xile, l'11 de setembre de 1973, mentre el cop militar es desplega per tot el país, el capità Jorge Silva, excap d'intel·ligència de la Força Aèria, rep un ordre que canviarà la seva vida per sempre. Ha de transformar l'escola d'aviació, on actualment formen joves cadets, en un centre de detenció i tortura. Convençut que l'horror durarà poc, Silva intenta mantenir-se en el marge, però l'arribada del coronel Jan, un vell rival que torna amb un poder desmesurat i assumptes pendents, obliga Silva a enfrontar-se no només al seu passat, sinó també a les creences més profundes. A mesura que els camions comencen a omplir l'hangar de presoners i l'exercici del poder es torna cada cop més despietat, Silva es troba atrapat en una cruïlla impossible. La desobediència li podria costar la vida, però obeir també.
2: Capitán Jorge Silva, encargado de logística de la escuela.
3: Traemos un encargo de la Academia de Guerra. Y si yo fuera usted, me daría cuenta que es mejor no hacer demasiadas preguntas.
4: El presidente Allende ha muerto. Y tenemos suficiente antecedente que esta institución se va a desangrar. Y todos los oficiales que cooperamos con el gobierno Allende lo vamos a pasar mal, capitán.
5: Vamos a hacer el centro de operaciones de la zona sur.
6: El coronel Jan... fue enviado por mi general Lee para hacerse cargo de la inteligencia del recinto.
7: Lo denunció por planificar el asesinato de un presidente de la República. Tarde o temprano ya me la va a cobrar.
8: Lo vamos a llamar el Hangar Rojo.
9: ¿No le gustó andar matando carabinero?
10: Se volvieron completamente locos.
8: Necesito gente especializada que se quede trabajando aquí en el Hangar Rojo.
11: Prefiero estar muerto a cooperar con traidores.
8: Jorge Silva, la leyenda. ¿Qué se siente caer desde la nave?

I amb l'engar vermell hem de marxar, Sèriers. Se'ns ha fet hora, però no marxarem sense recordar que podeu participar en Tots Natros i comentar al nostre Facebook, X o Instagram, i que si voleu recuperar este programa o qualsevol altre, feu en el podcast que trobareu a radioràpita.cat, a iBooks o a Spotify. Apaguem el projector i encenem les llums de la sala. Sigueu feliços i bon cinema!

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Des d'avui fins al 29 de maig, totes les famílies que ho vulguin es poden preinscriure per optar a alguna de les 188 places que estaran disponibles el curs vinent a les escoles bressol municipals, els Gafarrons i els Corriols. El tràmit s'ha de fer per via telemàtica a través dels canals que ha habilitat l'Ajuntament. Mentrestant, les obres al Vora Mar encara continuen, però això no fa patir l'equip de govern. Aquests dies, la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, es mostrava tranquil·la i també ens deia que ja estan a punt de tancar la licitació de la gestió del centre.
2: Crec que anem endavant, estem tranquils. Potser el tema obres està retreçant una miqueta més, però bueno, hi ha suficient marge. El tema obres està encaminadíssim, el tema licitació ja està pràcticament tancat.
1: En relació a l'externalització d'aquest servei i a les crítiques que han fet alguns grups, Busquets admetia que molt probablement hi pot haver un greuge comparatiu amb la plantilla dels Gafarrons, que és personal municipal, però advertia que si no s'hagués fet així, l'escola no hauria pogut obrir al setembre i no descartava que la fórmula es pugui revisar quan s'extingeixi el contracte actual. Avui es fa l'acte de recepció de la pèrgola fotovoltaica de la plaça Salvador Moragues, tot i que falta enllestir alguns detalls i faltarà també posar en marxa l'equipament fotovoltaic. Avui es considera que ja és oficial l'acabament d'una actuació que va començar el juliol de l'any passat amb els treballs de micropilotatge, treballs que es van allargar fins al desembre, quan va començar el muntatge de l'estructura. Tant la primera fase com aquesta segona s'hauran allargat més del que es preveia i una actuació que havia de durar 4 mesos s'haurà allargat pràcticament 10 mesos. Els treballs que falta fer són l'enjardinament a la mateixa coberta, instal·lar una passera de manteniment i repassar pintura de les encavallades. I a l'espera que les plaques comencin a funcionar, el que sí que podem avançar són les primeres convocatòries públiques a l'espai. Per començar, la inauguració de l'equipament el 31 de maig i, tot seguit, l'acte de lliurament dels ajuts Pepa Maca l'11 de juny i la Fira Ficus el 14 de juny. El grup parlamentari de Sumar al Congrés dels Diputats ha registrat una proposició no de llei per demanar al govern de l'Estat que transfereixi la titularitat de l'edifici de la cooperativa a l'Ajuntament i també que es busquin vies d'ajuda per la seva rehabilitació. N'informa Premià en Comú Podem, que ha impulsat la iniciativa i que recorda l'ús popular que ha tingut aquest edifici d'ençà que va ser construït als anys 20 del segle passat, que considera que es tracta, doncs, d'un patrimoni que ha de tornar a mans de la ciutat. Recordem que, segons va anunciar l'alcalde Rafa Navarro el març passat, recentment el Ministeri d'Hisenda, titular de l'immoble, va oferir a l'Ajuntament la possibilitat de comprar l'edifici i també li va anunciar que hi faria obres de sanejament i consolidació estructural. Comunicat de l'associació Can Sant Pere, on denuncien que l'Ajuntament està avançant unilateralment amb l'enderroc de l'antiga fàbrica sense tenir en compte els acords de col·laboració que tenien subscrits. Concretament afirmen que ja s'han licitat les fases 2 i 3 de l'actuació sense informar-los i encara menys oferir-los l'oportunitat de fer aportacions als plecs. I recorden que l'any 2023 van ser convidats a fer un llistat de propostes que van presentar en un document. L'associació expressa la seva satisfacció per la campanya divulgativa que s'ha impulsat conjuntament, però considera que no s'acompanya de la col·laboració necessària. Un periodista noruec està fent una crida a través de xarxes socials i també dirigint-se a col·lectius concrets del Baix Maresme per obtenir informació sobre un conciutadà seu desaparegut l'any 2006 que hauria estat vist per última vegada a Cabrera de Mar el gener de 2009 i que, per les notícies que s'entenen, solia viure al bosc, probablement en una tenda de campanya. La persona en qüestió es diu Odd Gunnar Isdal i va néixer l'any 1959. D'ençà de la seva desaparició hi ha constància que hauria passat alguna temporada a França i, com diem, també consta que va ser identificat l'any 2009 per la policia local a la gasolinera de Cabrera. El periodista, que es diu Jens Christian Norbe i treballa a la televisió noruega, explica que està ajudant a la família i demana a qui l'hagués pogut veure que li faci arribar referències. La seva crida ja ha motivat múltiples respostes a Facebook, on diversos veïns diuen haver vist algú de característiques semblants, per bé que ningú no mostra cap certesa. Segons la descripció que es fa a l'escrit, Odd Gunnar Isdal és un home força alt, 185 o 190 centímetres, ros i amb els ulls blaus. Els museus presideixen la pàgina de cultura d'avui, Manel Ferrer.
3: Premià de Mar celebrarà aquest cap de setmana el Dia Internacional dels Museus amb activitats culturals marcades per dos moments destacats: la inauguració del nou espai expositiu de Can Manent, la Casa de la Festa, i la recuperació parcial del Museu de l'Estampació després de les obres dels darrers mesos. Dissabte hi haurà l'estrena de l'espai de Can Manent, activitats familiars al Museu de l'Estampació, un recital de guitarres i visites teatralitzades al Museu Romà. La programació continuarà diumenge amb un tast de vins i una visita guiada a la cella binària del Museu Romà. Les tècniques dels museus premianencs Ariadna Rodríguez i Esther Verdún expliquen que aquesta reobertura parcial permetrà recuperar l'activitat cultural al Museu de l'Estampació.
4: Les obres que hi havia a la plaça del museu ja arriben a la seva fi i serà quan doncs, podem començar a fer activitats. El dissabte farem per la tarda l'activitat d'orientació, la cursa d'orientació, que és una activitat familiar per tot l'exterior del museu, i a les 7 de la tarda farem un recital de guitarres amb l'Escola Municipal de Música.
3: La celebració del Dia Internacional dels Museus s'emmarca enguany sota el lema Museus unint un món dividit.
1: I ara els esports, Marc Rodríguez.
5: La segona cursa de la dona de Premià de Mar ja té data i inscripcions disponibles. Es farà el diumenge 24 de maig a les 10 del matí. Serà un recorregut urbà de 5 quilòmetres amb sortida i arribada a la plaça dels Països Catalans. El preu de la inscripció és de 12 euros i inclou samarreta tècnica, un tiquet per una botifarrada i beguda, així també com altres sorpreses que han preparat des de l'organització. L'acte, organitzat per les Catrines, l'Ajuntament i Cheven Sports, ja té inscripcions obertes. Us hi podeu inscriure al web chevensports.com/la cursa de la dona Premià de Mar.
1: Tanquem amb el temps. Divendres plujós i amb baixada de temperatures mínimes de 12 graus i màximes de 15. Demà la cosa canvia radicalment. Sol i temperatures que es recuperen i podem arribar als 17 graus. Diumenge tornen els núvols. Potser també algun ruixat anecdòtic.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Chiva i jo mateix, Salvador Climent, i amb Pere Sánchez, el control tècnic.

Els rius són una de les forces fonamentals de la naturalesa. Neixen a les muntanyes altes i poderoses, fertilitzen les terres planes, les fan habitables i es fonen plàcidament amb el mar, que és el seu final.

0: Aquesta cançó, Old Man River, és una cançó de l'any 1926, fa 100 anys, com aquell qui diu. Tracta del gran riu dels Estats Units, el Mississippi. Aquesta cançó l'han interpretat els crooners més grans, Bing Crosby, Frank Sinatra, el rei del sud, Ray Charles, i Sam Cooke, que és per qui l'hem escoltat ara. La cançó està escrita des del punt de vista d'un treballador negre del riu. Ja no són esclaus, però tampoc és que nedin en l'abundància.
1: I am the god of hellfire, and I bring you...
0: Creuar el Rubicó, que és un riu, significa prendre la decisió final. Juli Cèsar el va crear a creuar físicament i va dir: «Alea iacta est, ja hem tirat els daus». Els rius conformen la història dels pobles i, de vegades, de les persones. Joni Mitchell, River.

Riu. Joni Mitchell. Joni Mitchell va escriure aquesta cançó per documentar la fi de la seva relació amb el també cantautor i músic Graham Nash, el de Crosby, Stills i Nash. El tema va així: s'acosta al Nadal i no el passaran amb ell ni patinaran per les aigües gelades del riu. Aquesta cançó, River, s'ha convertit en un clàssic de les cançons de Nadal, potser perquè apareix al film molt famós Love Actually. L'acompanyament de piano és un homenatge, imitació trist i dissimulat del Jingle Bells. En una altra pel·lícula, que es diu The Harder They Come, Jimmy Cliff interpreta una cançó que va escriure molt desesperançat d'obtenir l'èxit. En aquest tema, Jimmy Cliff es preguntava què més havia de fer, quants rius més hauria de travessar. Paradoxalment, el director de la pel·lícula va sentir la cançó i li va oferir no tan sols de posar la cançó a la pel·lícula, sinó també fer d'actor, fer de protagonista. Això li va donar a Jimmy Cliff la fama mundial i no va haver de travessar cap riu mai més.

Jimmy Cliff. Queden molts rius per travessar. Travessar un riu ample per marxar és el tema de la següent cançó, Moon River, el riu de la lluna, que és un riu real del poble on vivia el lletrista, un poble que es diu Savannah. El nom real d'aquest riu és Back River, però ell, el lletrista, li va posar aquest nom més poètic, Moon River. Amb el temps, degut a l'èxit de la cançó, l'Ajuntament va canviar el nom oficial de Back River a Moon River.

0: Moon River. La música la va escriure Henry Mancini en menys de mitja hora pel film Breakfast at Tiffany's. La va fer adaptada a la poqueta veu de la Audrey Hepburn perquè la pogués cantar. Se n'han fet moltíssimes versions a càrrec de cantants de gran fama i categoria, però la de l'Audrey Hepburn, que hem sentit, encara és la que ens agrada més.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Proud Mary és, com es deia, una de les barques aquelles del Mississippi, propulsades per grans rodes i on s'hi juga el pòquer i els tafurs els tiren a l'aigua. Creedence Clearwater Revival,

Proud Mary, que és el nom d'una barca de riu. És una cançó més coneguda per la versió que en va fer la Tina Turner. El seu autor, John Fogerty, des que el seu grup, els Creedence, es van separar, no cantava les cançons que havia compost pel grup. Fins que un dia en Bob Dylan li va dir: si no les cantes tu, la gent del futur es pensarà que Proud Mary la va escriure la Tina Turner. I en John Fogerty les va tornar a cantar. Qui no ha deixat mai de cantar el seu repertori, ni molt menys, és en Bruce Springsteen. Un dels seus millors àlbums és The River, el riu, i l'encapçala aquesta cançó del mateix nom.

The River, Bruce Springsteen. És una història d'amor de classe obrera, amb casament de penalti i separació, més o menys com totes les del Bruce. Gran lletrista, d'altra banda, no volem desmereixer. I aquesta cançó n'és exemple i prova. El mateix nom, el riu, però en espanyol, porta aquesta cançó composta per en Fernando Arbex, el bateria i líder de Los Brincos. La va fer per en Miguel Ríos. És un tema que rememora la infància o l'adolescència.

El Río és una cançó del primer Miguel, el que vivia a Madrid però volia tornar a Granada. So I sing the song of love, Julia. La història de la civilització és la història de les vies de comunicació. D'una banda, el mar, i per terra, els rius, i més endavant, les línies fèrries i les carreteres. Ara, amb Ryanair, la comunicació és en totes direccions, inconexa, incomprensible. Tothom va a tot arreu sense ordre ni concert i la civilització se'n va a la merda. El tren i els rius són els Stone Ponies.

Train and the River són els Stone Ponies, el primer grup de la Linda Ronstadt quan era adolescent. Folk bonic de Los Angeles. Una mica més avall, seguint la costa del Pacífic, però no gaire més avall, a Hawthorne, els tres germans Wilson, Brian, Denise i Carl, van fundar un grup beneït per les harmonies vocals, els Nois de la Platja, els Beach Boys. Ara sentim una cançó de la curta carrera en solitari del germà mitjà, en Denise. Es diu River Song. River Song.

0: Riversong, un gospel humit a càrrec de l'únic dels Beach Boys que sabia fer surf, Dennis Wilson, però no deuria saber nedar gaire bé perquè va morir ofegat. Va tenir una vida molt atzarosa i turmentada, Dennis Wilson, amb molta relació amb l'assassí Charles Manson, molta droga i poca salut.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Qui no ha fet mai pipí a l'aigua? Al mar, a la piscina? És un alleujament, diuen. Els poetes han escrit molt sobre els rius i la Patti Smith s'hi ha pixat. Pissing in a River.

És el Patti Smith Group, amb la Patti Smith al davant, fent poesia de la fina sobre un riu americà. La Patti Smith ha rebut molts premis, com a poetessa és animosa, és enèrgica, és decidida, però com a poetessa, sincerament, tampoc n'hi ha per tant. Moltes grans civilitzacions s'han estructurat al voltant dels rius. Egipte, la Xina, el Baix Llobregat... Però potser la de més anomenada, segurament perquè tenia jardins penjant, fou Babilònia.

Boniem, els rius de Babilònia, que eren el Tigris i l'Eufrates, eren i són, encara hi són els rius, i a més de rius, ara hi ha petroli i cauen bombes de vegades. Diuen que allà, entre aquests dos rius, hi va començar tot, que és on estava situat el paradís, és on vivien Adam i Eva, i van tenir els seus fills. A algun d'ells els hi va sortir rana. Eren una família disfuncional, Adam i Eva. De fet, no estaven ni casats, perquè no hi havia, en aquella època no hi havia capellans ni jutjats de pau. Potser per això deien que era el paradís. El paradís del pop, en canvi, va estar també... No, en canvi, no. També va estar al costat d'un riu. Un riu que es diu Mersey. És el riu de Liverpool i va veure néixer els Beatles, i no tan sols els Beatles, sinó desenes o centenars d'altres conjunts. Entre ells, Jerry and the Pacemakers, que li van escriure l'himne del riu, Ferry Cross the Mersey.

Jerry and the Pacemaker és l'altre grup de Liverpool. El seu mànager es deia Brian Epstein i el seu productor es deia George Martin. Segur que us sonen aquests noms. Avui hem sentit cançons de rius i ja hem dit que el riu que estructura els Estats Units és el Mississippi. Aquest riu és la seu de la gran novel·la americana, Huckleberry Finn. És el quart riu més llarg del món, després del Nil, l'Amazones i el Yangtze, i també és la via del blues, del Delta a Chicago. En Bob Dylan li ha escrit aquest tema amb què acaba el programa, un tema que va descartar de l'LP Time Out of Mind per aquelles coses d'en Bob. Mississippi.

0: escoltant la ràdio Un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
1: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com objectiu dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I sobretot adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
2: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Tony Modulation.
4: Una persona de lo más particular.
5: Recuerda hablar lo menos posible.
6: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Cada setmana a les ràdios de La Xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convien usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt d'ordre.
4: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Tenim a la Loa movent, remenant a totes aquestes paperetes d'aquesta capsa planíssima.
3: I l'hem hagut d'ampliar aquest any. Doncs tenim a la Laura Lucas, a la Mariona Gómez i a la Imma Drets, que són les tres guanyadores de la campanya de Recupera l'import de les teves compres. L'Aina Gil, tenim el Gael Ariño i tenim el Pau Sans. Són els tres nens de 9, 8 i 9 anys que s'emporten aquest any al joc del Fora de Lloc. Recordem, 75 euros en vals perquè se'ls puguin gastar a la botiga que vulguin associada a Comerç Premià.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia. Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
4: Pues la cosa és així. Verà.
5: Es impresionante.
6: Me encanta, me encanta.
7: Mola.
8: Me gusta como suena.
9: Qué bonito.
1: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
10: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
11: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al

0: fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys viure.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.